friend, she's gonna be a star.

0: Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui ens acompanya al Club del Jazz el saxofonista i compositor emblemàtic bas Víctor de Diego. Bona nit, Víctor, i benvingut al Club del Jazz.
1: Hola, Joan. Gràcies. Gràcies per invitar-me.
0: Si et sembla bé, parlarem del present, de la teva trajectòria professional, que ho farem en català. Et sembla bé?
1: Esclar. Som a Catalunya, oi?
0: Sí, a Castell de Peus.
1: Això.
0: Com estàs i com contemples la situació actual en quant a la professió de música, de la música?
1: Ostres, ahí directo al estómac. És una pregunta bueno. molt ampla, no?
0: Obligada.
1: La música com està? Jo què sé, la música. Jo sóc músic i bastante tengo amb intentar fer bona música, gaudir i fer gaudir als que vulguin apropar-se a escoltar els meus concerts. Com està la música? Pues depèn, hi ha música que va molt bé perquè és de masses i comercial i això sempre hi haurà. En canvi, la música més no sé com dir-ho, sofisticada, no en el sentido malo de la paraula, sinó músiques més interessants, més que sé jo, és com qualsevol art, pues tenen públic més petit i costa de que augmenti, la veritat.
0: Has viscut alguna altra època en situació similar del jazz?
1: Doncs, bueno, de fet, no? La situació de totes les coses canvien al llarg dels anys. Tot canvia. Tu tens una edat, jo també.
0: I evolucionen les
1: evolucionen
0: coses.
1: Res, es queda igual. I jo què sé, el jazz sí ha evolucionat. Jo crec que, bueno, i ara el panorama és molt maco perquè ja han sortit molts i molt bons músics joves en els últims anys. En canvi, els jocs per tocar i on pugui venir la gent a gaudir d'aquesta meravellosa música, doncs, bueno, és un altre debat que, no sé si...
0: Sí, estic d'acord amb tu, sí.
1: Sí, avui...
0: Falten empreses que es dediquin a promocionar el jazz, bueno, amb actuacions i concerts. Estic d'acord.

0: Sí, pero yo el que creo que es que el que falta es educación, es el que falta es públic, bueno, públic que le agrade aquesta música, i això es aconsegueix pues, de la mateixa manera que aconseguim públic que li agradi les bones, els bons llibres, les bones pel·lícules i no les dolentes. I llavors això és una tasca molt més pues no sé, gran, no? d'educació des de petits als nens, que no intentar que no consumen porqueria, que és el que fan molt sovint, però això ja és un tema, jo què sé, molt, molt complex, que jo solo aportaré el meu granito d'arena si es pot, però vaja, que és un problema complex.
1: Víctor, hi ha diferències estadístiques estables en quant a treball entre el País Basc i Catalunya en quant a apareix el jazz?
0: Doncs el que passa és que Catalunya sempre ha sigut un referent a nivell nacional, a nivell de l'estat espanyol, sempre, des de que van començar els primers músics als anys 20 que escoltaven, que copiaven la música que escoltaven a la ràdio i dels músics americans que venien, els marines i no sé què, i això ja passava als anys 20. I ha sigut sempre un pioner i punter a l'estat espanyol. Al País Basc hi ha molt moviment i últimament a tot arreu s'ha globalitzat i s'ha, com es diu, homogenitzat bastant tot això. I hi ha molts bons músics joves en qualsevol ciutat o poble de la geografia.
1: Tenim futur, amb la joventut, la
0: això,
1: nova generació.
0: O sigui, de músics està millor que mai. Cada vegada hi ha més i millors músics de jazz o música moderna. Això està clar.
1: Pot ser que quan estàs a Catalunya enyores el País Basc i quan estàs al País Basc enyores a Catalunya?
0: Sí, però el que em passa és que quan vaig al País Basc i surt d'allà dona pena, però de seguida dic, bueno, torno a casa, a la meva ciutat, a la meva família, als meus amics, a la meva gent i tal i qual. Però és veritat que quan vaig cap al País Basc em passa semblant, no? Tinc dues cases, diguéssim.
1: Tens el cor dividit.
0: Sí,
1: bueno, entre País Basc
0: però, i Catalunya. Però no és cap
1: professionalment ens apareix.
0: No, i personalment, vull dir, però no és cap, com dir-ho, cap cosa dolenta. Està molt bé.
1: És
0: o sigui,
1: bo.
0: Jo sóc feliç aquí i allà. I, bueno, em reparteixo i de vegades estic allà i de vegades aquí.
1: Al País Basc hi ha molts músics i jo estic rebent d'Errabat Jazz, ho coneixes, això?
0: Clar.
1: Constantment treballs propis de músics, com el guitarra Marco Martínez, et sona?
0: Doncs aquest justament ara em pillaràs, perquè hi ha molta gent jove que a Catalunya és més fàcil que les conegui, i allà no tant, però allà conec i he tocat amb molts músics
1: per
0: joves.
1: Per exemple, allà. Bobby Martínez, et sona? Neb, saxofonista...
0: Bueno, Bobby Martínez em sembla que és el gran saxofonista cubà que viu a Madrid fa anys, que suposo que ha gravat amb aquest segell, que també grava gent de fora, no solament del País Basc.
1: Però Jorge sí. Pisa, sona? Guitarra?
0: Sí.
1: Núcleo Trio, més convidats, Gilden Plana, guitarra?
0: Sí, alguns d'ells em sonen, sí.
1: Xavi Orcoz. Bueno, ja estic parlant de gent de la nova generació basca.
0: Sí, tot i que el que et deia, hi ha molts joves que és impossible conèixer a tots. Jo conec a molts de no tan potser joves que he tocat amb ells, que han sortit alguns d'ells de Musiquene, i hi ha molta, molta gent tocant molt bé.
1: Això, si et sembla bé, oferirem un tema del disc Asi Berriat als oients del Club del Jazz. Com a primer tema, què et sembla? Tigre de Recalde?
0: Molt bé.
1: Et sembla bé?
0: Em sembla fantàstic.
1: Pues endavant, Tigre de Recalde.

0: Després de l'experiència de Barcelona Jazz, Orquestra Big Bang i Dani Alonso, director i trompó, de les nits del swing a la Sala Apolo, va ser un bon màster acompanyant a convidats de l'elit jazzística, com Jesse David, saxofon, Nicole Rochelle, cantant, Susana Seiman, Pepino Pascual, músic humorista, Biel Ballester, guitarra, Gemma Abrié, cantant, i molts més. Gaudim molt de la qualitat d'aquests artistes, oi, Diego? Va ser una època molt brillant a les nits de l'Apolo Swing.
1: Sí, jo toco a la Barcelona Jazz Orquestra des de fa, sembla que 30 anys o bueno, més o menys, i tenim una història molt bonica i molt rica, molt intensa d'èpoques. Ara també estem tocant, tocarem aquest proper diumenge al... Hòstia, ara no sé si és o clar, si surt el dimarts.
0: Ah, bueno, escolta, bueno, jo la Barcelona Jazz Orquestra ets una llegenda.
1: Sí, vull dir, i si no, podeu fer que... O sigui, hem tocat el diumenge passat, o tocarem el diumenge a l'Apolo una altra vegada. O sigui, encara estem fent molts concerts a l'estiu.
0: Dirigida
1: també.
0: Dirigida pel Dani?
1: Sí. Sí, hem tocat molts anys, molts concerts amb molta gent dels que has citat, i hi ha molts més noms molt importants de l'escena internacional jazzística, i hem tingut la sort i de van haver-hi molts anys de grans concerts a França i, bueno, i aquí també, molts, molt treball van tenir molts anys.
0: A l'Apolo té màgia i swing.
1: Sí, l'Apolo és un lloc molt maco, molt... Hem estat tocant allà, doncs crec que una vegada al mes, durant 20, 25, no sé quants anys, fa poc van fer no sé quin aniversari, i continuem tocant a l'Apolo.
0: A més, encara sona molt bé, Sona sí. Molt bé, perquè mira, jo no sé si encara estan a l'orquestra components, director Dani Alonso, trompó... Víctor de Diego, saxo. Mateu Simón, trompeta. Sergi Vergés, trompó. Ignasi Terrassa, piano. Nono Fernández, al contrabaix. Jean-Pierre Deuquart, bateria. I me'n falten anunciar 11 músics més. Total, 18 músics.
1: Clar, has de pensar...
0: Com sonava i com sona de bé i com gaudiu.
1: Sí, alguns noms que has dit ja no estan.
0: No estan.
1: No estan.
0: Ja.
1: Sergi va estar molts anys, ara fa arranjaments, però no toca el trombó amb nosaltres. Has de pensar
0: el
1: que...
0: Vergés.
1: Sí, has de pensar que en 30 anys hi ha canvis. Jo sóc el
0: crec, veterano.
1: Jo crec que amb Dani sóc el més vell de o sigui,
0: de l'orquestra.
1: L'únic que amb Dani que estem des del començament. I va passant gent, alguns porten molts anys, però, bueno, entra gent jove
0: per
1: també.
0: Per això t'hi dic que ets una llegenda, sí. A l'orquestra.
1: Sí. Hòstia, no sé si això és bo, però, bueno, vale, sí. M'ho prenaré com que és bo, una llegenda.
0: Escolta, són inolvidables els temps que heu estat a l'Apolo, a que sí?
1: Sí, clar, sí.
0: Què et sembla? Posem un segon tema?
1: Vinga.
0: Què et sembla Collserola?
1: Collserola.
0: Vale?
1: Estupendo.
0: Ok.
1: Ok.
0: Endavant, Sebastià.

0: en aquests moments estàs formant grups reduïts de trios o quartets amb músic de l'èlit jazzística de Barcelona i el País Basc. Per pressupost econòmic no són fàcils avui aquests més temps trobar feina. És veritat, de Diego, Víctor?
1: Una mica el que dius és veritat, clar. Però bueno, jo amb el format amb el que me trobo més a gust és en petits formats, que és on jo puc tocar més.
0: La teva música.
1: Sí, i la meva música o la música sense...
0: Els Andes també en toques.
1: Sí, vull dir, per mi no és important, tan important el que es toqui, sinó el com es toqui. I a trio quartet pues, és una sonoritat que és molt... dona portes per a tocar més obert, més experimental, més provar coses.
0: Però portes gent que t'arropa molt bé.
1: Clar. A Barcelona hi ha molts bons músics, com ho deia abans, joves i no tan joves, i això no és problema. Hi ha molts amb els qui fer bona música. És una sort viure a Barcelona.
0: Què te resulta més fàcil, trobar feina a Barcelona o al País Basc?
1: Bueno, a Barcelona hi ha una mica més de llocs i de moviment, i és una ciutat més gran i hi ha més oportunitats, més coses, però bueno, al País Basc també hi ha, i vaig a tocar molt sovint, un parell de vegades a l'any, tot i que bueno, de vegades són concerts més grans o més petits o gires o... però sí, vaig molt sovint al País Basc també.
0: Però ho fas amb músics d'allà, no tots en portes
1: bueno,
0: d'aquí.
1: No, de tot. De fet, abans sobretot portava músics d'aquí. Ara el que ha passat, com deia abans, que estan sortint músics joves a tot arreu, a Barcelona, al País Basc i a tot arreu, i llavors és més fàcil, i és el que també estic fent, és tocar allà amb músics d'allà, joves, que ho fan molt bé.
0: Et sembla bé un tercer tema?
1: Dale.
0: All the things you are.
1: Molt bé. All the things you are.

0: T'agrada aquest tema?
1: Clar.
0: Digue'ns algú que potser et queda la morrinya que no has arribat a fer algú que volies i no ho has fet. Amb
1: ostres,
0: música, em refereixo.
1: Amb música?
0: Amb jazz.
1: No ho sé, no ho sé. He tocat el que he volgut. Vull dir, és veritat que de vegades un pensa, hòstia, haver tocat amb no sé qui haguessi estat bé. Però per mi això és una mica com quan vols viure en parella. Jo no viviré en parella amb algú o alguna que no vulgui, o amb mi. O sigui, llavors, la música també és una mica així. Jo vull tocar amb gent que vulgui tocar amb mi. No, no pas... I, de fet, he tingut algunes experiències no molt gratificants en aquest sentit, de tocar amb gent que no volia tocar amb mi i dius, hòstia...
0: Però no et pots queixar, Víctor.
1: No, clar que no, clar que no.
0: Vull dir que tu portes la crem i músics de l'elit.
1: Bueno, invito als oients a que donguin una ullada al meu currículum a la pàgina web, que surten noms de bueno, a punta pala.
0: Amb el quartet que heu gravat, Asi Berriat, tens el Roger Mas, un gran pianista que està molt temps amb el contrabaixista Benavent, Josep Campis, baixista, Andreu Pitar, bateria, i tu, Víctor de Diego, saxo tenor. Ets feliç amb aquest grup?
1: Oh, i tant. Clar, són molt bons músics i molt bona gent. O sigui, cada concert és una experiència fantàstica. En aquest sentit, sóc feliç com una lombriz, que es diu. Tot i que, com deia abans, hi ha molts bons músics a Barcelona amb els que pugué tocar i ser feliç com una lombriz.
0: Escolta'm una cosa, per favor. Explica'ns, abans d'arribar al temps de la improvisació, el músic que nota, què necessita impulsar, dir, transmetre sentiments, però hi ha algú que potser no sabem, un secret, ens ho pots dir?
1: Jo el que més aviat diré és el contrari. Vull dir, l'ofici, o sigui, la professió de músic de jazz, d'improvisador, no és, en el fons, molt diferent de qualsevol persona que intenta ser creativa en el seu camp de professional, però de qualsevol cosa. Vull dir, des de fora pot ser, és que el músic improvisa i és com molt oníric, molt èpico, i bueno, jo crec que té més de currela, de conèixer recursos i com es fa això d'improvisar, que té la seva part d'aprendizatge, de recursos, d'artesania, de saber què has de fer, has de trobar, has de mezclar una cosa a l'altra,
0: és el que anava.
1: Treballar, practicar, i després surt més o menys rutinari, entre cometes. Tot i que pel públic pugui semblar que és únic, increïble, flipante, bueno, una mica sí, però hi ha molt d'això que estic dient, de rutines, de recursos que som professionals, artesanos del nostre ofici, i sabem què s'ha de fer per a tocar, improvisar i connectar i tot això.
0: Sense apartar-se de les harmonies, entreu i sortiu de les harmonies al moment d'improvisar. No tothom pot fer-ho, això.
1: Bueno,
0: no tots els músics.
1: Sí, però que, insisteixo, és un ofici, és un, o sigui, són patrons, són recursos que estan ahí, no ens inventem gairebé cap cosa, està tot inventat, pots dir-ho, són maneres de fer música que estan ahí i que hay que estudiar-les, conèixer, practicar i gaudir i ja està.
0: Estimat amic Víctor, hem arribat a la fi del programa i ens hem d'acomiadar. Donarem les gràcies al nostre estimat amic Sebastià per la seva tasca tècnica i a tu per acceptar la invitació. et desitgem molta sort i èxits. I com a cloenda als nostres oients del programa del Club del Jazz, què et sembla? Si de a Song Flute.
1: Si de Song Flute, em bon sembla tema. Un bon tema de John, del gran John Coltrane.
0: Bueno, pues aquí vull dir-te que sàpigues que Ràdio Castelldefels és casa teva. Doncs... Mai que necessitis comunicar als estimats oients del jazz, i amics del jazz, pots fer-ho a través d'aquests micròfons. Moltes gràcies.
1: Doncs jo t'ho agraeixo de veritat molt i vull fer una crida, diguéssim, o una...
0: Estàs amb el teu dret i pots fer-ho.
1: No. Vull dir, vull donar-te les gràcies perquè gent com tu i com el teu equip tècnic feu possible fer una tasca molt important de difusió d'aquesta meravellosa música que tant de bo arribi a més gent i que pugui gaudir com gaudim nosaltres.
0: Bueno, aquí a la zona del Baix Llobregat jo crec que molta gent t'escoltarà.
1: Doncs fantàstic, que vinguin als concerts, que és encara millor.

0: Wapawai, wow, Rapcast Mixit, good night everybody. We back, fellas, eh? Com estem aquesta nit? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades i enterrades a la memòria col·lectiva, també, unes quantes. Sí, esperem que us arribin les nostres ondes ondulades prèviament, modulades amb les nostres mans i amb molt de flow galàctic, eh? I cada dia amb... i cada dia més intergalàctic, també. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada i prèviament treballada amb intenció com un bon quiropràctic viking, eh? I si algú ha arribat aquí per un error, potser, o de rebot, o com un robot, o com un bon devot del bon flow, aquest és el vostre programa, eh? El vostre lloc. Així que som sempre amb bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre. Aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels més profundes, eh? Des de les cavernes prehistòriques, amb pals, ossos i fent servir el cap del pròxim com a tambor, possiblement. Doncs pot sonar funk, soul, jazz, rock, electro, reggae selection, home, sense milla, i tot allò que vibra entre línies, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, passem a l'acció. Eh? Anem per la galàxia en un UFO a la velocitat de la llum. Per l'espai sideral, cosmos musical. I a la cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels tres mitjons de parells, de parells de mitjons, eh? Amb vosaltres, Sebas Kremier! Wow. Què tal, Sebas? Com estàs? Com va tot?
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit. Què tal, Sebas? Com
1: estàs? Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Bé que portes un new look.
1: Sí.
0: És més aerodinàmic que mai.
1: Sí.
0: Avui està ja rockabilly total. S'ha fet el típic... aquest americà, no? Aquest perfilat Will Smith, eh? Un Will Smith, eh? Però no dic perquè si m'entengui, eh? O el Bart. El Bart també portaria aquest pentinat, més o menys, no? Però és aquí està. I els mitjons. Els mitjons. Mira. A veure, no, va, no direm la marca del somriure, que és com una marca molt simple, no? Però que tothom la coneix, aquesta rúbrica, com una direcció ja, eh? Firma.
1: Pues aquesta
0: potser. És el que porta avui, eh? Negre i blancs, que també són xulos, van molt conjuntat, com sempre, molt de flow, com aquest programa, eh? Sabeu? I bé, pues això, una abraçada al Quiro, sempre, i una J. MacGyver, eh? Que dos dinosaures de la casa. I bé, doncs aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomàdic Alchemist, seleccionant i guiant aquest viatge sonar. Així que let's go, fellas. All right, preparem el nitro, preparem el so, afirem les orelles i orelletes ben netes. Així que arrenquem amb un convidat especial avui, Farmeador d'aura, estarem per aquí. Passa que, bueno, està una mica despistat i potser la ment es anirà venint i marxant. Ara està amb algú molt ocupat, i no podré dir res, però apareixerà en algun moment del programa. Ara sembla que ha obert un ull, però el deixarem tranquil i començarem amb un programa al qual avui el dediquem a aquells temes, aquells temazos que no poden estar fora de... o sigui, no poden

sonar amb un so que no sigui de màxima qualitat perquè peti com, com ha de petar, no? Com ha de sonar per la raó que s'ha fet. No? Són temes que fan explotar i aquest programa es diu Rap Attack. Rap Attack és aquest especial que fem una mica més. Un especial dins d'un especial que fem, que és això, Rap Attack de Boombox Sound Selecta. By La Cara B, exactament. I això, prepareu un bon equip de so perquè tot el que portem avui és perquè soni a tota xixota. Igual avui no podeu escoltar a lo que dona, però al matí o quan voleu, ja sabeu que aquí també tenim un podcast al qual podem accedir a totes les programacions, a tots els programes i a tots els programes que no hagueu escoltat, sens dubte, Però bé, començarem amb un tema que no et deixa gens indiferent i crec que per començar després ens tornarà. Així que anem a un temazo de Big Punisher amb el seu tema de Boomerang.

0: Big Pun, més conegut, la gran metralleta de Queens, quina màquina, Big Pun, aquest boomer, amb aquest temazo que està extret de Capital Punishment, 1998, quan doncs bé, comencem amb pes, aquí Bronx, Big Queens, Bronx, fins als 90, Big Pun, amb aquesta precisió milimètrica, aquest primer artista llatí en arribar al platí en solitari. Això no ho pot dir qualsevol, això només, no només és música, és història, amb aquest boomerang, tot torna, potser doncs comences controlant el rumb, però hi ha moments que el riu ja decideix per tu, és com quan dius, ho tinc tot sota control, i després eres un mateix el que es crea el problema. Això no falla, tot bé. Això el farmeador d'aura ho sap bé, no? Perquè d'una anècdota, no? Amb algú li vaig dir, cuidao con las palomitas, i vaig ser jo mateix qui les va tirar. Pues mira, aquestes coses passen, no? Bé, no passa res. Doncs anem a fer... Per favor, això és exacte, collons. Perquè... Doncs ara anem a fer això que tant li agrada a quin Sebas Cremer. I un president Daniel, que ell no m'ha dit que és les nostres xarxes socials.
1: Segueix-nos a Instagram.
0: Bam! Doncs molt bé, aquí aquest Instagram màgic ple de punters que tenim, que l'haurem de canviar perquè vaig perdre el telèfon i no puc entrar a la compte de la cara B. És perfecte. Llavors, nice. No la puc recuperar, perquè no sé què ha passat. I llavors, molt bé, tot un quadrat i la canviarem. Envieu tot el que vulgueu allà, però dintre de poc tindrem una altra, per la qual allà començarem un altre cop. I li donarem, l'aprofitarem per fer una recuperació, a no ser que la recuperi, que també pot ser, no? Perquè clar, no, al no tenir imatges meves a la feed, no em deixen fer reconeixement facial, per la qual no puc accedir de ninguna forma. No? Una cosa rara, no? Aquesta és la de les comptes. Bueno, no passa res, no parlem d'això ara. I després també podeu trobar el link del nostre podcast, però això...
2: RadioCastelldefels.org.
0: Però també podeu trobar a través de la pàgina aquesta mateixa del podcast, no? Això es redirigia a través del link, això ja podeu anar directament a trobar el podcast de Ràdio Castelldefels i podeu trobar tantíssims programes, tots increïbles, tots d'aquí, de quilòmetre zero, fet amb molt d'amor, el qual, doncs bé, nosaltres també formem part d'aquesta graella. Doncs bé, doncs anem amb un tema que també pugeu el volum perquè venim amb Busta Rhymes amb el seu tema de Get High Tonight.

0: Esteu escoltant la cara B. Flip Mode Squad. Quin tema aquí, Busta Rhymes. Que era Get High Tonight. Ei, tan high. Even When Disaster Strikes, del 1997. Aquells temes que porten energia pura, eh? Busta, és moviment, és presència, és una onada que la sents vibrar. Quan la freqüència puja, el cos respon sense pensar. Com quan entres a comprar al supermercat amb gana a comprar dues coses i surts amb 200. Un clàssic, tu. Vaig aquí, que és més barato. Més coses. Però igual estàs igual.
1: Pot ser.
0: Pot ser veritat. Acabes dient, bueno, vale. I la meitat, no, pal, pal. Perquè s'ha de controlar, un antojito. Per si acaba. Podríem anar a fer un espagueti a la carbonara i mira, aquí fa la cosa. Doncs bé, anem amb un tema de Houdini, amb el seu temazo de 5 Minutes of Funk.

0: quin tema, quin old school, sens dubte, aquest so de Houdini, eh? Quantes coses, quins records portava. Són aquells Five Minutes of Funk, eh? Que van tan marcar 1984, el qual, doncs, això és pura arrel, eh? Arrel de regalís, eh? Aquí comença part del codi, eh? Funk més rap primitiu és aquest ADN, eh? Sense això no hi ha resta. És com voler fer una casa sense fonaments, o pitjor, fer un tema sense so. Com ho faries? No podries. Com fer una cançó sense so? Impossible. Doncs molt rebé. Ara anem a la nostra secció, i avui la nostra secció d'avui és...
1: El sample.
0: Aquí anem al sample, eh? Quin tema, eh? El tema, el sample d'aquesta secció. Quin tema portem avui? Ens portem un tema que, sincerament, és un... d'un dels grups que també ha marcat molt en el tema del que és aquells sons més distintius, més virtuosos, i sens dubte aquesta entrada, aquest tema, a mi em sembla brutal, i després el sample mateix, no? Estem parlant de Foreigner, el seu tema de Cold Side.

Buah, quin tema, aquí tenim aquest For Guinness, Cold Size, aquesta secció del sampler de 1977 i està molt ben samplejat perquè ho han calcat igual, però el següent tema us veureu, el veureu clar aquí el sample, no? Quin és? Però aquí tenim aquest canvi de pla, aquest rock més amb actitud, aquesta tensió, que això també després serà samplejat, reinterpretat i transformat. La música no entén de gèneres, entén de sensació, no? És com la gent que diu, jo només escolto un estil, però després li agrada tot. Bueno, què t'agrada? T'agrada tot? Un estil? T'agrada tot el d'un estil? Bueno, aquí hem de posar d'acord que la música... Oi, a gent que no li agrada la música. També, ojo, passa això, eh? Gent al·lèrgica al so. Una puta, no? Sóc al·lèrgica al so. Bueno, algun cas té que haver. Hem anat aquí 1977 i fem un salt al 2000 per escoltar qui s'ampleja aquest temazo i parlem d'M.O.P. amb el seu Cold as Ice.

0: la cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Wow, i aquí el retorn, el sample es converteix doncs, això, en un impacte bastant contundent, en el qual M.O.P. no entren, no irrompen, això és el hip-hop utilitzant la història, com a arma és com reciclar, però amb molt més caràcter. Que es porta la sac. Doncs molt bé, anem amb la nostra secció infiltrada.
2: Infiltrada.
1: Això mateix. Estaria bé començar grapejant aquí. Ara no, perquè no arranco, perquè anava a entrar amb el peu esquerre i es comença malament. Però sí, sí, aquí l'infiltrat, què passa a l'infiltrat? Doncs tenim aquesta cançó que no és de l'estil, no podria semblar de les arrels, però que certament també està connectada d'alguna forma, no? Està dins del mateix àmbit musical, per la qual cosa, bueno, podria dir que algun cruix hi ha hagut i, per suposat, també han tret samples d'aquest tema i d'aquest grup, per la qual cosa, estem parlant de The Doors amb el seu temazo de People Are Strange.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Vinga, aquesta psicodèlia, quina estranyesa, identitat fora del sistema. Quan et sents diferent, comences a veure-ho, doncs, segurament tot diferent. És com entrar en una festa i no conèixer ningú per observar-ho tot. Mirant allà, just allà amb la cantonada, que Mr. Bean, sense parlar, tothom mirant, tot estrany, igual també un pot ser estrany a ulls dels altres, no? Doncs anirem amb un Oh No and Why is Intelligent, el seu tema de Black. As the future. Yo, Taylor, niggas been out the hood too long. Act like they done forgot what the fuck it mean to be black in the USA. He's back.

Valhalla, eh? Que diu, doncs, oh no, quin àlbum, la veritat, era Exodus, és brutal, el qual, bueno, és aquest tema, que ja comença, ja et prepara, et posa en situació una mica, no?, aquesta bosina, eh? Aquest tema de Black, del 2010, que només dic, doncs, que aquest gran oh no és germà cosí de Madlib, un dels grans, els quals, doncs, bé, ells ja tenen una bona genètica musicalment parlant, i bé, aquest és un dels grans que, anem a dir que ha passat una mica desapercebut, ha sigut molt underground, però també està bé, eh? Perquè vull dir, són aquells àlbums que parlen, tenen les líriques molt més avançades, no parlen de qualsevol cosa, i la mètrica, doncs, és més aviat poètica, no? I dins d'aquesta, doncs, consciència, doncs, aquest missatge, aquesta profunditat, doncs aquí ja no parlem només de so, eh? Parlem de contingut. Doncs quan escoltes de veritat ja no pots fer veure que no has entès, eh? Com si veus alguna cosa i ja no hi ha marxa enrere. Ja no tira enrere. Res. Ni m'ho posa en marxa enrere. Doncs bé, doncs aneu a un tema molt, molt bo també. Això que podeu pujar una mica el volum, eh? Perquè ve fort i estem en The Pharaoh Monch amb el seu Simon Says.

0: calm the witty. La cara B.
1: Escolta'm, res, eh? Quin tema. Farrow Monch. Quin gran, perquè és aquest àlbum que també deixa, anem a dir, una petjada ben grossa, eh? Pels següents que venen, doncs que es quedin clar que han de posar el nivell una mica més alt, eh? Perquè després d'aquest tema, la veritat, que va marcar, i pues, només dic que és 1999 i està també dins d'aquest camí, aquesta galeria d'or de finals dels anys 90, ja acabant aquesta transició que va al 2000, on l'impacte, doncs això no és més que un track, no? És un ordre, anem a dir, no? Aquest bet militar, només Simon Says, eh? Típic joc de Simon Dice, no? Que porta aquesta energia massiva, eh? Quan això sona, el cos respon. És com quan algú diu, no passa res, i tu saps que passa tot. Bé? Però sí, em pega fort, no? Ara anem amb un tema d'un grup francès al qual doncs té tanta història, tant bagatge, el qual doncs, segueixen doncs, mig actius en part separat, però que porten una discografia brutal. I feia poc que estava escoltant doncs, gran part del seu bagatge dins del rap, i la veritat que sembla que és un grup impecable, després sobretot els remixes que han fet amb la gent que ha treballat, han treballat amb Nas, amb moltíssims artistes internacionals, mundials, i estic parlant de Supreme NTM amb el seu tema inigualable, inconfonible, de Ma Benz. Skinner!

Wow, ma que negui suprementiem, no falla, eh? Aquest Ma Benz, el 1998, el qual, doncs, França, eh? Això és França, és carrer, és actitud. Aquest missatge que travessa l'idioma, la ràbia, és universal, com quan no entens una lletra, però sents exactament què està pensant. Doncs bé, anem a un tema d'un artista, també, que té, anem a dir, com a prioritat ell mateix, no ho dic d'aquesta forma, però la veritat és que és un tio que és molt exigent, un tio que va estar, anem a dir, amb el top, fa no era temps, pel qual està Lil Wayne, doncs sorprenent, com dient, hòstia, aquest tio està al top 1, vaja, doncs sí, és un tio que va començar a fer les seves coses, es dedicava a la feina que ell volia fer, les seves cosetes, els seus trapis, la seva música, i doncs va anar creixent, fins després també tenir aquest punt, aquest de reconeixement, després de treballar dur i de fer música, fer bona música i aportar estil, doncs aquí tenim a una col·laboració que tenim entre Gucci Mane i Migos, que diu I Get the Bag.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Papa, doncs molt bé, Gucci Manning, amb aquest tema que té col·labo amb Migos. Quin grup, quina grupeta, eh? Migos, que va caure un component fa un temps, tiroteig, bueno, coses que passen, no? Vull dir, allà als Estats Units, això és molt normal, molt normalitat, oh, és un perill, això. Però bé, doncs aquí està aquest canvi d'era, amb aquest trap, aquesta estètica, un nou codi, sens dubte, i el so evoluciona, eh? El missatge canvia, bé, és com actualitzar el sistema i no saber estar de res, no, no saber on està. Actualitzo i ja no m'he perdut. I això t'estava aquí abans, això em passava a mi fa poc, no sé. Canvies les coses, actualitza el nou software. Pam. Cada sí. És tot més minimalístic, com aquella, entres a una casa i toques porta i es comencen a obrir, no? A la cuina, on està per obrir? No, és que tens sí. Que apretar i surt i... I, hòstia, clar, i si tens pressa, què fas? Comences a barallar-te amb tot? Com va això? Vull dir, què fas? Un gimnàs. Avui t'has convertit la teva cuina en un tap-tap d'aquests de colors, no? El tuit o qualsevol cosa, i et perds, no? Però a mi em passa, no? Tecnologia, ja no sé, tira enrere, tiro enrere, el mòbil, no? Vull tirar enrere, però en veritat acabo de tancar totes les finestres, no les puc recuperar, hòstia, no. Tal, ja. Però hi ha una aplicació que et fa recuperar finestres tancades a l'imprevist, no? No vull dir, per dir-te, no? Són coses que... Necessitats que...
2: Potser.
1: Coses que s'usen de minimitzar coses que ja funcionaven realment, no? O sigui, tenim uns, no, els skins... Hòstia, això ja em va bé. Pues jo tampoc vull actualitzar, tampoc. O no actualitzo sempre, si no em funciona, no? No sé tu, Sebas, que amb això toques bastant pal i tal, no?
2: Potser.
1: Però potser, no? Que a l'hora de ser clars amb els skins on estan traient coses que a mi anaven bé. Si li sumes que et fas gran, doncs ja sumes una cosa amb l'altra i ja estàs ja has punxat. Entenc la meva àvia quan veia posar la tele doncs, sortir en el seu programa d'Anna Rosa Quintana, doncs sortia un monicote per a la tele fet amb ordinador i encara pensava doncs, que era una titella que sortia des de dalt, no? Al davant de la càmera, no? Pues, això és el que t'està passant. I clar, aquí tenim un farmeador d'aures que avui no vol parlar perquè està molt concentrat. A 6-7 diu, però em diu, a veure... S'ha despertat, eh? A veure...
3: Bons dies, xavales.
1: No, però parla bé, si no, perquè s'ha despertat ara, 6-7, porta molta
3: hora. Què passa, xavales, 6-7?
1: 6-7. Està tradeando, ell fa tradeos, a la professió, tradeo, farmear aures... El LOL ja crec que ha quedat molt enrere. El LOL ja no es fa servir, ara ja deu ser una altra cosa. Què es diu contra el LOL?
3: HD.
1: HD, HD, vale. HD, vale. No vull saber què és, perquè no sé si podríem arribar, perquè a saber, ara diu HD, ui, no sé. Però bueno, està bé. Avui no estava parlado, però perquè està tradeando. Ara està tradeando i farmeando aura, per la qual cosa deixem que farmei molta aura i continuem amb un tema que és el futur. I ara el futur, com això que estem dient, que és quasi bé present, no? Mitja, curta, llarga distància, com els trens que van superbé, doncs parlarem de Future, amb el seu tema, que també, a més a Ferg, és New Level.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Massa, Ferg i Future, quin gran tema aquí, New Level, eh? Queda clar, aquí el 2016 van venir i van dir, bueno, anem a posar una mica de foc, una mica de tretzo aquí, anem a fer un tema que exploti, i bé, així va ser, va sorprendre molta gent, i bé, no s'escolta molt, eh? Crec que van deixar una mica de sombra, però és un gran tema, el qual, doncs bé, també podríem dir el de Hustling, de Rick Ross, i tantíssims més que van sortir en aquella època, no? Tenim Black and Yellow, i tantíssims més de Wiz Khalifa, i després s'uneix Snoop Dogg, que m'agrada perquè quan hi ha un tema que peta, ja apareix la típica artista, no?, que vol aprofitar-se també una mica d'aquest so i fer la col·labo típica, no? Això passa molt en un estil concret, on acaben col·laborant 80 persones amb una cançó, cadascú fa la seva estrofa. És com un All Stars, una cançó de All Stars que es deia What's Going On, que parava de, bueno, homenatjar les Torres Bessones, que va morir allà, no?, les Torres Bessones, i doncs, hi havia tantíssims artistes tots els del moment, en aquell moment, i bé, el posarem aquí un dia, ara m'ha vingut al cap i és un molt bon tema. I n'hi ha un altre també del grup, també, Michael Jackson en conjunt, tantíssims altres que fan aquestes agrupacions de molts músics i acaben doncs, fent algú per un bon propòsit, no? Això és bo, no? La música uneix i aquesta unió doncs, també fa que les coses canvin una miquetona, tampoc molt, però doncs, acaba sempre redirigint-se les coses, no? O almenys fent saber que això doncs, no és el camí, no? Sens dubte, i doncs, aquells artistes tenen mà, o almenys tenen la veu com per poder fer-ho i poder expressar-se, no? Doncs molt rebé. Doncs ara acabarem doncs, amb un tema, això és mentida, ja arribem aquí a la recta final, espero que us hagueu disfrutat, hagueu deleitat amb aquests sons per fer una mica de pupa, el que són els altaveus, i anem amb un tema ja per acabar, que serà de Juicy J, amb aquest remix que té de Young God, val? Que és un tema de 30 inches, que és molt bo, és molt atmosfèric, que fa viatjar dintre del que m'ha dit, dintre del sofà o on podeu viatjar, o si esteu en cotxe ja esteu viatjant, i amb aquesta música us acompanyarà doncs aquí, doncs, aquest final en deriva, anem a dir, aquesta atmosfera, aquest flow, aquest estil, ja no busquem direcció, només sensació, quan et deixis portar apareix el camí, és com quan entres a YouTube 5 minuts i surts 2 hores després. No sé què passa, que fa com allà tothom, no, tu o qualsevol persona, aquí tenim el farmeador d'hores comentant alguna cosa que ha exultat YouTube, és com si dic Roblox i doncs gira, o tal, aquí és el nom, Roblox, és el gadget, el nom ja no el té, és farmeador d'hores, sí o no?
2: Sí.
1: Va, molt bé, està aquí, està entre nosaltres. I bé, doncs acabarem amb aquest programa al qual doncs voldria doncs, fer aquest tancament que fem sempre amb una reflexió, no? Ja que tenim doncs, avui aquí el petitó, aquest farmeador d'hores, doncs comunicar això, una mica això, no? Doncs aquest tarannà que portem aquest dia a dia, aquest ritme de vida al qual, doncs, sens dubte, doncs, està començant a arribar a un got que s'està omplint, però ja fa temps que està vessant, no? A la qual cosa doncs, ens donem compte de que tota acció té una reacció i tota reacció té una acció i tot porta tot, no? Estem anant cap a l'era més digital, digitalitzada possible, a la qual cosa doncs, que no ens faci oblidar del contacte humà, que no ens faci oblidar de lo que és les emocions, els pensaments, perquè les emocions volcades a un telèfon realment no són emocions perquè no acaben d'arribar a l'altre costat, sinó reboten i tornen, no? Pensem que a vegades doncs, tot allò que es transmeteix doncs, a través de lo que és la xarxa doncs, porta a alguna cosa, no? Però no passa res, perquè això és evolució, és algo natural, al qual doncs, la vida ens acabarà, la naturalesa sobretot, ens acabarà redirigint d'alguna forma, i bé, doncs, sempre doncs, després de cada procés hi ha un gran col·lapse, al qual doncs, gent està preparada, l'altra no, i doncs, acaba sempre doncs, canviant i imaginem que les coses cap a bé, cap a millor, no? Però sí que, sens dubte, doncs, no oblidar doncs, allò que sempre doncs, tenim allà, que són doncs, els més propers, no? Un mateix, estimar-se un mateix, estimar i valorar doncs, allò que tenim i que després, quan no tenim, doncs ja no ho valorem igual, no? Sens dubte, tot això pot passar entre els dits com si fos sorra i la vida evoluciona constantment, eh? Anem redirigint el rumb i tot i així hem arribat amb la música, succeeix el mateix, eh? Des del rock, el hip-hop, qualsevol música, qualsevol estil, té una transformació, eh? I el sistema doncs, vol etiquetar la música, vol connectar i quan connectes de veritat ja no hi ha gèneres i freqüència. Així que escoltar avui és una forma de resistència i pensar amb criteri propi un repte. Així que continuem, i continuarem sempre endavant. Això no us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més teca i xitxota de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer molt gran.
0: Molt bona nit.
1: Good night, everybody. I love you.

0: Radio a la Carta y Radio Online. RadioCastelldefels.org.
1: La mà, espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
2: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21ena consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
1: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
3: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
5: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També

0: País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
1: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
2: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des de que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
9: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
10: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
9: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón.
11: Mató, no presó! Mató, no presó! Mató, no presó!
0: Una gran pancarta amb la frase Mató, no presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
12: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
13: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus.
14: This is not without hope.
13: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments, considerant que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
15: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
3: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
17: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
18: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
19: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua, tan abundant que ha caigut, té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
20: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
21: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
22: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pronte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
21: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
15: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
23: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
23: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
3: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
2: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre he dit que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
24: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en ese 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
3: 3CAT Info.
1: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
25: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
26: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
3: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són aquells xines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta, però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
21: I hem fet jocs.
22: I hi ha una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
23: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
24: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou. I no s'explica, moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
23: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
1: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
23: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
2: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. Ahí hoy se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
3: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida d'Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
4: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
5: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
21: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
5: Luis Enrique ja avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
21: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
5: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
4: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar. Eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
5: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
7: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
5: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
8: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
5: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
4: 3CAT Info.
5: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
9: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
5: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
10: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
5: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
25: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
5: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
26: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las de las prioridades.
5: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
4: 3CAT Info.
11: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort

0: el preu que faci falta. Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se al cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del «Quien puede hacer que haga», de José María Aznar, en posar de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. Que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat, no només per condemnar qui s'ho mereixi, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: De matinada ens arriben notícies des de França. Més de 400 detinguts a París després de la victòria del PSG ahir a la nit contra l'Arsenal.
2: París es va convertir en un camp de batalla i va haver nombrosos aldarulls amb alguns aficionats llançant coets contra la policia. 7 policies estan ferits, un en estat greu.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve.
2: Mantenen, però, la de divendres, a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Ara els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra d'aquest preacord.
0: Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero.
2: Els partits que integren Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.
0: Milers de persones van participar en la primera jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona.
2: Un dels moments més emotius va ser l'edició especial del Foraster des del Palau Sant Jordi amb més de 10.000 persones. El públic va poder veure en directe les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Avui al Suplement i serem a partir de les 10.
0: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. Albert Benet.
3: El PSG es va imposar la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història.
0: Avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: Amb Marc Márquez des de la segona fila, des de la quarta posició, i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de la lesió.
0: Enric Agut, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Quin temps farà avui, Enric?
4: Doncs mira, en general, aquest matí, sol i calor, calor, aquest migdia, aquesta tarda a tot el país, puja una mica la temperatura, pot pujar 1 o 2 graus, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa de les més altes 36, Tarragona, Barcelona, 28-29, amb un ambient humit, amb xafogó, Girona 32, per posar uns exemples. I després d'un matí tranquil, a la tarda hi haurà nuvolades que poden deixar algun ruixat primer pel Ripollès i després també algun ruixat o tempesta pot caure altres punts al Pirineu, Prepirineu o de la Catalunya Central. Tornades que localment poden anar acompanyades, com ahir, de calamarsa o de pedra.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui, el Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de 11:15, us saludem ja des d'aquesta anella olímpica. Per celebrar el 3CAT en viu, entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, cosa que passa poc sovint perquè s'ho van tornant. Són el Queco Novell, la Núria Marín, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu i el Jair Domínguez. Vindran la Marta Torné i el Tomàs Molina i també xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, Dani de la Orden, Paula Amàlia, Albert Ribalta i Marc Rius. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el Suplement a partir de les 10 i fins la 1, a tocar del Sant Jordi a l'anella olímpica 3CAT en viu. Passen 6 minuts de les 7 del matí.
1: L'informatiu del Suplement.
0: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en una batalla campal per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal a la tanda de penals.
2: Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París mateix, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. També

0: Hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior francès ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que ja estaven previnguts per unes imatges que repeteixen ja diverses vegades després que hi ha hagut un èxit esportiu com el d'ahir. La policia es va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
1: Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté, de moment, veurem si s'aixeca o no s'aixeca, la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a Girona i a la Catalunya Central, al Barcelonès, a Tarragona i a Terres de l'Ebre, i finalment també a Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta aquesta consulta als docents sobre el preacord amb el govern, que s'hauria d'acabar transformant en acord. Sí que mantenen, però, la convocatòria de moment de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta. Per tant, si la consulta valida el preacord, s'aixecarà també el que pugui passar divendres que ve amb aquesta vaga general. S'enviarà per correu electrònic la consulta als docents dilluns al migdia i es mantindrà oberta la votació fins dijous.
0: Sí, recordem-ho, s'haurà de decidir si aproven aquest preacord amb el govern, un preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'educació inclusiva. Esther Niubó és consellera d'Educació i ho explicava en declaracions ahir a aquest programa.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, va explicar també per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: El sindicat CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja ha anunciat que farà campanya pel no en aquest preacord.
1: Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
4: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. Y insistía también la portavoz adjunta del PSOE, Enma López.
5: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
4: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Gràcies, Madrid. Avui, Pedro Sánchez, que és a Madrid. A Catalunya se celebra als socialistes la Festa de la Rosa, com cada any a Gavà. Aquest any serà Pedro Sánchez, que, insistim, és a Madrid, i veu com fins i tot els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre el suposat casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
6: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado.
7: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insistia que cal convocar eleccions.
8: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Todos los casos sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, mantenir la legislatura és donar ales a la corrupció.
9: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
10: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestessin a Pedro Sánchez.
1: A Colòmbia, primera volta avui per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de l'ultradreta, el Abelardo de la Espriella, que ha promès, en aquest cas, més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
11: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
12: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
11: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
13: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
11: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
14: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
11: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
1: Un 8:15 del matí, més notícies. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que els últims 2 cursos ha preguntat a més de 7.000 alumnes de quart d'ESO si fumen o no fumen. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
0: En canvi, ha augmentat, això sí, el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
15: Fa 2 anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12. Anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Recorda també que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals.
1: Sobre la prohibició del tabac als espais públics, aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
16: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
17: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
16: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
1: I encara parlant de salut, la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units.
0: El Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi, i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateu, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: I encara també en salut, Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus.
0: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que la República Democràtica del Congo no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola en aquell país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is not
19: without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments.
1: La banca privada s'avança a la banca pública i els propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
20: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
21: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
20: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
21: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
20: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
1: I ara marxem fins al País Valencià per sentir ja un clàssic. Són els crits d'Amazon a la presó que van tornar a ressonar pels carrers de València en una manifestació per exigir la supressió de l'aforament de l'expresident valencià Carlos Mazón. La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, també va tenir el suport de la comunitat educativa immersa en un cicle, igual que Catalunya, de moment sense resoldre, de vagues.
0: Una gran pancarta amb la frase "Mazón a la presó" va encapçalar la mobilització d'ahir. Els manifestants van exigir l'acta de diputat de l'expresident valencià i van demanar la seva compareixença davant la jutgessa de la Dana. També van reiterar que continuaran sortint al carrer fins a aconseguir veritat, justícia i reparació. Mariló Gradolí, presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
2: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també van denunciar que en alguns llocs que es van inundar s'hi tornen a fer obres per tornar-hi a edificar. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones.
1: Milers de persones participen en la primera jornada del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Avui, segona jornada, i serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia, els del suplement. És un punt de trobada entre la ràdio i la televisió pública i els espectadors i els oients, desenes d'activitats, programes en directe com el Cuines o la previsió del temps i una edició molt especial. Ahir del Foraster, avui és el torn d'Eufòria, compliran el Palau Sant Jordi. Nosaltres, a partir de 11:15, a l'Anella Olímpica. La crònica d'ahir, Marta Vives.
3: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Esferrer ens ho deia així d'emocionat.
22: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
3: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3, amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
1: I a només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
23: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
24: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
23: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
25: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del Sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
23: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
26: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
23: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan adormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
27: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
23: I tampoc alterarà les mascotes.
28: L'informatiu del suplement.
29: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
30: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
31: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
32: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
31: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
32: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
31: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
32: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
33: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
28: L'informatiu del suplement.
1: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Dues Champions amb el PSG i no ens descuidem la del 2015 amb el Barça. Albert Benet.
4: Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal, va enviar la pilota als núvols i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb 3 Champions, aquestes dues amb el PSG i la del Barça, iguala Guardiola i Zidane amb aquestes 3 Champions. El sentim, Luis Enrique a Movistar.
5: Ha costado mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
4: El tècnic asturià ha guanyat les 3 finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la pròxima temporada.
5: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
4: I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per a l'equip anglès.
6: Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
4: El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides, una fita que només havia aconseguit el Madrid fins ara.
7: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
4: El PSG ha aconseguit dues vegades en 2 anys i de la mà de Luis Enrique, el que no havia aconseguit mai abans, i tot després de la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia en l'última etapa amb sortida i arribada a Roma després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la 5ª etapa que guanya el danès que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
8: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy...
4: I aquest era João Neves, el migcampista portuguès del PSG, també amb l'alegria després d'aquesta Champions que destacàvem aconseguida en la final contra l'Arsenal. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió a les 2 del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després d'acabar 5è ahir a la cursa sprint. Márquez sortirà des de la segona fila en la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole. I acabarem també amb futbol. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la 2ª divisió contra el Celta B. El partit és a 4:15 de la tarda a Can Dragó.
9: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
10: Bon dia, Roger.
11: 3, 2, 1... Seganya!
12: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Com estàs, Joan Anton?
0: Molt bé, molt bé.
1: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. A veure, Margulis...
0: Jo crec que és Margulis. Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i no només un nord-americà, perquè fixa't que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
1: Lynn Margulis, avui aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
0: Total, mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava, perquè als 16 anys, la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
1: Ah, clar.
0: Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
1: No entendríem un borrall. Almenys jo. Tu potser
0: no,
1: sí.
0: No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ens hi van tenir dos fills, però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011, amb 73 anys, a causa d'un vessament cerebral, però ara, quan repassem la història, veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, alguns cops una mica extremista.
1: Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
0: Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra plana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX, i en un moment en què encara no coneixien la genètica, és una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir, doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no només religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents, i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
1: No, tu, sisplau.
0: Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència això, no? I això, aquestes mutacions, fan que de tant en tant es produeixin variacions genètiques que són favorables i que fan que aquell individu s'adapti millor, pugui reproduir-se millor, pugui alimentar-se millor, pugui lluitar millor pels recursos que hi ha. I, per tant, ara ve la selecció natural, el filtre, i li diu, doncs tu passes endavant. I altres que no han patit aquesta mutació o que han patit mutacions que són no favorables, el filtre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa't, hi tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa, i la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
1: I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
0: Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis atzarosos, petits, que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de múltiples petits salts acumulats. No. només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en l'Immergulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins, que, perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa, va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà l'Immergulis, com ara explicarem.
1: Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
0: No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com, per exemple, perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells, per la raó que fos, i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com, uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable, hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
1: L'Immergulis entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
0: Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible? Si cap altre orgànol dins de la cèl·lula el té, l'ADN. La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? És un fet molt impactant. I aquí és on veurem que l'Immergulis comença a lligar-ho tot.
1: Clar, l'any 1970 publica l'origen de les cèl·lules eucariotes i aleshores la fa grossa.
0: Molt grossa, perquè rescata aquesta idea, dona forma científica a la idea, això que alguns havien intuït, i proposa que les mitocòndries, i per cert, els cloroplasts, que són uns orgànols similars però que tenen les plantes, són en realitat organismes primitius, és a dir, el resultat d'una antiga col·laboració, en concret entre un bacteri molt antic, que això l'anomenem arqueà, i un altre bacteri, és a dir, és igual, suposem dos bacteris, i crea el que anomenem la teoria de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de l'Immergulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest, la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que, segons això, les mitocòndries serien antics bacteris. Eren organismes independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions. Que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics. I, de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ella havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
1: per què aquest rebuig, Jonathan?
0: Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja m'he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició. No és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No és cruel, al contrari, és pacífic. És anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
1: Mm. I aleshores arriben les proves?
0: Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis. Dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I, ostres, s'assemblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
1: Què és aquesta hipòtesi, Gaia, Joan Anton?
0: Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
1: Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
0: A poc, Roger. Això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és el darwinisme, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments que claus en què la vida ha fet un salt endavant, un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
1: Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia, Margulis, o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
0: No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, doncs tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va obtenir molt de reconeixement. Mira, va ser escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també, atenció, de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis, és d'ella, aquesta frase, que mostra el que ella realment pensava. Deia, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
1: Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona, doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
0: Exacte, i la va fer millorar. Fixa-t'hi que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
1: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: Sí.
3: I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
14: Amics.
13: Rialles.
14: Llocs. Moments.
13: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
10: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
17: Atenció!
18: Europa. A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
16: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
18: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
16: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
18: Tot gira.
16: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopés.
19: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella...
20: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
21: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
22: Un restaurant caní a la Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
34: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
35: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
36: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
37: Això pot ser frenètic!
35: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
36: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
35: Univers MotoGP.
36: Perquè el Mundial és nostre.
35: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
38: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars. Marina Laminos, bon dia.
39: Molt bon dia.
1: París es converteix en una batalla campal per celebrar la segona Champions del PSG.
39: 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Hores després que els de Luis Enrique aconseguissin la segona Champions consecutiva, la capital de França s'ha convertit en un camp de batalla, bengales i petards contra la policia i botigues destrossades.
1: És la tercera Champions de Luis Enrique, amenitzada amb un concert dels The Killers a la final de Budapest.
39: Els francesos van guanyar els penals per 4-3 després d'un partit molt ajustat contra l'Arsenal. El trofeu suposa la tercera Champions per a l'entrenador de Gijón, ex del Barça.
1: Dues Champions amb el PSG, una amb el Barça. Els sindicats majoritaris d'educació no faran vaga demà.
39: Una decisió que han pres a l'espera de saber si els docents aproven o no el preacord. Ho sabrem dijous. En tot cas, sí que es manté per ara la vaga general convocada per aquest divendres i els sindicats minoritaris, que divendres es van aixecar de la taula de negociació, insisteixen que no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions.
1: Pedro Sánchez pren el pol a la seva capacitat de resiliència.
39: El president espanyol participa aquest matí al primer míting des que han esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. Serà la clausura del Congrés de la Joventut Socialista. També parlarà aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas des de la Festa de la Rosa de Tarragona.
1: Colòmbia escull el successor de Gustavo Petro.
39: El favorit a les eleccions és l'esquerrà Iván Cepeda, però les enquestes apunten que el nou president colombià s'haurà d'escollir en segona volta, o Cepeda, o l'ultradretà Abelardo de las Priella, o la dretana Paloma València.
1: La propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és alarmant.
39: És l'advertència de Metges Sense Fronteres, mentre que l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. De fet, l'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics.
1: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents.
39: Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats, ho apunta un estudi de la Diputació de Barcelona.
1: I a aquesta hora també ens fixem en el gran avanç científic contra el càncer de pròstata.
39: Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o la mortalitat d'aquest tumor entre els pacients amb metàstasi. Es tracta d'una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí.
1: Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació.
39: I a més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per això la Generalitat confia afavorir-hi l'obertura d'una 50ena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
1: És el segon i últim dia del 3 que t'envio a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
39: Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió públiques i avui a partir de 11:15 del matí us hi esperem amb un suplement carregat de sorpreses. Durant la primera jornada, una edició molt especial del Foraster ha omplert amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
1: Les portades dels diaris Marina, Pedro Sánchez en blanc i negre, El Periódico i també El Diari Ara.
39: El PSOE en un dilema, El Periódico amb una silueta d'una Espanya dividida entre convocar eleccions o no avançar-les, i al darrere un gravat amb Sánchez, Zapatero i també Leire Díez. En la mateixa línia, l'Ara, setge el PSOE, un diari però que dedica el tema del dia a la Venezuela post-Maduro amb una imatge del país on es pot veure un anunci que demana l'alliberament de l'expresident veneçolà. Mentrestant, a La Vanguardia, París és protagonista per dos motius diferents. Una foto fotografia de gent remullant-se davant la Torre Eiffel per explicar que Europa no està adaptada al canvi climàtic, i a la mateixa portada també hi veiem Luis Enrique aixecant aquesta segona Champions del PSG. I finalment, al punt avui, una ceràmica trencada a trossos per il·lustrar un tema propi molt d'actualitat, diu així, empresa familiar, com trencar el sostre de l'ambició.
1: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, la portada de l'ABC és gairebé digna de col·leccionista. Si ets devot del Papa Lleó XIV.
39: És una portada que funciona com a pòster independent del diari, a fons blanc i amb una fotografia del pontífex saludant. I llegim un "Benvingut Lleó XIV a Espanya". Al llom d'aquest pòster, tot el programa de la seva visita i a la contraportada una glossa del diari dirigida al Papa. A El Mundo també fa un especial dedicat a aquest esdeveniment, en aquest cas amb 5 seguidors catòlics a la portada. El País, per la seva banda, hi mostra un altre ídol de masses, és Bad Bunny, que obre la seva marató de concerts a Madrid, i acabem repassant La Razó amb una entrevista Isabel Díaz Ayuso, que ocupa tota la portada i que deixa aquest titular. Sánchez és un farsant, busca rendibilitat i blanqueig amb la visita, precisament, del Papa.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 29 espelmes, Víctor Campuzano.
4: Hem fet les coses bé, hem patit una mica la primera part, la segona part hem pogut imposar el nostre joc.
5: El davanter barceloní, format a l'Espanyol entre altres equips, va marcar 2 gols en el seu debut amb el primer equip l'any 2019. 2 anys després va rescindir el seu contracte i actualment juga a la Lliga Australiana.
1: 50 espelmes, Colin Farrell.
5: Després de deixar enrere els seus problemes amb l'alcohol, va aconseguir rellançar la seva vida i la seva carrera. És un dels grans noms de Hollywood, però també ha deixat petjada en el cinema independent en pel·lícules com Amagats a Bruges, amb qui va guanyar un Globus d'Or com a millor actor.
1: 96 espelmes, 96 Clint Eastwood. I've noticed how you come across somebody once in a while and you shouldn't have fucked
5: with. That's me. És un dels últims clàssics del cinema americà. Com a actor, la fama li va arribar com a estrella de l'Spaghetti Western, i com a director se'l recordarà per pel·lícules com Gran Torino o les oscaritzades Sense Perdó i Million Dollar Baby.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple avui de la música d'Eufòria.
1: Una cita imperdible en què es podran reviure tots els temes més celebrats de la quarta edició del programa musical que ha triomfat a 3CAT. Tot plegat amb posades en escena espectaculars i moltes sorpreses. Això és avui a les 12 del migdia dintre de la programació de 3CAT en viu.

0: I a l'Helio Gabal, avui precisament un exintegrant d'Eufòria, aquest que sona és Triquell.
1: I serà amb un format nou, Paco i Paca, per presentar el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Es poden comprar entrades per 5 euros.
0: Al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima.
1: El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 22 euros.
0: I el Teatre Goya estrena L'últim àtom.
1: Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedregosa són els protagonistes de la nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua del llenguatge de l'àvia quan la incertesa envaeix la humanitat. Avui a funció a 6:45 de la tarda, amb entrades a partir de 24 euros.
0: I un plan familiar, el Festival Literari Montllibre.
1: Que celebra la literatura, cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada a infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenta una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Al costat equivocat.
2: La Clara havia perdut moltes coses a la vida, però l'esperança no n'era una. De petita, mirant els dibuixos, tenia la convicció que el coiot enxamparia el correcamins. Només era qüestió de temps. Els seus pares també recorden les cartes que escrivia a ses majestats. A la llista només hi figuraven dos punts: acabar amb les guerres i la fam al món. De més gran, quan ja tenia consciència política, va sortir a manifestar-se perquè l'esperanto es convertís en llengua universal. I quan hi havia eleccions, agafava amb fermesa la butlleta del partit animalista, pensant que aquesta vegada sí que tocaria poder. La Clara també havia invertit molt temps de la seva vida a ensenyar a l'àvia com utilitzar la intel·ligència artificial, i tenia la certesa que a les cues del supermercat imperava la justícia. Un dia, la Clara va convocar les amigues per ofegar les seves penes amoroses. Era l'única heterosexual del grup. I després de donar voltes i més voltes al tema, la més llançada es va sincerar amb ella. Va dir: Clara, el problema és que tu ets una defensora de les causes perdudes. I ja fa temps que els homes no valen la pena.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, com a bon amant de la nostàlgia, escoltarem la versió que acaba d'estrenar Esther. La cantant de Vinaròs versiona un himne que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. El resultat manté intacta la força emocional de l'original. Una peça vibrant, emotiva i carregada d'energia positiva. Fins les 8, si tanqui els ulls, t'obrim pas amb la mirada d'Esther.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, que hauria de gestionar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores, i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són tan grosses totes que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor i fins i tot avui amb algun grauet més que ahir. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, sí, aquest és un bon resum. Avui s'espera un dia una mica més càlid, pot pujar la temperatura, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa, marcarà de les més elevades, Barcelona amb xafogó pot tocar els 28 graus, també Tarragona i Girona als 32, Viella als 26, un matí de sol, alguns intervals de núvols de la tarda, com ahir, novament creixeran nuvolades que ja els vols del migdia poden descarregar algun primer ruixat. Sembla que el Ripollès seria la primera comarca amb algun xàfec i després s'anirien estenent per altres zones del Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Tronades que localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ens despertem mirant cap a París, que s'ha convertit aquesta nit en una batalla campal per celebrar la segona Champions consecutiva del PSG de Luis Enrique. El balanç, hores d'ara, després d'hores i hores de celebració, és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. A les imatges que aquestes últimes hores han circulat per les xarxes socials s'hi veuen milers de seguidors llançant bengales i petards contra la policia, disturbis, aparadors de botigues i cotxes destrossats. Sobretot a París, però també en una quinzena de ciutats més on s'ha celebrat la victòria del PSG davant l'Arsenal als penals. Als carrers de la capital, prop de 20.000 persones van seguir la final, que jugava a Budapest, des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. El ministre de l'Interior francès ha estat dels primers a reaccionar. Ha qualificat la violència d'inacceptable, però ha admès que estaven previnguts, perquè aquest tipus d'imatges, després de victòries del PSG, són cada vegada més freqüents. De fet, l'any passat, la celebració de la primera Champions del club va acabar amb dues persones mortes, més de 200 ferits i gairebé 500 detinguts. Aquesta nit, la policia ha desplegat més de 20.000 agents, com dèiem, per tot el país, la majoria a París, però les imatges s'han tornat a repetir. En tot cas, aquest vespre, el Camp de Mart acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG. Abans el rebrà a l'Elisi el president francès Emmanuel Macron, que per ara no ha dit res del camp de batalla en què s'ha convertit la ciutat. Es va limitar a fer un tuit després del triomf esportiu. Una nova estrella brilla sobre París. Bravo al PSG, que fa somiar tota Europa. França n'està ben orgullosa. Ha estat una final de la Champions, com dèiem, que ha transcendit de l'àmbit esportiu i que ha arribat també al musical. De fet, en aquest cas per un bon motiu, perquè gairebé com si es tractés d'una Super Bowl, la Super Bowl, així va sonar la prèvia d'aquesta final a Budapest. Són els nord-americans de Killers que van empalmar 4 èxits representatius de la seva trajectòria en només 6 minuts d'allò més frenètics, entre els quals van sonar el Human i el Mr. Brightside. La veu de Brandon Flowers i els seus, que van pujar a l'escenari després que David Beckham, a través d'un curtmetratge, punxés un vinil dels The Killers. L'espectacle va comptar amb cos de ball i focs artificials al més pur estil de Las Vegas, ciutat d'on són originaris. Una actuació, per cert, molt més celebrada i cantada pels seguidors de l'Arsenal que no pas pels del Paris Saint-Germain. En temps dels esports, les paraules de Luis Enrique després d'aconseguir la tercera Champions del seu palmarès. Avui que també sumarem el Blai Mercè, cronista musical de Catalunya Ràdio, a la tertúlia del suplement, perquè futbol i música sempre és un bon combinat. L'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols segur que ho celebraran amb aquesta Champions de nou que s'emporta el PSG amb un partit d'aquests de mastegar sorra, 1-1 al final de la primera part. Primer es va avançar l'Arsenal a la primera part, a la segona un penal de Dembélé va permetre al París empatar el partit. Es va arribar a la pròrroga, pròrroga feixuga, amb els dos equips molt cansats, finalment penals, i els penals a la cara o a la creu, doncs primer qui va tirar va ser el París, que es va acabar emportant aquesta Champions, la segona consecutiva del PSG, que, per cert, des que va marxar Mbappé, només fa que guanyar partits i guanyar finals de Champions. Des que ha marxat el PSG, dues Champions per

0: El Paris Saint-Germain, des que ha marxat Mbappé, i cap títol pel Madrid. Els esports amb l'Albert Benet ens hi requerirem, i també amb algunes declaracions de Luis Enrique que ja apuntaven en aquesta línia, perquè Luis Enrique, quan va perdre Mbappé, va dir ara jo puc controlar tots els moviments dels meus jugadors. És una cosa que no passava quan tenia Mbappé, que feia bàsicament el que li donava la gana. D'aquí una estona l'Albert Benet amb els detalls esportius d'aquesta final, que ha acabat amb aquesta cara negativa, aquests 400 detinguts a França, especialment a París, amb alguns policies ferits. Finalment, els sindicats majoritaris no faran vaga demà a les escoles catalanes a l'espera de saber si els docents aproven el preacord amb el departament. L'Austec i professors de secundària han decidit suspendre les aturades territorials previstes fins dijous i per ara mantenen només la convocatòria de vaga general de divendres vinent, 5 de juny. En canvi, la CGT, la Intersindical i la COS avancen en direcció contrària. Els sindicats que divendres es van aixecar de la taula de negociació no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions d'aquesta setmana i faran campanya pel no al preacord. En tot cas, la vaga general de divendres també està supeditada al resultat de la consulta que finalment es farà públic dijous. Per tant, si dijous es valida el preacord, divendres tot apunta que aquesta vaga també s'aixecarà. Demà al migdia s'enviarà als docents, que podran dir-hi la seva fins al dia 4. Serà una consulta telemàtica i per ara no s'ha decidit quina serà la pregunta concreta que se'ls plantejarà. Algun sindicat vol vincular el no al preacord amb la convocatòria d'una vaga indefinida i d'altres prefereixen evitar aquesta vinculació. Damunt la taula, una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ho celebrava aquí el suplement ahir la portaveu de la sindicat, del sindicat Ustec, Iolanda Segura.
1: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400. Era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Celebració que se sumava també a les paraules d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, qui vam entrevistar ahir pausadament en aquest estudi, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va celebrar el preacord i el va catalogar d'històric. Aquest matí serà interessant sentir les paraules del president Illa a la Festa de la Rosa de Tarragona, a Constantí, amb els socialistes celebrant immersos en aquesta etapa també de turbulències pel que fa a la situació de Pedro Sánchez. També serà rellevant el discurs que farà el president del govern espanyol per clausurar el Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. És el primer míting en què Pedro Sánchez participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen al PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
2: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Enma López.
3: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. A que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
2: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Gràcies, Alba. La clausura del Congrés de la Joventut Socialistes està previst per a 11:45 d'aquest matí. L'anàlisi de tot plegat a partir de les 9 a la tertúlia del suplement. I els diaris, avui a La Vanguardia, és Lola García qui escriu sobre la capacitat de resiliència de Pedro Sánchez i el que cataloga de setge a Ferraz, Marina Laminos.
4: El cert és que potser Pedro Sánchez estava esperant la millor data per convocar eleccions, però potser aquest moment ja ha passat, perquè a aquestes alçades les actuacions judicials que l'envolten no amainaran, per més que repeteixin que es tracta d'una confluència d'interessos de la dreta política, mediàtica, judicial i policial. Causes obertes contra els seus familiars, el cas Ábalos i Koldo, el cas de Cerdán i Leire Díez, ara també el de Zapatero, i, sobretot, el del finançament il·legal que va obrir un jutge a instància, recordem-ho, del Suprem, com a derivada d'aquest cas Coldos. Una causa, aquesta, que en algun moment podria esclatar en forma d'escorcoll de la seu de Ferraz i podria derivar en una imputació del PSOE que posaria contra les cordes, encara més, Sánchez. En tot cas, l'avenç de les investigacions oferirà segur més ensura als socialistes, escriu García, i Sánchez només compta amb dues cartes per mobilitzar els seus votants, l'alternativa PP-Vox i el missatge de la persecució policial. Però el seu risc més gran remata és la falta de suports polítics que el presenta com un líder que s'aferra a la cadira quan els seus aliats donen per acabada la legislatura.
0: Els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerra de la història del país. El seu delfí és Iván Cepeda, l'aposta de l'esquerra colombiana i favorit a les urnes, però per evitar la segona volta hauria d'aconseguir més de la meitat dels vots, un fet pràcticament insòlit i que ni tan sols contemplen les enquestes que li són més favorables. Per tant, si no hi ha cap sorpresa, hi haurà una segona volta el dia 21 de juny. Intentaran esgarrapar-li vots al candidat de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella, i la dretana Paloma València. L'esquerra vol conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de les violències dels grups armats. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic.
6: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
5: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
7: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne.
5: Esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà.
8: Acabar con el hambre, el desempleo, y sostener el salario vital digno para toda la gente.
5: La clau està en saber si tindrà com arribar a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat se situa entre el 30 i el 50%, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recomana a la població buscar atenció mèdica immediata.
9: This is not without hope.
10: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí, a Ituri, ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: L'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Ara per ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda també ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Ahir al suplement en vam parlar de l'Ebola i del Congo amb el Xavier Aldecoa, bon coneixedor de la situació a l'Àfrica. Als Estats Units, Donald Trump no té cap pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran perquè vol tancar, diu, un bon tracte. Ho ha assegurat aquest dissabte a la cadena Fox News en una entrevista concedida a la presentadora Lara Trump. Efectivament, Trump és la seva jove.
11: Estem aconseguint el que volem a poc, són negociadors molt durs, porta molt de temps. No tinc pressa. M'agrada dir que no tinc pressa perquè els preus de la gasolina caurien en picat. Però si tens pressa, no arribaràs a un bon acord.
12: If you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
0: De tram a tram, considera que l'acord final ha de tenir dues garanties, que l'estret d'Hormuz quedi reobert i que l'Iran no pugui tenir una arma atòmica. Però ha advertit Trump que si la seva administració no aconsegueix el que vol, ho resoldrà d'una altra manera. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. És el que es desprèn d'una investigació conjunta de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània i altres organitzacions. L'informe situa Alemanya, Xipre i Luxemburg com l'epicentre del negoci perquè despleguen una catifa vermella per a aquestes empreses. Felip Daza, investigador de l'Observatori, denuncia que a Catalunya passa el mateix. En aquest cas, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions i de Fira de Barcelona.
13: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
0: L'informe demana adoptar més sancions contra Israel i excloure de les ajudes públiques europees les empreses del país que estiguin implicades en la violació de drets humans. Gairebé 200 persones han estat interceptades en aigües de les Balears els últims dos dies. L'últim rescat es va fer ahir la tarda, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van veure 11 persones que estaven en una barca en una desena de quilòmetres al sud-est de la Formentera. En el que portem d'any han arribat a les Balears prop de 2.000 persones migrants a bord d'un centenar d'embarcacions. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. En canvi, puja el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Ara ho fan el 15% dels adolescents. Són dades d'un estudi de la Diputació de Barcelona, de les quals ens en fem avui ressò, Dia Mundial del Tabac, una substància que és la responsable dels 85% dels casos de càncer de pulmó. Elisenda Noguera, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha explicat a Catalunya Ràdio que els joves cada vegada comencen més aviat a vapejar.
14: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: En aquest context, estem a les portes d'un estiu en què no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només seran desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
15: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
16: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
15: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
0: Gran avenç científic contra el càncer de pròstata, un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió d'aquest tumor i la mortalitat entre els pacients amb metàstasi. Un 80% dels càncers de pròstata són curables, però el 20% restant provoca metàstasi i això redueix la supervivència dels malalts. Segons Joaquim Mateu, oncòleg del Vall d'Hebron, aquesta troballa canviarà la manera com es tracta el càncer de pròstata avançat.
17: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Els fàrmacs ja estan a disposició dels pacients que tenen càncer de pròstata, una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí. Atenció si avui teniu previst fer diumenge i posar rentadores, perquè a partir de demà, dilluns 1 de juny, tornarem a pagar un 21% de l'IVA de la llum i del gas. Recordem que l'impost havia baixat per les mesures fiscals anticrisi aprovades pel govern espanyol. Fins ara l'IVA que es pagava per la llum i el gas era del 10%. És a dir, a partir de demà les factures poden pujar entre els 10 i els 20 euros al mes, depenent del consum, la tarifa contractada i els hàbits energètics de cada llar. A banda de l'IVA, també tornarà a pujar l'impost especial sobre l'electricitat un 0,5% a un 5,11%. A València... A València, un crit que és ja un clàssic. Nova manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat de l'expresident del govern, Carlos Mazón, i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
18: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo.
0: També han demanat seguretat de cara al futur i han alertat que es torna a construir en zones inundables. Ara ens fixem en la banca privada, que s'avança a la pública i aquests propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una anomenada stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
19: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
20: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
19: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
20: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límit, però no tindrà tanta seguretat.
19: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
0: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de bar ni de restaurant. És per això que la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una 50ena d'establiments en aquests municipis amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros. Recordem que es consideren micropobles els que no arriben al miler d'habitants, és a dir, la meitat dels municipis que hi ha a tot Catalunya. L'aposta del govern és que s'hi obrin establiments multiservei i que un sol local inclogui un comerç alimentari o un negoci de restauració i es complementi amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais convertits també de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
21: El que pretenem és doncs, fixar comerços una miqueta multisectorials i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
0: Per la seva banda, l'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera essencial que existeixin aquests establiments. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
22: Són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: La Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis i donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Ara tornem cap a França, on els alumnes es podran examinar en llengua regional l'any 2028. Així ho ha anunciat el ministre d'Educació francès. Des de la reforma del 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües, però la mobilització d'estudiants bascos ha provocat aquest canvi. Perpinyà, Laura Bertran.
23: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalaureat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, a la Bailac Ferrer, n'és el president.
24: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català?
23: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació. El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa tema un possible nou revés.
0: Molts de vosaltres segur que ja teniu ben apuntada a l'agenda del calendari una data, és el 12 d'agost, dia en què podrem gaudir d'un eclipsi total al nostre cel. Doncs bé, a només 73 dies d'aquest esdeveniment únic, diferents experts de la Universitat de Lleida desmenteixen alguns dels mites, alguns dels tòpics que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
1: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de la UdL.
2: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
1: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
3: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del Sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
1: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
4: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
1: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan a dormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
6: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
1: I tampoc alterarà les mascotes.
0: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Avui, segon i últim dia de 3 Cat en Viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió pública. I avui, a partir de 11:45 del matí, us hi esperem nosaltres, els del suplement, amb un programa carregat de sorpreses. Tot això després que ahir els espectadors i oients gaudissin de desenes d'activitats, programes en directe i una edició especial, molt especial, volem dir, del Foraster, que va omplir amb milers de persones al Palau Sant Jordi, Marta Vives.
25: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
26: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
25: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort. El concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
0: A les portes precisament d'aquest concert d'Eufòria, el suplement avui a partir de 11:15 en directe des de l'Anella Olímpica, 3 Cat en Viu, xerrarem amb la Marta Torner, amb el Tomàs Molina i ens visiten els 5 presentadors a la vegada de l'Està passant. No passa sovint, perquè com que sempre es van tornant, avui ajuntem el Queco Novell, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu, la Núria Marín, el Jair Domínguez, tots junts al suplement a partir de 11:15. Avançarem també un tastet de la nova temporada de La Casa Nostra, que ja està a punt de sortir del forn amb els seus protagonistes, el Dani de l'Orden, el seu director, però també ens visiten la Paula Mali, el Marc Rius, l'Albert Ribalta. Tot això a partir de 11:45 del matí i fins la 1 del migdia, 3 Cat en Viu a l'Anella Olímpica. Us hi esperem. I després dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona fa tot just una setmana, ha estrenat també la desena de concerts que fa aquests dies a Madrid. En aquest cas, Bad Bunny ha ballat amb Esther Expósito, María León, Mapi León, i Ana de Armas en el seu primer concert a Madrid. 66.000 persones s'han rendit a l'Astra porto-riqueny en el primer dels 10 concerts que oferirà la capital de l'Estat fins al dia 15 de juny, gairebé una residència, per on segur que passaran uns quants catalans que no van aconseguir entrades a cap dels dos concerts que Benito Martínez Ocasio va fer a Barcelona. El cantant ha ofert un show similar al que va fer fa tot just una setmana a l'Estadi Olímpic, però amb convidats diferents. La cançó exclusiva del concert ha estat al costat del seu compatriota, Mike Towers, però les mirades han anat directes a l'escenari de la Casita, on convida celebritats a ballar. Aquí, recordem-ho, s'hi van deixar veure futbolistes com la Mini Amal, Robert Lewandowski, etc. Doncs bé, a banda de les actrius citades, a Madrid també hi havia 4 futbolistes, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, del Real Madrid, Isi Palazón i Sergio Camello, del Rayo Vallecano. Aquest vespre, segon concert de Bad Bunny al Metropolitano. Avui tanca un emblema de la Costa Brava, la cafeteria pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro. Va néixer gairebé fa 70 anys a l'Avinguda S'Agaró, a tocar de l'Ajuntament. Ens ho explica, ens ho retrata la Laia Claret.
27: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED, De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta.
27: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura d'artistes.
5: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
27: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
5: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant.
0: De seguida els esports, avui amb nom propi, Luis Enrique Martínez, l'entrenador que va guanyar una Champions amb el Barça i que ja en té dues més al sac amb el PSG, les dues de manera consecutiva. Pausa i els detalls de la crònica esportiva amb l'Albert Ronet.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
13: ¡Qué guay, no!
12: 3CAT en viu.
28: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
32: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
33: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
32: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
33: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
32: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Albert Benet, bon dia.
34: Bon dia. Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb tres Champions Guardiola i Zidane. El sentim en declaracions a Movistar.
35: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
34: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
35: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar a entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
0: Eufòric Luis Enrique, l'enhorabona, perquè realment doncs és un tros d'entrenador que tant de bo un dia torni a entrenar el Barça. A l'altra cara de la moneda, l'Arsenal de Mikel Arteta, amb una proposta ultradefensiva, perquè crec que va tenir una possessió de no arribar al 25%. Van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions una altra vegada per un equip anglès.
2: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
0: L'Arsenal, que encara no ha aconseguit guanyar mai cap final de la Champions, el Barça n'hi va prendre una el 2015, la de Belletti. Aquest era Fabián, oi?
34: El 2006.
0: Sí, efectivament, sí, 2006. Eh? Ara ha fet 20 anys, tens raó.
34: Correcte,
0: perdona.
34: Correcte.
0: 2015 sí, sí. Va ser la de Luis Enrique.
34: I més reaccions. El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides.
3: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
34: I ara sentireu el migcampista portuguès del PSG, João Neves.
4: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar. Y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa. Y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección. Y creo que lo hemos merecido.
34: El PSG, que no havia guanyat mai cap Champions, ha aconseguit dues vegades guanyar-la, i en dos anys, i de la mà de Luis Enrique. I tot després de la marxa d'Mbappé, el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip, i Luis Enrique ha respost en 12 títols en 3 temporades.
0: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia.
34: En l'última etapa, amb sortida i arribada a Roma, això després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa.
0: I també avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió.
34: A les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir a l'esprint, Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B.
34: El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. També avui a l'ACB, el Barça rep el València al Palau a les 7, en un partit en què juga acabat tercer la Lliga regular. I acabem recordant que l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat un any més campió de la Lliga masculina de waterpolo.
0: Bon dia una altra vegada, Joan Anton Català. Com veurem la lluna aquesta setmana?
13: Justament avui plena. La veurem plena quan surti a partir de les 10 del vespre.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Xerta, al Baix Ebre?
13: A les 6:29.
0: I a quina hora es pondrà?
13: 21:22.
0: Salut, Joan Anton.
13: Igualment.
0: Temperatura a Xerta a aquesta hora, Enric Agut.
14: Doncs mira, a 20 graus de temperatura.
0: Això anirà cap amunt, per això.
14: Sí. Mira, avui les màximes més altes estaran a voltant dels 35-36 a Lleida, també a Tortosa, i a la costa, amb Xafogó, valors de 28-29, per exemple, a Tarragona o Barcelona. Bé, una jornada amb dues cares, com ahir, un matí de sol, ja està fent sol a tot arreu, només tenim alguns núvols locals, i a la tarda, novament, tindrem un episodi de ruixats i d'una tempesta, una tronada en punts del Pirineu, poden començar més aviat que entre el Berguedà, Ripollès, Cerdanya, però després poden afectar altres indrets, molt regulars. Després avançaran també pel Prepirineu i alguns a la Catalunya Central, arribant a zones com Osona, Bages, també al Solsonès. Alguna tempesta pot acompanyar, com ahir, de calamarsa o de pedra. La resta, doncs sol o alguns intervals de núvols, pot ser que arribin els núvols mitjans i de les tempestes més tard a altres indrets. I per la setmana entrant, dimarts i dimecres vol baixar la temperatura, igualment farà calor, però no tanta, si avui les màximes més altes seran de 36, dimarts i dimecres seran de 31 o 32 graus.
0: Fins quan durarà aquesta broma de calor, Enric? Ja ens hem d'acostumar tot l'estiu?
14: Jo crec que ens hem d'armar aquest estiu amb molta, molta paciència. Perquè tal com s'estan movent les coses, apunta un estiu d'aquells que pesats i llargs, amb baixadetes de la temperatura, però podem tenir alguns episodis, algunes setmanes de calor forta.
0: Però és a dir,
14: és un anunci.
0: La primavera ja no torna, perquè ens entaguem.
14: No, la primavera no. Estem a mes de juny, ja aquí a les portes, la setmana que ve calor, sé que alguns dies baixa la temperatura, però després torna el cada setmana pujant una mica més. L'altra setmana, la setmana del 15 de juny, que ara falta molt, falten dues setmanes, ara posen que es desinfla la calor, però serà un ambient d'estiu. Mm-hmm. Ens anem cap a Sant Joan, i Sant Joan, res de primavera. Sant Joan, coets, sol i calor. Sí, sí.
0: Paciència i ventalls, i avui una gorra per fer el 3CAT en viu a partir de quarts d'11 i crema solar, correcte, que ja la portem incorporada. Avui ens hem dutxat i després ens hem embatumat amb crema solar.
14: Segur que
0: faltia. I seràs o no? I seràs?
14: No, perquè estic aquí a la tele.
0: La il·lusió que em feia.
14: Estaré us acompanyant igualment.
0: Molt bé. Vindrà el Tomàs Molina, que xerrarem una estona amb ell, també. A partir de quarts d'11.
14: Passarà molt bé.
0: Una abraçada, Enric, gràcies.
14: Vinga, fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
1: Els meus companys de diari li van dir vell i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, i al final els vaig dir: ei, xavals, que té la meva edat. I per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes.
0: Podem dir que Bad Bunny t'ha fet trencar aigües?
6: Doncs pues una mica sí, jo diria. Ara plantejant-me si li diem Arcadia Benito o Arcadia a seques.
15: L'única cosa que he de dir de Bad Bunny, a banda de que a mi sí que m'agrada, és que l'altre dia parlant d'ell amb els meus pares, me diu ma mare: però i sé, Bugs Bunny no era un personatge dels Looney Tunes? Sí.
0: Hem anat fent broma al llarg del cap de setmana que aquesta final l'Escobar se la deu haver mirat amb un daiquiri, celebrant també que a Noruega han tornat amb la Copa. Pere Escobar, bon dia, bona hora.
16: Hola, bon dia.
0: Com va la
16: vida? Era un cubata.
0: Què era, què era?
16: Era un cubata. Era un cubata de ron. M'agrada més que el daiquiri.
33: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 31 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Luis Enrique.
1: ¡Uy, casi dos meses, qué maravilla! ¡Me voy a Gijón!
2: Que se'n va de vacances l'entrenador del PSG després d'aconseguir la seva tercera Champions, la segona consecutiva a la banqueta dels parisencs. Però, això sí, la celebració ha convertit la capital francesa en un camp de batalla. La nit ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat.
0: Iván Cepeda.
3: Acabar con el hambre, el desempleo...
2: L'aspirant a la presidència de Colòmbia, que avui se sotmetrà a la primera volta de les eleccions, si aconsegueix més del 50% dels vots, no ho apunten però ni les enquestes que li són més favorables, evitarà la segona volta. Si no, s'haurà de veure les cares el 21 de juny contra l'ultradretà Abelardo de l'Espriella o la dretana Paloma València.
0: Xavier Antic.
4: Hem après a resistir.
2: Que ha estat escollit novament president d'Òmnium Cultural a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Més de 10.000 socis han participat en la votació i han decidit avalar la seva candidatura per presidir Òmnium fins l'any 2030. Antic, ja reelegit, ha alertat que comença un cicle electoral que ha catalogat de diabòlic i que els obliga a jugar millor les cartes, diu, per avançar cap a les aspiracions nacionals.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 15%
2: de joves que vapegen de forma habitual, en canvi baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents, ara fumant de forma habitual, el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats.
0: 33.
2: També percent, en aquest cas, de micropobles que no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, un de cada 10 no tenen ni tan sols bar ni tampoc restaurant. Per això la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis. Ho farà amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
0: 70.
2: Anys els que té la cafeteria pastisseria històrica El Cisne de Platja d'Aro, un emblema de la Costa Brava que avui abaixa la persiana. Els fills dels propietaris no continuen el negoci i ara es venen al local per on han passat figures com Salvador Dalí o també Manolo Escobar.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 31 de maig, però en aquest cas de l'any 2010, José Mourinho va ser presentat com a nou entrenador del Real Madrid.
5: Yo no soy un provocador, soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho. Y como trabaja mucho, mucho, y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
0: Una roda de premsa on Mourinho ja va tenir alguna paraula d'amor cap al Barça.
5: Yo no soy antibarcelonista. Si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no problema mío. Grandísimo rival, pero paura no es, miedo no es una palabra del mío diccionario futbolístico.
0: Mourinho va entrenar al Madrid durant 3 temporades en què va protagonitzar rodes de premsa i enfrontaments per la posteritat. 16 anys després, tot apunta que Mourinho de nou es convertirà en entrenador del Real Madrid. Hem obert el micro, la 6 la pagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una obra de Teatro del Bueno, des de la penya madridista, al bar de Mou, des d'una clínica estètica de Valdebebas, on us esborraran aquell tatuatge que diu «Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón».
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina, al diari Ara, Joaquín Urías escriu un article titulat «Les influències de Zapatero», ideal per saber exactament en quin punt es troba el cas i cap on pot anar.
2: L'exlletrat del Tribunal Constitucional analitza detingudament l'activitat de l'expresident espanyol i s'aventura a pronosticar com s'acabarà resolent el cas. Si Zapatero, escriu Urías, aporta una explicació raonable i no delictiva, podria passar que ni tan sols se l'arribi a processar, diu. L'articulista creu, però, que el més probable és que sigui jutjat, però que no rebi condemna. El que no té tan clar és si Zapatero encara pot recuperar un prestigi moral tan greument danyat.
0: També el diari Ara, el Toni Soler dedica el seu fora de test a l'Aliança Catalana.
2: On es pregunta si l'odi que alguns sectors progressistes arremeten contra els turistes o els expats es pot emmarcar dins d'una xenofòbia respectable. Soler es refereix a com el discurs del partit de Sílvia Orriols està contaminant la resta del mapa de partits. El periodista que alerta en aquest article que estem obrint, llegeixo, una escletxa per on es poden infiltrar idees tòxiques. I avisa que el primer símptoma de com el discurs d'Aliança s'ha colat a tot arreu va ser acceptar que la immigració, efectivament, diu, és un problema.
0: El John Carlin, a La Vanguardia, avui es pregunta: arrenca la contrarrevolució?
2: L'escriptor anglès compara l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb el manifest comunista de Karl Marx. Carlin alerta que als Estats Units s'hi ha detectat un nou fenomen: l'odi i la rancúnia contra la intel·ligència artificial i els seus capos. I també recorda que les empreses DIA inverteixen centenars de milions de dòlars en candidats favorables i que tenen com a propòsit principal transferir riquesa i poder a unes quantes companyies.
0: Albert Postils, a Le Monde obren el debat sobre el fet de compartir la geolocalització amb la teva parella, una pràctica cada vegada més estesa entre els joves.
7: Per algunes parelles, compartir la ubicació s'ha convertit en una mostra de compromís i en una manera d'oferir exclusivitat a l'altra part. El reportatge recull diversos testimonis, com el de la Margot, que té geolocalitzades una vintena de persones, entre les quals el seu xicot. La seva relació va començar el 2022 i la Margot assegura que la idea de saber on era l'altre en tot moment va sorgir, llegim, de manera molt natural. Tot i això, al principi la Margot ho vivia amb certa ansietat i es va obsessionar amb el seguiment, però ara només ho fa de manera ocasional i explica que els hi està funcionant com a parella. Ella alega que el seu xicot es desplaça en scooter i tenir-lo geolocalitzat la tranquil·litza. I ell consulta el mapa per veure quina hora surt de la feina o per trobar-la. Una manera ràpida, explica la Margot, de coordinar-se sense haver d'intercanviar desenes de missatges. La contrapartida, confessa la Margot, és que no hi ha manera de tenir una doble vida, però quan l'envaeix el desig d'aventura, se les empesca per ocultar les seves trobades secretes. Diu: poso el telèfon en mode avió perquè no s'activi l'ubicació en directe en temps real, o el deixo a casa d'una amiga perquè sembli que sigui en un lloc i no en un altre.
0: Com està la vida? Com ens les empesquem? Els diaris esportius, avui, protagonisme per Luis Enrique en les portades, aixecant ben amunt l'orelluda.
7: L'Esport el bateja com el rei d'Europa després d'aconseguir la seva segona Champions consecutiva amb el PSG. A Mundo Deportivo llegim Lucho Tricampió. És la seva tercera Champions com a entrenador, igual a Pasli, Guardiola i Zidane, i només té davant Ancelotti amb 5. A Madrid, l'AS titula Luis Enrique ho torna a fer i el Marca destaca que el tècnic asturià manté la corona.
0: Anem al vocabulari digital, avui amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael, què tal?
8: Bon dia, molt bé, i tu?
0: Anem amb planta.
8: Intel·ligent malgrat no tenir cervell, és la planta carnívora, el depredador més espavilat de la Terra. Coneguda amb el nom de trapamosques, és capaç de mesurar el temps, comptar els estímuls i triar el moment exacte per matar la seva presa sense fallar mai. Ho llegim al Món.
0: Àpats.
8: Picants. Són els aliments més recomanats per combatre la calor. Nació Digital explica que aquests aliments estimulen la sudoració i que quan aquesta suor s'evapora, el nostre cos es refreda de manera natural. Això sí, s'ha de consumir sempre amb moderació i un got d'aigua ben a prop.
0: Del mar.
8: A l'armari. Un projecte finlandès ha donat una segona vida a un antic vaixell de fusta enfonsat fa 300 anys i l'ha convertit en dos vestits d'alta tecnologia. Un d'ells, fins i tot, està exposat en un museu d'art de Finlàndia. Ho llegim al National Geographic.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Escolta, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, vaja, més...
10: Aquesta frase... Podreu, seguir.
9: És que no.
11: Més eficaç, una manera més eficaç.
9: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
12: Alors, Jamie, le bol maxing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fred, c'est l'action qui consiste à s'injecter des solutions lubrifiantes et salines dans le scrotum.
13: Es verdad que tú puedes tener herencias de alguna abuela, pero esta herencia parecía de Catalina la Grande, porque decía, hombre, pues las abuelas te dejan siempre esa pulserita, esa cosita, este anillo falso que llevo yo en el dedo. Bueno, cositas deja las abuelas. Son unos joyones impropios de que va por la vida dando lecciones de superioridad moral con eso de ser socialista, que es tener poco, estar dispuesto a dar mucho...
6: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem també el Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. Més de 400 detinguts aquesta nit per celebrar la Champions de Luis Enrique. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon Avui, a partir de quarts d'11, us saludem des de l'anilla olímpica per celebrar 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant. No passa que s'ajuntin, perquè sempre es van rotant i dividint. Avui, plegats, Quec Onovell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, a partir de 2:15 al suplement. Vindran també la Marta Torné i el Tomàs Molina, just abans de l'arrencada d'aquest concert d'Eufòria a les 12 del migdia, la Marta Torné al suplement, i xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el seu director, Dani de la Orden, i els actors Paula Mali, Albert Ribalta i Marc Rius, a partir de les 12 al suplement, ara que la casa nostra també és a punt d'estrenar segona temporada a 3CAT. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Redon, recomanant restaurants i pantalles. Avui al suplement des de 3CAT en viu, a tocar del Sant Jordi, a partir de 2:15 i fins la 1 del migdia. Algunes propostes per aquest cap de setmana de diumenge, més enllà també del 3CAT en viu. A l'Helio Gabal avui hi actua un ex d'Eufòria, Triquell, i serà en format nou. Paco i Paca presenta el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Entrades a partir de 5 euros. Al Teatre Sala Atrium, La meitat de l'ànima, el thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I al Teatre Goya estrenen L'últim àtom. Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes d'aquesta nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla. Entrades a partir de 24 euros. I és un cap de setmana també per celebrar el Festival Literari Montllibre, la literatura, la cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada als infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenten una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA. I ara anem als millors moments de la Renaixença.
14: Qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com, com més important, eh?
15: És veritat, és més, més reivindicatiu.
14: Sí, senyor.
16: Sí, total.
15: Sí, senyor.
14: Sí, sí, senyor.
15: Sí, senyor. Sí, senyor.
14: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
17: Xuriguera, afluixa la cartera.
15: Està bé.
17: Que no pagues mai.
18: Qui vulgui treballar, que entengui el català.
15: Bé.
18: Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No, és un cafè amb gel.
15: Manuel, has dit, eh?
19: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
15: Manuel.
19: Si sí, hagués dit Rafel,
15: no, no.
19: És que semblava que m'ho deia a mi mateix.
15: Clar,
14: mira, mira, mira. No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
17: Ara, ara, ara!
6: El suplement, amb Roger Escapa.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
6: Amics.
20: Rialles.
6: Llops.
20: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
20: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
24: La Pedrera és el primer gratacels de la història.
1: perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
3: Exacte, amb els pilotis. Amb els pilotis.
6: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
3: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
6: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
3: Fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
4: sí,
3: van lligats.
4: Estan lligats, estan sí. Fusionats.
6: El divan, el valor de la conversa.
3: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
6: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
24: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
6: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
25: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
24: Això pot ser frenètic.
6: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
25: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
6: Univers MotoGP.
25: Perquè el Mundial és nostre.
6: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
26: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
6: Modernisme, artesania i espiritualitat.
26: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
6: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
28: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
29: Ràdio Castelldefels.
30: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
31: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
32: Tu parròquia.
33: El programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.

0: El programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Una setmana més amb tots vosaltres, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Peix fregit ens porta ara a l'Havanera Els braus del nord, composada per en Ramon Carreras. Abans de sortir a la pesca, els mariners són a la taverna, tot i desitjant-se molta sort. Les seves dones, mentre, resen a casa per la por de la tempesta i el fort vent de ponent. Ja en la mar, senten l'olor penetrant del temporal. Ells són pescadors de socarrel. Dels 17 que sortiren, 7 no varen tornar a port. Les embranzides ferotges del vent varen sacsejar la nau i la remor de la mar els arribava a bufades al clatell. Peix fregit i els braus del nord.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans que qualsevol altra. En ella es poetitza la tragèdia d'un naufragi, per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de ron que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Us deixo amb el grup Alba i Salió de Jamaica.

La Pilar vol sentir el grup Montjuïc i la cançó La Paloma, composada per el basc Sebastián Iradier l'any 1855. Vull destacar la candidesa melòdica i la dolçor poètica de la seva lletra. Penso que és la l'havanera més universalment coneguda. Ens la canta el grup que demana la Pilar. El nostre grup favorit és de casa, de Castelldefels. És el grup Montjuïc i la seva meravellosa versió de La Paloma.

Bé, amigues i amics, farem un canvi total. Ens n'anem a Cadis. Allí van venir per primer cop a la península les primeres habaneres, amb tot el sabor del Carib. El periodista Antonio Burgos i el músic Carlos Cano han contribuït molt a difondre les habaneres a Andalusia. Escoltem ara, doncs, Habaneras de Cádiz i ens la canta Carlos Cano.

Aquesta manera, tots en alguna festa familiar l'heu cantat. Es diu Pel teu amor, o també Rosó. Disfrutarem d'un gran acordeó i de la famosa tonada de Rosó, Llum de la meva vida. Ell és presoner de la seva veu clara, de la seva rialla i, com no, dels seus ulls. El cor se li para i se li fa un nus, només en pensar en ella, la Roser, la Rosó. La lletra és de Miquel Poal Aragall i la música de Josep Ribas. Ens l'interpreta el grup Mar Brava. Mar Brava, Rosó, pel teu amor.

Malalt de mort, composada la lletra i música per en Carles Casanovas, és la propera habanera. Ell és un dels amos de la cançó de taverna i és el director del grup Provo. Va néixer 1954 a Palamós i ens l'interpreta el seu grup Provo. Compara aquí l'amor que se sent quan un estima amb tot el que envolta el món mariner. Les ones, la barca, els estels, molt, molt poètica i molt tendra. Cada cop que pensa en ella, li agafa un calfred i se li obre el cor de bat a bat. A tota la cançó li va explicant tot l'amor que sent per ella fil per randa. Preciosa lletra, amic Carles. Amigues i amics, us deixo i us desitjo molta salut i espero retrobar-vos la propera setmana. Adeu, malalt d'amor i provoc.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
2: Al capvespre, músico per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
3: A Ràdio Castelldefels, a migdia us oferim l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.
4: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
5: Thank you for that lovely tune, that funky music.
6: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
2: Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
1: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
1: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa, tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
2: Comparant-nos amb altres municipis,

0: el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
1: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
0: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies, perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? i s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no?
1: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra vol posar en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa durant el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem el Ramon Amador com a regidor d'Educació.
0: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és, de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
1: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa, que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum

0: El tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
1: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
0: El lema d'aquesta edició és Inhalar la vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat serà demà 26 de maig a la plaça de l'Església. Escoltem a la tècnica de salut, l'Anna Gil.
1: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
0: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana sense fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
1: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon. Que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
0: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Kokedama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions amb plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. Tot i això, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludable. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
1: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dari Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges, en el que serà l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
2: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica, pues, doncs, situacions de risc com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria, bueno, pues de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
0: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
2: Cal destacar una cosa, que és... És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castells durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tant tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
0: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en total funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
2: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però, bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer insistències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
0: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
3: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan altres àrees i també el propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
3: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere a la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
3: Són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones, que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig, a les 6, a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats al Consell de les Dones.
3: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut salut de les dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
0: Les persones interessades a participar en les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al club de tennis Andrés Jimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, l'Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
4: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
4: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa, i sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estan fent totes les instal·lacions del club de tennis Andrés Jimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del centre especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
4: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tennis Andrés Jimeno.
0: I durant el torneig, el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
4: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que hi ha una competició al final al nostre torneig.
0: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
5: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant al públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, ritme, percussió i zumba, interpretades per l'alumnat de diferents edat i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
5: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora d'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida a famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de Castelldefels. La policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars coincidint amb el final de curs i l'augment de sortides i excursions organitzades pels centres educatius. Segons ha explicat el subinspector Leo Piqué de Ràdio Castelldefels, aquests controls es duen a terme a petició de les escoles i formen part d'un protocol de seguretat instaurat des de fa anys per protegir els menors d'edat durant els desplaçaments.
6: Ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar doncs, fer aquest control de seguretat, no sols de la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
7: De mateix vehicle.
6: De mateix vehicle, evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, de l'estat de les rodes, no? Que no agafin un autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors, no?
0: La policia local també comprova que el vehicle compleixi totes les condicions necessàries abans de permetre la sortida dels alumnes i en aquests controls, si es detecta alguna incidència greu relacionada amb la seguretat del vehicle, s'activa el protocol corresponent per garantir la seguretat dels passatgers. Escoltem el sotinspector de policia local, el Leo Pique.
6: Si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arriba a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo, greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menors és lleu. Però, evidentment, en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complint les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixem sortir.
0: Segons assenyala la policia local, l'objectiu és protegir els menors d'edat i assegurar que els desplaçaments escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ara López de Ràdio Castelldefels amb la participació de l'equip de comunicació digital amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes, en relació amb aquesta notícia.
7: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues, Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios. Bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y, por tanto, pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
7: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad, y por tanto no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
7: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque es coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Que, insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
7: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou cap de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes.
7: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem, i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels. És un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema immobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim, i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
8: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, sí, d'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
7: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants, per tant, ara posarem en marxa un tercer cap, potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, ve moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels, i per tant un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
9: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no? I que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre i, a més, perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com en el campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindrà en els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
9: En principi, s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu vosaltres els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat amb una vorera també a la banda dels cotxes i es farà una petita més vorera a la zona de Gavà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LED i, important també, s'assoterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
9: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'avinguda de Pitort, normalment a la que plou una miqueta sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del passeig Pitort amb el carrer Barcelona una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'Aca i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
9: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels amb una vorera i, a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC. I aproximadament això, jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contracte de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolà, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
9: És a dir, ja ha passat la licitació, ja està a punt d'adjudicar i ja et dic, les obres ja començaran al maig, d'aquí 3 mesos, perquè és el tràmit que hi ha entre que tu adjudiques l'obra i llavors, pues, clar, amb el constructor que ha guanyat l'obra per la licitació, pues, són un parell de mesos per tramitació de papers, de documents, i al maig ja es començarà i jo et diria que aproximadament 8-10 mesos, o sigui, cap al febrer del 27, ja estaria tot acabada.
0: La reurbanització del carrer comportarà nombroses millores i novetats enfocades a l'habilitació de més espais verds.
9: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds. que la gent pugui fer i, evidentment, guanyar sobretot en espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons de Pursius, de Can Vinader i de Can Roca. Arreglarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres de Montsemar. És a dir, tot és posar en verd, posar en arbres, posar en mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat, perquè d'una banda a l'altra pues, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada el desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
10: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podríem trobar on ens trobem, el que veiem és que, a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franquès, el portaveu de la COESPE.
10: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions es sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
10: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar-ho fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa, i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no hi havia prou ingressos, ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de la OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.
0: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
11: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, per tant, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes pues, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
0: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
11: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades als centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
0: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
11: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
12: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport. I el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau, perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació o concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de la T1, la reforma de la T2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar espais naturals del Delta del Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells Depana, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al Bici Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
12: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, a activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
13: I fins aquí aquesta edició de la setmana. Tornem amb la següent amb moltes més notícies.
14: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
15: Les 11 del matí. Bon dia.

0: Els sindicats majoritaris a ensenyament, USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials convocades fins dijous a partir de demà, però mantenen la vaga general divendres a l'espera del resultat de la consulta sobre el preacord aconseguit divendres a la nit, que el món educatiu tancava amb el govern. Pedro Sánchez intervé avui en el primer acte públic del PSOE des de les últimes revelacions que esquitxen al partit. Enmig de la pressió creixent per part dels seus socis perquè mogui fitxa, es preveu que el president espanyol llanci un missatge de resistència per esgotar la legislatura i que tregui pit de la seva gestió. Israel ha pres el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban. Ho ha fet enmig d'una escalada dels bombardejos. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i ha avançat posicions en regions que no trepitjava des de feia 20 anys. Colòmbia tria a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les eleccions presidencials, al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant de l'augment de la violència dels grups armats a Colòmbia. Els adolescents fumen menys tabac tradicional que ara fa 10 anys, però vapegen més. Actualment, un 5% dels nois i noies de 15 i 16 anys fumen cigarretes i un 15% consumeixen vapers. Ho revela un estudi de la Diputació de Barcelona que s'ha fet amb més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial sense tabac. Diumenge en què tanquen dos establiments emblemàtics del país. No han trobat relleu generacional per posar-se al capdavant. Al districte de Gràcia de Barcelona tanque la més que centenària pastisseria La Ideal. I a Platja d'Aro abaixa la persiana definitivament El Cisne, una pastisseria que també fa de cafeteria i que ha sigut tot un emblema de la Costa Brava. En un de cada tres micropobles catalans no hi ha cap botiga d'alimentació. Hi ha alguns d'aquests micropobles que no tenen ni bar ni restaurant. Són poblacions de menys de 1.000 habitants, la meitat dels municipis del país. Ara la Generalitat ofereix ajudes per incentivar l'obertura d'establiments en aquestes localitats. I avui, segona i última jornada de la festa de Trescat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. La trobada de la ràdio i de la televisió públiques amb els oients i amb els espectadors. Ahir hi van passar milers de visitants. I avui, el plat fort de la jornada, un dels plats forts al cap de setmana, de fet, el concert en viu dels participants de l'última edició d'Eufòria.
1: Esports.
2: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb tres títols de la màxima competició europea com a entrenador. El PSG es va imposar a la tanda de penals en la final contra l'Arsenal a Budapest després que el partit s'acabés amb empat.

0: 1 de maig del 2026 us parla Txell Ferrer amb el suport de Susana Lázaro a la taula de so. Quan passen 4 minuts de les 11, arrenca la matinal esportiva. Avui a la matinada esportiva viurem un programa diferent. Amb la majoria de competicions ja finalitzades, centrarem la nostra atenció en un dels grans esdeveniments esportius que acull Castelldefels aquest cap de setmana, la primera edició de la CICAP, la Castelldefels International Cup. Des de la primera hora connectarem amb en David Okereke, que serà el camp municipal de Pitort, per explicar-nos tot el que passi en directe. Coneixerem l'ambient del torneig, parlarem amb protagonistes, seguirem de prop els equips participants i viurem alguns dels partits més destacats de la jornada. Durant el matí us acostarem una de les semifinals de la categoria Or A, una final de la categoria Plata i també la final de la categoria Or B en un torneig que ha portat a Castelldefels alguns dels millors equips sub-8 del panorama nacional i internacional. A més, escoltarem les veus dels organitzadors, entrenadors, famílies i joves futbolistes que estan convertint la ciutat en l'epicentre del futbol base aquest cap de setmana. I abans d'acabar el programa, deixarem per uns instants la CICAP per posar la mirada en el futbol amateur. Parlarem amb Cristian Fernández, jugador del Vista Alegre, per fer la prèvia de la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona catalana. Els blaus defensen aquesta tarda Can Vinader el 0-2 aconseguit fa una setmana al camp del Camprodon i buscaran el bitllet per la següent ronda. Tot això fins a les 2 del migdia, avui a la matinala esportiva. Quan són les 11:05 del matí, anem amb la ronda de resultats de la CICAP.
1: A Ràdio Castelldefels, la matinala esportiva.
0: Pel que fa als equips de casa nostra, la Unió Esportiva Castelldefels va començar la fase de grups amb una derrota ajustada per 3-2 davant el Paris Saint-Germain. Posteriorment, els grocs es van imposar per 2-0 al Viladecans, però van tancar la fase amb una derrota per 1-2 contra el Cheshire Sports anglès. I pel que fa a la British School, van caure per un contundent 13-0 davant el Barça en el primer partit, però es van refer amb una victòria per 3-2 contra l'Sporting Gavà. En l'últim duel de la fase de grups, derrota per 0-5 davant l'Escola Varsovia. Ahir a la tarda es van jugar els quarts de plata A, amb victòria al Castelldefels als penals davant el Júnior, després d'empatar a 1, mentre que la British School va disputar els quarts de plata B davant el Sant Cugat i va perdre per 0-2. Pel que fa a la jornada d'avui, aquest matí ja s'han disputat les semifinals a les categories plata A i plata B. A plata A ha acabat amb victòria del Castelldefels per 0-1 davant el Rubí i el Samcamp Dos Hermanes ha guanyat 2-1 al Gimnàstic Manresa. Per tant, la final serà a un quart d'una entre el Castelldefels i el conjunt andalús de Sant Camp. A la plata B s'ha imposat el Sant Cugat al Viladecans als penals després d'empatar a 2. I des de les 11 del matí que estan en joc les semifinals de la categoria Or B. Ara ens posarà David Okereke al dia per saber com estan aquestes semifinals que s'estan disputant en aquests moments. Però també més enllà de la CICAP recordem que aquesta tarda a partir de les 6 el camp municipal de Can Vinader acollirà la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona catalana entre el Vista Alegre i el Camprodon. Doncs bé, precisament com estàvem comentant la CICAP i de tot el que està passant al camp de Pitort aquest matí en volem saber més i per això saludem ja en David Okereke. Bon dia, David.
2: Bon dia a tots, a totes les lliures de Ràdio Castelldefels, els lliures del camp Pitort i benvingut aquí a aquesta primera edició de la Castelldefels International Cup. Bé, amb un ambient impregnant, prou aficionat d'arreu de l'Espanya. Bé, com ja has comentat, ara estem vivint les dues semifinals de la fase Or-B. La primera és el Vila Olímpica contra el Cheshire Sports i la segona semifinal és entre el Premier Barcelona i la Fundació Badalena. De moment, les dues semifinals amb empat a 0.
0: A on et trobes ara mateix, David?
2: Doncs ara mateix em trobo bé aquí col·locat just davant del partit entre el Premier Barcelona contra la Fundació Badalona.
0: David, estem parlant d'un torneig que és nou a la ciutat però que ha nascut amb molta ambició. Com s'està vivint? Com està l'ambient?
2: Exacte, sí, és la primera edició del torneig, doncs és impressionant. El que m'està sorprenent és el nivell d'aquests jugadors, que recordem que són jugadors entre 7 i 8 anys d'edat, provinent de 30 equips europeus de les categories de prebenjamí,

0: Sembla que hem perdut el David, a veure si podem tornar a recuperar-lo per continuar doncs, amb aquest torneig de la C-Cup que, recordem, avui ha començat a les 10 del matí a l'etapa final d'aquest torneig amb les primeres semifinals de plata A i plata B i que ara mateix estan disputant les semifinals de la categoria de fase or B, que veiem que de moment segueix en empat a 0 a un d'aquests partits, a veure si podem continuar aquest directe. Intentem connectar amb el David. Doncs bé, un torneig que, com bé comentava, 30 equips que han vingut aquí a Castelldefels per viure aquesta primera edició de futbol base de prebenjamí, de nens d'entre 7 i 8 anys, on porten des del divendres a la tarda jugant aquest torneig. Sembla que hem pogut recuperar el David.
1: Hola, perdona, sí, a Toni, bueno, m'estaven comentant que sí, m'havia col·locat on es disputarà, doncs, en aquest cas, la primera semifinal de la categoria Or A entre el Real Madrid i el Levante. M'estaven comentant que, bé, canvia el camp on el disputaran. Llavors, bé, això, com comentava, no? És la, en aquest cas, corresponen a... Són nens entre 7 i 8 anys d'edat, provenent de 30 equips europeus de les categories prebenjamí i sub-8. I bé, atenció, perquè és una, bé, aquesta és una nova cita, no, del futbol base aquí a Catalunya, que compta amb el recolzament de l'Ajuntament de Castelldefels i de British School of Barcelona.
0: Fem un repàs dels participants, perquè, com bé deies, una de les coses que més crida l'atenció és el nivell dels equips que participen. Fem un repàs dels equips que han vingut en aquest torneig de Castelldefels. Recordem...
1: Sí, com just quan entro a la connexió, comentava, no?, que m'apresentem molt al nivell de, bé, d'aquests jugadors menuts. És impressionant com ja des de ben petit, sigui, la manera de jugar, et diria que van per molt bon camí de cara al futur, i bé, m'ha sorprès molt al nivell de com arriben aquests jugadors. I bé, doncs, hem tingut participants com, per exemple, doncs, el Futbol Club Barcelona, el Paris Saint-Germain, no? En aquest cas l'Escola Varsovia, el Júnior, en aquest és com he comentat, no?, el Real Madrid, que s'enfronta a aquestes semifinals contra el Llevant, tenim el València, doncs en aquest cas el Prat, bé, el The British School, no?, que és l'escola que està just al costat d'aquí del Camp Pitor, el Vilassar, el Rubí, la Fundació Badalona, la GRK Academy, la Ciutat Cooperativa, l'Esporting de Braga, atenció, i també tenim en aquest cas el Blanca Cintura, Vilassar de Mar, equip com vas començar al principi, no?, el Dos Hermanes, que s'enfronta a la final entre la Unió Esportiva Castelldefels. Equips d'arreu d'Europa i amb molt nivell.
0: De fet, han hagut alguns resultats que ens han sorprès.
1: Sí, com per exemple, el primer dia, no?, vam tenir el partit del Barça contra el Liverpool 13-0. I bé, també després, en aquest cas, a 4:45, vam tenir aquest partit. Després, a les 6:10, el divendres, el Barça també va tornar a guanyar per 12-0 a l'Escola Varsovia. En aquest cas, el Real Madrid també va passar per endavant de la Ciutat Cooperativa. Molt nivell en aquest torneig.
0: I una de les sorpreses és que el Barça va caure ahir als quarts 0-1 davant el Prat. Per l'altra banda, qui s'enfrontaran justament a les semifinals, que començaran d'aquí 15 minuts, serà el València. I a l'altra banda del quadre, el Madrid va guanyar 3-0 a l'Espanyol i el Llevant 3-1 al Girona. O sigui que tindrem dues semifinals d'aquí res, 15 minutets, que tindrem les semifinals de la categoria Or A.
1: Doncs sí, en aquest cas en directe que veurem bé, la semifinal del Real Madrid contra el Llevant, bé, serà una semifinal disputada.
0: I pel que fa a la categoria Orbe, de moment que a l'equip anglès, el Cheshire School, està guanyant 1-3 al Vila Olímpica.
1: Exacte, sí. Impressionant. Bé, veurem si s'hi pot remuntar el Vila Olímpica o si el Cheshire pot arribar en aquesta final.
0: Sí, un Vila Olímpica que va ser capaç de derrotar a un equip com el Paris Saint-Germain. A l'altra banda del quadre, com està la semifinal?
1: Doncs bé, de moment, la semifinal, en aquest cas, de la fase Or B del Vila Olímpica contra el... En aquest cas, la primera Barcelona fent l'estor de l'Ona, de moment el resultat és de 0-0, així que de moment tampoc en aquest partit. Esperem que, bé, a veure si també es disputen penals o no.
0: Doncs veurem, perquè el que sí que sembla quan falten potser uns 2 minutets més el que es pugui allargar de la primera semifinal d'aquesta Orbe, sembla que el candidat a arribar a la final serà el conjunt britànic, i veurem quin és l'equip català que rebrà en aquesta final d'Orbe, que es disputarà a la 1 del migdia. David, no sé si tenim algun protagonista per aquí amb qui puguem parlar.
1: De moment no. Més endavant tindrem en aquest cas l'organitzador del torneig. Bé, doncs podrem parlar amb ell i bé, comentar una mica amb ell doncs, com ha estat l'organització d'aquest torneig.
0: I pel que fa a l'ambient, als pares, com s'està vivint?
1: Bé, abans sí que és cert que les semifinals de la fase plata, bé, en aquest cas les semifinals 2 del Prat contra el Gavà, hem viscut un moment tens entre les pares, doncs bé, amb una situació no, que no volem viure, a la qual s'està lluitant, no, perquè bé, diferents pares ens han, bé, s'han apuntat a l'àrbitre i bé, no ens hem anat una acció a la qual les pares no han estat d'acord i bé, l'àrbitre, òbviament, doncs, ignorant aquesta situació. Però bé, estan bastant tens en aquell partit.
0: Doncs esperem que aquesta situació no es repeteixi i que gaudim d'aquesta festivitat, d'aquest gran torneig que s'ha organitzat aquest cap de setmana, que va començar el divendres 29 i finalitza avui 31 de maig aquí al Castelldefels, la primera edició que acull que es fa en aquesta ciutat, i que estem veient molt bon futbol amb tan sols nens de 7-8 anys. Doncs una gran jornada que hem de celebrar, que es pugui gaudir, que es pugui disfrutar avui aquí des del camp de Pitort.
1: Doncs sí, com he dit, almenys entre 7-8 anys, però amb molt nivell.
0: Hi ha algun dels partits que estàs veient que t'estigui sorprenent?
1: Doncs, a veure, realment els dos, però bé, destacaria aquest Vila Olímpica contra el Esports, que bé, em sembla que ja el Vila Olímpica ha marcat el segon i el resultat és de 2-3, però bé, no, aquí estan lluitant de valent.
0: Explica'ns una mica com està distribuït el camp, perquè hi ha ara mateix dos camps. Per una banda està el camp que es diu Aroma de Mar, i per altra banda tenim el camp Tablau Cordobès.
1: Sí, exacte. Aquí al camp de Pitor està... Aquí dividit entre dos, no? I bé, atenció perquè finalment el primer Barcelona contra la Fundació Badalona ha acabat amb empat a 0 i es decidirà els penals.
0: Doncs amb molta atenció per aquests penals, per veure quin serà l'equip que arribarà a final.
1: Perdona, sí. Que perquè al final el Vila Olímpica contra el Cheshire Esports ha acabat, llavors en aquest cas el Cheshire ha guanyat el Vila Olímpica, i això bé, Cheshire a la final de la fase Or B.
0: Doncs el conjunt, el primer conjunt europeu que arriba a la final de la SIG Cup, es tracta del Cheshire School, aquests nens anglesos que s'enfrontaran, encara ho hem de saber, si el Vilassar o el Badalona, després d'aquesta ronda de penals que decidirà quin serà l'equip català finalista de la categoria Orbe.
1: Doncs Itxell, a veure, i ara bé, ara, com ara ha acabat aquest partit del Guido Olímpic contra el Cheshire Sports, ràpidament començarà la semifinal 2, la segona semifinal de la categoria Or A, entre el Real Madrid i el Llevant. Així que vaig a col·locar-me ràpidament.
0: Perfecte, doncs fem una petita pausa mentre et col·loques, perquè viurem en directe aquesta semifinal d'entre el Real Madrid i el Llevant. Fins ara.
1: Molt bé, Txell, fins ara.
2: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
3: No saps a què t'estàs perdent.
4: I t'ho perds des de fa molt.
5: De veritat, tu vols seguir perdent?
6: Si no veus esport femení,
7: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
8: Sentir passió, orgull,

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Estàs escoltant La Matinala Esportiva.
2: 5 minuts i seran 11:45. Tornem aquí en directe a la CICAP, a la International Castelldefels International Cup, que s'està vivint al camp de Pitort, on allà hi tenim en David Toquere, que tornem a connectar amb tu, David.
3: Hola, bona nit, i hola nou a tots els oients de Ràdio Castelldefels. I bé, ara mateix a punt de començar aquesta semifinal 2 de la categoria Or A entre el Real Madrid contra el Llevant.
2: En tens una mica d'informació de com han sigut el recorregut d'aquests dos equips fins a arribar a aquesta semifinal?
3: Doncs bé, primer va, en aquest cas, el divendres va, el Madrid va guanyar 8-0 a la Ciutat Cooperativa i el Llevant va guanyar 5-0 al Tipol Blanca Clubur. Després, en aquest cas, dissabte, la Fundació Badalona va perdre 0-1 contra el Llevant i el Real Madrid va tornar a guanyar de manera abundant l'Unió Esportiva Vilassar de Mar per 5-0. I bé, en aquest cas, doncs, avui s'enfronten aquests dos equips. Veurem com va desenvolupar l'enfrontament, ja que són dos equips els quals han marcat diversos gols, acumulant diversos gols.
2: Sí, veurem si veiem avui també un festival de gols o si ara serà un enfrontament més igualat. Màxima emoció per viure aquest Real Madrid Llevant, aquesta semifinal de la categoria Or A, que començarà res en pocs instants. I déu-n'hi-do l'afició que veig que hi ha del Real Madrid, eh?
3: Sí, està ple amb banderes, aquí, aquestes banderes gegants. També veig aquí una bandera del Llevant. Però bé, la que més destaca és el Real Madrid, que és aquesta gran que semblen, més que una bandera, sembla una capa.
2: Déu-n'hi-do. Doncs sí. Màxima expectació ara per veure aquesta semifinal. No sé si has pogut aconseguir les alineacions.
3: No, estic acabant perquè bé, aquí ja s'estan preparant els dos equips, aquí amb l'àmbit ja surten.
2: T'atreveixes a fer una porra?
3: Uf, complicat, eh? No sé per què, però crec que està decidit penal.
2: Mira que t'anava a dir el mateix, jo. Jo crec que
3: tindrem,
2: sí, potser un 2-2 o 3-3 que se n'anirà a penals.
3: Sí, sí, jo crec que serà tan intens que arribaran. Jo crec que decidirà el penal, aquesta semifinal. I aquí ja surten els jugadors aplaudint aquí els aficionats, no? La seva gent que ha vingut aquí a veure'ls.
2: I l'altra semifinal que s'enfronta al Prat, al València. Per tant, en aquesta fase Or A, només hi ha un equip català que ha aconseguit arribar a la final, el Prat, que va vèncer 0-1 al Barça, mentre que el València, atenció, que es va imposar 1-3 a l'Sporting de Braga.
3: Sí, no, un partit molt, molt, molt competit. Bé, ja queda poquet, un minutet, perquè comença a robar aquesta pilota.
2: No sé si has pogut veure el resultat entre el Premier Barcelona i el Badalona, que s'estava disputant abans.
3: No l'he pogut, no l'he pogut veure. Però sí que bé, ha guanyat el primer Barcelona. Ara ja bé, queda res. Segons perquè comenci el partit. Ara ja surten els jugadors. Aquí dos capitans saludant-se. Com a moment... Ara sí, l'àrbitre que xiula l'inici del partit. Atenció, perquè la toca al Real Madrid. Serà fora, primer fora de banda. Atenció, perquè bé, pel que fa al llevant, ha sortit amb el porter Héctor Fernández, amb el dorsal nou amb Elías Nova, amb el 14 amb Lucas Montoro, amb el dorsal 5 amb Aníbal Pérez, amb el dorsal 3 amb Isam Gámez, amb el dorsal 7 amb Matías Dos Santos, amb el 8 amb Marc Murillo i amb el dorsal 12 amb Sergi Francés.
2: Doncs aquest és el set inicial, l'enfrontament que ha començat fa cosa d'un minut, aquesta semifinal entre el Madrid i el Llevant de la fase Or A.
3: I bé, en aquest cas, bé, pel que fa al Real Madrid, ha sortit amb el dorsal 13, amb Alejandro Curto, amb el dorsal 9, amb Nicolás Carrasco Alonso, que en aquest cas és el capità del conjunt blanc, amb el 2, amb Alejandro Brinega, amb el dorsal 8, amb Noé Arquín, amb el dorsal 5, amb Miguel Arizmendi, i bé, aquest seria el set inicial del Real Madrid. Ara mateix serà més banda a favor del Llevant. Jo parant a les indicacions de l'àrbitre, treu el Llevant. Compta ara amb la pilota. Bé, ara Llevant aquí en el Real Madrid dintre d'en Pratunyàs. Compte aquí, atenció, perquè ha estat a punt d'ocasionar a Matías Dos Santos una jugada de perill. Serà, bé, el porter del Madrid, que ens anarà la passada, que ens anarà tota, serà banda a favor del Real Madrid, la toca el capità. Doncs aquí la tenia en aquest cas el jugador blanc, a la nova banda a favor del Madrid. Doncs aquí amb el capità, ve aquí el porter del Llevant i parada de Joan Herbàs amb el dorsal 13, que va ara novament pilota pel Madrid. Compte que la toca Matías, que està tot al Llevant. Compte que se l'emporta aquí a Joan Blanc, no, intentava la centrada, però bé, ve aquí atent el porter del Llevant, Joan Herbàs. Ara està aquí per Marc Murillo, per Lucas Montoro, intentava aquí la centrada. Bé, de moment, partit bé, molt igualat entre els dos equips.
2: Recordem que aquests són els de la categoria Or A, per tant, són els millors equips que han arribat en aquesta categoria més alta després d'haver guanyat, han quedat primers de grup en la fase de grups i d'haver doncs, classificat després d'aquests quarts de final per aquesta semifinal.
3: Doncs sí, són molt igualat, com comentava, banda del Llevant, atenció contra la toca i la Cueva López, compta a Matías Dos Santos, equip va moment amb poca intensitat, dos equips molt forts. Atenció, perquè sense el primer córner a favor del Real Madrid. Com saben, aquest córner ve passada en curt. Compte aquí a la davant de parada de Suárez Bas. Compte amb jugador del Madrid, que s'ha fet mal. Alejandro Brigueda, que s'ha d'un cop a la cara. S'apropa a l'Alicina Mèdica, el jugador que recupera, la lluita central està pel seu estat, està bé. Esperem que no prengui mal cap jugador. Estarà pilota pel punter per Joan Herbat. Joan Herbat ràpidament per Ipan Gámez. Llàstima que el davant ja fet. Estarà a la toca Nicolás Carrasco, el capità del Real Madrid. Estarà el davant, intentava emportar-se la Lucas Montoro. Ara comptarà amb la pressió del Real Madrid. Atenció, compta amb l'atac ara del jugador perillós dels blancs. Atenció, nou córner pel Madrid.
2: Sembla que ara el conjunt blanc està collant una mica al Llevant.
3: Sí, ha despertat una mica, però crec que els primers minuts ha sigut una mica tantets, no? De veure com juguen els jugadors del Llevant. Comptem la centrada, bé, aquí una parada de Joan Herbat, s'està aplicant al Madrid fent.
2: Doncs quan hem arribat a l'equador de la primera meitat i sembla que el conjunt madrileny està més a prop d'obrir la llauna en aquesta semifinal.
3: Exactament, sí, compta ara davant, compta aquí la centrada, bé, aquí la parada per Guillermo Millán, el porter del Real Madrid. Compte amb un pilota pel blanc, un punt aquí. Compte que està sol aquí, estava trobat sol aquí, no al fil, però ha estat aquí molt atent de Marc Murillo i ha fet que el xut se'n vagi fora. Comptarà amb aquí el jugador Llevant, està fent mal.
2: Com està la temperatura avui aquí al Pitort?
3: Fa calor, no aquella calor excessiva, però bé, el sol pica bastant aquí.
2: Clar, déu-n'hi-do, perquè porten ja des de divendres amb aquesta calorada els jugadors competint. I doncs després de dos dies sencers pràcticament jugant, segur que...
3: Sí, atenció, Txell, perdona, que està allí, gol d'aquí del Real Madrid.
2: Doncs ho dèiem que el Madrid...
3: Gol d'aquí, gol de Miguel Arizmendi, quin gol, sobre aquí el porter del Llevant, la Madrid ha estat un bon xut, aquí amb rosca... Avança el Real Madrid en aquestes semifinals de la categoria OTA. Real Madrid 1, Llevant 0.
2: Estava sent un domini ara dels blancs i sabíem que arribaria aquest gol del conjunt madrileny que ara està jugant de local, 1-0 al marcador, quan han passat pràcticament uns 9 minuts.
3: Sí, exacte. Avança aquí el Madrid. A veure si el Llevant pot remuntar aquest partit. De moment, quan la primera part, pilota d'alta. Doncs bé, Sichel, fent referència al que estaves comentant abans, no? Sí, és cert que porten des de divendres jugant i amb una calor terrible. Jo crec que divendres va fer més calor que avui i bé, no era un mèrit d'aquests menuts.
2: Sí, a més hi ha molts partits que s'han disputat al migdia, que justament exacte. És l'hora de punta amb aquesta calorada, no. Així que molt mèrit també el que estan fent els jugadors en aquest torneig.
3: sí, sí, la pitjora per jugar, però bé, sí, sí, molt, molt mèrit. D'ara treure el porter del llevant, Joel Herbaz. Tenim dos d'aquí a Ipan Gámez. Vam ser la que s'ha de repetir el llançament. Sí, ara sí, es repeteix. Xuten el Ipan Gámez, on intentava la centrada a Elias Nova amb el dorsal 9. I el llevant pressionant. Se l'emporta ara el capital de Madrid, de Nicolás Carrasco, compta Nicolás Carrasco, va d'un. Mare meva, xut de Nicolás Carrasco, però ve aquí la parada de Joan Herbaz. Ve aquí molt atent el porter, el tir blaugrana.
2: Gran aturada del porter granota, que déu-n'hi-do la jugada individual del davanter del Madrid.
3: Una altra parada aquí de Joan Herbaz. Mare meva, el porter granota, aquesta, amb aquestes dues jugades.
2: Està sent dels millors del partit el porter de Llevant, que ha evitat el marcador Pugès. Dues grans aturades que bé s'ha llançat en aquesta segona ocasió el porter granota, déu-n'hi-do.
3: Doncs sí, compta ara amb un jugador aquí, no tan gran d'Arit, que bé, aquí el... Ha fet a terra, s'ha fet mal. Ràpidament ha aparegut les ciències mèdiques. Li recupera ràpidament Enzo Muñoz amb el distal 10. I té banda a favor del blanc. Pilota la porteria. Aquí es tocarà com a pilota aquí, Joan Herbaz. No va donar Herbaz per Ipan Gámez. Ipan Gámez per la banda dreta, Carles Saití. Carles Saití per la banda dreta, se'n va del capità del Real Madrid, compta. Carles Saití intenta aquí, bueno, però bé, aquí Lucas Jaume, com ha protegit aquí aquesta pilota. Bé, arribem aquí a la mitja part. El marcador que segueix 1-0 a favor del Real Madrid. Moment per hidratar-se, per intentar canviar el sistema de joc, per canviar el plantejament.
2: Com has vist aquesta primera meitat, David?
3: Bé, una primera part aquí molt intensa, sobretot els primers minuts molt igualada, aquí entre els dos equips, però bé, finalment el Real Madrid, que ha sigut una miqueta superior, ha pujat la intensitat, i bé, amb aquest gol d'aquest cas de Nicolás Carrasco, i bé, veurem a veure aquesta segona part, si el Llevant pot empatar aquest partit.
2: Digue'm si m'equivoco, però pot ser que el Llevant no hagi tingut cap ocasió?
3: No ha tingut una ocasió clara. Li ha costat, ha tingut una que ha pogut arribar a la porteria de Guillermo Millán, però li ha costat, pràcticament no ha pogut aquí tenir una ocasió clara de gol.
2: Doncs el millor jugador avui dels valencians és indubtablement el porter, que ha evitat encaixar dos gols més del Madrid amb uns xuts claríssims dels davanters del conjunt blanc, i el marcador que de moment es manté 1-0. Encara està tot molt obert per aquesta segona meitat, perquè el Llevant pugui intentar igualar aquesta eliminatòria, que de moment està sent molt superior al conjunt blanc.
3: Sí, sens dubte, a veure, bé, al començament d'aquesta segona part, si bé, en aquest cas el Llevant posa les piles i pot intentar empatar, o si el Real Madrid agafa aquí la directa i amplia més el marcador.
2: Recordem, mentre estan jugant aquestes semifinals de la categoria Or A, ja tenim les finals de les altres fases. Pel que fa a la final de la Plata B, s'enfrontarà el Prat B al Sant Cugat, després que el Prat guanyés el Gavà 2-1 i el Sant Cugat s'imposés el Viladecans als penals. L'altra final de la categoria Plata, la Plata A, tindrem a l'equip local, a la Unió Esportiva Castelldefels, que s'enfrontarà a l'equip, al conjunt sevillà, Sant Camp Dos Hermanes. El Castelldefels, que ha guanyat el Rubí aquest matí 0-1, mentre que el Sant Camp ha guanyat el Manresa per 2-1. I l'altra final, que és de la Orbe, s'enfrontarà al Premier Barcelona, al conjunt anglès Cheshire School. No sé si estic dient bé aquest nom, però... Bé, de fet, aquest és el conjunt anglès que ha arribat a aquesta final Or B i que doncs, disputarà contra l'equip barceloní, el Premier Barcelona. Tot a punt per arrencar la segona part.
3: Doncs sí, queda segon per jugar. Començament d'aquesta segona part i ara sí, l'àrbitre xiula, comença aquesta segona part de la semifinal, de les segones semifinals de categoria Or A. Ara bé, a tot el de Madrid, pilota per Noé Artín, intentava la centrada a Nicolás Carrasco, bé, ara contra l'Amal Llevant, ara pilota per Miguel Arizmendi, bé, serà ara... Sí, atenció perquè bé, veig que han canviat aquí... El porter del Llevant, bé, ha jugat una part a Julián Herbàs i ara torn d'Héctor Fernández amb el dorsal 1, número 1.
2: Doncs relleu a la porteria després de la gran feina del porter titular avui, sí. Amb dues aturades de molt mèrit. Veurem ara si el porter suplent fa la mateixa gran part que el seu company.
3: Sí, sí, perquè amb aquestes eleccions ha fet un paper molt important, però bé, potser en tot cas el tècnic ha volgut que descansi. Compte ara, pilota ara i tal, l'Eruit, compte amb aquesta falta a Noé Artín, falta de Lucas Cantero, tot i la cuba a posar-se a peu, bé, aquí... La falta a favor del Madrid. Compte, a veure, aquí amb Noé. I per la passa al turno, la trinxa amunt. I aquí, punxada amunt de Noé. No, aquí, bé, en queda amb el seu company. I no està aquí ara per Héctor Fernández. I el relleu d'aquesta segona part del Llevant, de l'equip Renota. Ràpidament i a banda esquerra compta aquí que intentava la cursa guitarra Sanchís serà falta a favor del Llevant compta amb aquesta falta. Però a veure, una jugada perillosa, compta amb falta directa, no. Pilota fàcil per Guillem Millán, contra del Madrid, Millán en curt per Lucas Jagme. Compta aquí amb ara Lucas Cantero, intentava una jugada perill, però bé, fàcil per la defensa del Madrid, del conjunt blanc. Contra la pilota per Elias Nova. Tira ràpidament Lucas Jaume. Falta del Llevant. Falta a Enzo Muñoz. L'encarregat. De fet, aquesta falta serà a Rubén Ramos. A Rubén Ramos, a veure si opta per el xut directe. Mare meva, quin gol de Rubén Ramos, quin gol de falta directa, no l'ha vist Héctor Fernández, el Real Madrid amplia aquí el marcador, el Real Madrid 2, davant 0.
2: Autèntic golaç, quasi des de mig del camp, imparable pel porter, ben bombejada que anava aquesta pilota i ha entrat per l'escaire de la dreta del porter del Llevant, que situa el 2-0 pel Real Madrid.
3: Sí, amplia distància d'aquí al conjunt blanc, que ha donat fent pic golaç. Saladí ha sigut el tot golaç, des de fora de l'àrea, però bé, ara compta nova pressió del Madrid, compta que la té, compta que intentava el xut Nicolás Carrasco, intentava aquí el tercer, però bé, ha rebotat amb un jugador del Llevant, serà per fer el tercer corner a favor del Madrid.
2: Molt, molt superior està sent el conjunt blanc, que al Llevant li està costant mantenir aquesta defensa en bloc per intentar doncs, evitar encaixar més gols. No han pogut fer res amb aquesta pilota aturada, una falta que semblava impossible que pogués fer un xut directe des de la posició en la que estava el jugador del Madrid, però tot i així se l'ha acabat empassant el porter, ha situat aquest 2-0 i a veure si el Llevant pot sortir del seu propi camp, intentar doncs, fer el primer gol del partit.
3: Doncs sí, en aquesta segona part el Madrid ha sortit amb una marxa més, sens dubte amb més intensitat que al final de la primera part, així que bé, aquí ja estem aquí la passada a Lucas Santero, no ha pogut arribar a aquesta pilota, serà banda per l'Abril, banda que ens va treure un piel del Neat, un dom que ha sentit en aquesta segona part. Ara farà banda a favor del Llevant.
2: Doncs quatre...
3: Aquí el Llevant, bé, aquí aquesta rematada de cap serà novament banda pel Llevant.
2: 4 minuts, poc menys de 4 minuts per acabar aquesta semifinal.
3: Pues ara van treure el Llevant, bueno, aquí estan defensant, compta aquí amb la defensa del Madrid, aquí Ethan Gámez, compta ara amb Noé Arquín, i gol de Noé Arquín a... El Real Madrid que marca el tercer, 3-0 pel conjunt blanc.
2: Com ha enganyat el jugador del Madrid?
3: Sí.
2: Semblava que anava cap a l'esquerra, després cap a la dreta, no? I finalment el xut creuat per poder situar aquest 3-0 al marcador. Molt superior, l'equip que està avui del local, el Madrid.
3: Sí, no, ha sortit... molt enllunyat en aquesta segona part. Compte aquesta pèrdua, bé, la recupera ràpidament Lucas Graue amb el 2-5. Compte ara amb Alejandro Viruega. Intenta aquí anar-se'n de la defensa granota. Intenta aquí el xut. Creu aquí la defensa del Llevant. Aquí i Sant Gámez. La nou corner pel Madrid.
2: Déu-n'hi-do el talent individual que tenen aquests nens, eh?
3: Sí, és una passada. O sigui, em sorprèn cada cop més. O sigui, és impressionant com juguen aquests nens. O sigui, no, és una passada. Compte amb la puntada aquí en llarg de Lucas Jaue, que se'n va fora. No, tenen molt bona base, eh? Òbviament tots els equips, però bé, aquest partit del Llevant... i el Madrid tenen molt bona base.
2: Estem veient futures estrelles, molt probablement.
3: Doncs sí. Compte ara el Llevant aquí a la... aquí Carles Sanchís ha relliscat. Pilota fàcil al sorter per Alejandro Curto.
2: El primer xut de Llevant, que ha arribat just a finals del partit.
3: Sí, podem dir la primera oportunitat clara de gol del Llevant del partit. ara aquí amb la pressió del llevant. Pilota pel llevant, la falta a favor de l'equip granota. Lluita Sanchero s'han encarregat de xutar aquesta falta. Veurem aquesta falta directa, a veure si pot sorprendre a Alessandro Curto. Alessandro Curto esperant, perdoneu, aquí en aquest cas Lucas Sanchero esperant aquí la situació de l'àrbitre. Compta amb la rosa aquí, però bé, parada d'Alessandro Curto. Serà banda pel davant, ho intentarà novament aquí, no, la matada de cap de Dylan Cuevas.
2: Ocasió molt clara aquesta última del llevant de falta, una falta lateral que ha xutat a directe i el porter ha pogut aturar. Últims segons ja per acabar aquest partit.
3: Compte, a veure, no atén aquí a Roller Bas. Estava completament sol Alejandro Brihuega. Últims segons per del partit, d'aquesta semifinal, d'aquesta segona semifinal de la categoria Or A. Sembla que el Real Madrid passarà aquesta final d'aquesta categoria. Ara pilota pel porter del Madrid, Alejandro Pinto. Alejandro Pinto aquí surt per Lucas Yagüe. Lucas Yagüe per Enzo Muñoz, aquí se'n va a la banda esquerra. Quina cursa, ara passada a Alejandro Brihuega. I es para, ve aquí Aníbal Pérez. Pilota novament pel porter, per Héctor Fernández. Pues Fernández en curt. Compte, ve ara pilota novament pel Madrid. Estan perdent dos amb pilotes aquí els jugadors de notes. Lluita aquí entre Luca Forlán i Matías dos Santos. A la banda ara pel Madrid. Compte ara.
2: Una dada rellevant és que el Madrid no ha encaixat cap gol en tot el torneig.
3: Ostres, doncs bona dada, sí, sí, a tots els partits amb la porteria a zero, un a favor aquí dels blancs, i ara sí, s'acaba el partit, Real Madrid 3, llevant 0, es converteix en el primer finalista d'aquesta fase orba, i a l'altre semifinal, el València, també finalista.
2: Doncs tindrem la final entre els dos millors equips d'aquest torneig, que és el Real Madrid i el València. València que s'ha imposat al Prat. No sabem el resultat, oi, David?
3: No.
2: Intentarem descobrir com ha acabat aquest partit entre el Prat i el València, que els valencians, doncs, han aconseguit arribar a aquesta final. Haguéssim pogut tenir una final valenciana, però el Madrid ha pogut amb el llevant. I bé, doncs aquesta serà la gran final de la categoria Or A. Recordem totes les finals que es disputaran. Per una banda, a la categoria Plata B, Prat B contra Sant Cugat. A la final de la Plata A, Unió Esportiva Castelldefels, Sant Camp. A la final de la Or B, Premier Barcelona, Cheshire School. I a la final Or A, Real Madrid, València. Nosaltres m'imagino que ara viurem en directe, d'aquí res, la final de la categoria Plata A, oi, David?
3: Doncs sí, sí, esperem aquí aquesta final entre el Sant Camp de Germanes contra la Unió Esportiva de Cedapel. I que bé, atent a veure on es jugarà, en quin dels dos camps. I bé, esperem que jugui un bon paper la Unió Esportiva Castelldefels.
2: Doncs final que viurem aquí de l'equip local, de la Unió Esportiva Castelldefels, aquests nens castelldefelencs de 7-8 anys que jugaran doncs, la final contra un equip andalús, sevillà, el Sant Camp Dos Hermanes. Abans que et puguis situar, David, per viure aquesta final, no sé si creus que podrem parlar amb algun protagonista, algun jugador o algun pare.
3: A veure, l'espera aquí de... Ara puc parlar amb Carlos de Frutos.
2: Fem una pausa i mentre et situes i tot per poder veure doncs, aquesta final de la categoria Plata B, tornem a connectar amb tu en uns instants.
3: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara.
4: Les notícies de Castelldefels a través d'internet les trobaràs al butlletí alcastell.org.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Passa un minut d'un quart d'una, tornem a connectar amb el Campi Tort, amb el David Okereke, que es troba disfrutant d'aquest torneig de la CICAP. Hola, David.
3: Hola, de nou, Cés, què tal?
2: Ha arrencat ja la final entre la Unió Esportiva Castelldefels i el SAMCA.
3: Doncs sí, segons que ha cometit mare meva, un gol del Dos Hermanes. Mare meva, en aquest cas gol de Karim Sidibe, a escassos segons de començar aquesta final.
2: Golàs que ha anat a l'escaire, ha rebotat el travesser i a la línia que va dins, eh? Quina potència d'aquest jugador andalús, déu-n'hi-do.
3: Impressionant, sí, sí, el Leo a la testa, el porter de la Nesportia Castelldefels, no l'ha vist. I bé, aquí el primer gol d'aquesta final.
2: Un gol que
3: recordem, arriba... la final de la categoria Plata A.
2: Rapidíssim aquest gol, que no havia passat ni un minut de l'inici del partit, que ja s'ha avançat al conjunt andalús.
3: Sí, sí, no, impressionant aquest golaç per l'escaire. Compte ara, el Castelldefels si pot reaccionar.
2: Digue'ns quin...
3: banda. Digue'm.
2: Digue'ns quines són les alineacions dels dos equips.
3: Doncs pel que fa a l'esportiu de Castelldefels, ha sortit en aquest cas Leo Malatesta, el porter, amb Marcel Ruiz amb el dorsal 4, amb el dorsal 10, amb Fran Oliva, amb Marcel Ruiz amb el 4, amb el 7, amb Marc Romans, en aquest cas amb el dorsal 10, en aquest cas Marcel Oliva, el capità, atenció perquè segon gol del Dos Hermanes, segon gol de José María Esporón amb el dorsal 6, i bé, també el Sport de Castelldefels ha sortit amb el dorsal 11, amb Pol López.
2: Doncs déu-n'hi-do com ha sortit l'equip del SAMCAM. En menys de dos minuts hi ha dos gols.
3: Sí, sí, impressionant. Bé, en aquest cas el SAMCAM ha sortit a José María Esporón, l'autor del segon gol, amb Karim Sidibe, l'autor del primer, amb el dorsal 11, amb Leo García, amb el 10, amb Manu Castejón, el porter Mateo Fabián, i atenció, amb el dorsal 5, Adrián Merchan. Ara la té el Tantam Dos Hermanes, tentant el Sant compte centrada, compta aquí a la banda dreta amb Karim Sidibe, se'n va d'un, atenció, compta aquí la passada a Leo García, i atenció, gol, el tercer gol d'Alejandro Fuentes amb el dorsal 7, 3-0, mare meva, com ha començat el SAMCAM, en aquest cas 0-3, ja que el Castelldefels juga com a local.
2: Déu-n'hi-do.
3: A favor del SAMCAM.
2: Un gol per minut, eh?
3: Sí, sí, no, impressionant. O sigui, una final d'aquelles vertiginoses.
2: I sorprèn perquè si anem a repassar els resultats del SAMCAM en aquest trofeu, a la fase de grups, el primer partit va empatar 1-1 contra el Gimnàstic Manresa, el segon el va perdre contra el Girona 2-1 i el tercer també el va perdre 2-1 contra el Premier Barcelona. A quarts ha guanyat 1-2 al Gavà i a semis s'ha imposat 2-1 al Gimnàstic Manresa, el mateix equip en el que ho han empatar en aquella fase de grups, uns resultats molt ajustats, res a veure amb la final d'avui.
3: Sí, sí, no, impressionant Perdoneu-lo, no, el Samcam juga, en aquest cas, com a local, 3-0, en aquest cas l'Esport de Castelldefels juga com a visitant.
2: I pel que fa al Castelldefels, recordem doncs, el seu pas també per aquest torneig, va perdre només 3-2 contra el PSG, va guanyar però 2-0 al Viladecans i que va perdre 1-2 contra el Cheshire School en els quarts de final, empatat contra el Júnior però ha guanyat l'eliminatòria a penals i en les semifinals s'ha imposat 1-0 al Rubí.
3: No, sí, sí, i camí també bastant fàcil per a l'Esportiu de Castelldefels, que bé, avui ho està passant malament en aquesta final. Aquí, primera parada de Leo Malatesta, porter de l'Esportiu de Castelldefels, pilota en Guillar, compta ara, intercepta aquí el Samcam, compta amb la centrada, i una meva pilota al pal de Karim Sidibe, ho ha intentat des de bastants metres de l'àrea rival, ara serà banda a favor de Castelldefels, banda pel capità, per Fran Oliva, el capità de l'Esportiu de Castelldefels. Comptarà amb la pressió del Samcam, compta amb aquesta pilota. Mare meva, gol al quart. Segon gol d'Alejandro Fuentes amb el dorsal 7. Samcam, dos germanes, 4. Unió de Castelldefels, 0.
2: Doncs arriba el quart, autèntica pluja de gols que s'està vivint en aquesta final de la categoria Plata B, en aquesta ocasió que arriba per la banda dreta i la pica per damunt del porter, imparable per el Castelldefels, 0-4, tan sols han passat 6 minuts i mig.
3: Impressionant, o sigui, ha d'estar aquí atent Leo Malatesta. Bé, ara estarà banda per la Unió Esportiva Castelldefels. Moment de concentració, compta des de fora de l'àrea i gol de la Unió Esportiva Castelldefels. Es posa a distància del capità Fran Oliva, que marca el primer gol dels grocs. Samcam, dos germanes, 4. Unió Esportiva Castelldefels, 1.
2: Quin golaç, el 10 de la Unió Esportiva Castelldefels, sí, sí, que no s'ho pensa i amb la dreta xuta des de fora de l'àrea, imparable pel porter, que ha estat a punt de parar-la, però anava tan ben col·locat que ha acabat anant cap a dins, el primer del Castelldefels. A veure si això el serveix també anímicament per intentar tornar-se a posar dins del partit, que recordem, amb tan sols 6 minuts. Bé, ara ja amb 7 minuts s'han viscut 5 gols, una final impressionant.
3: Impressionant, sí, sí, sí. Compte ara amb el Samcam, aquí per la dreta ve aquí la intercepció de Marcel Ruiz, el defensa dels grocs. La banda, novament, per l'equip andalús. Ràpidament la posa en joc. Compta amb Karim Sidibe. Compta aquí, ve aquí Leo Malatesta, que gairebé ha perdut aquí aquest xut. Aquí, xut en llarg de Leo. Intercepció aquí del Samcam. Ve aquí a Dylan Fernández, enviant-la a la banda, aquesta jugada de perill. Canvia aquí al Samcam, se'n va Alejandro Fuentes, un dels autors dels gols, i entra Juan Carrasco amb el nou. Compta amb la centrada aquí de Karim Sidibe, ve aquí la defensa del Esportiu de Castelldefels, a veure si pot arribar, en aquest cas, Janis El Arrati. Serà pilota per Mateo Fabián, el porter del Samcam. Mateo aquí intentava aquí el xut, aquí a pèrdua. Llàstima aquí aquí Dylan Fernández, que la envia novament a la banda. La posarà en joc Leo García. compte ve aquí a Marc Román, serà banda a favor de la Unió Esportiva Castelldefels, la posarà en joc Vila Fernández, Dylan en llarg, però bé, la intercepta Karim Sidibe, pilota per José María Foron, l'intercepció aquí de José Luis Oliva. Aquí compta amb aquesta pilota, bé, parada fàcil per Leo Malatesta, Leo Malatesta en llarg, punta de peu, compta amb la pilota per Marc Román, Marc Román, segoneta passada a Janis de la Rati. Atenció perquè l'àrbitre entén que si la falta a favor de la Unió Esportiva Castelldefels, si falta, falta a favor dels grocs. Aquí la posarà en joc el capità Fran Oliva.
2: Veurem, perquè des d'aquest punt abans hi ha hagut la falta on ha marcat el Real Madrid, falta directa. Des d'aquesta distància està molt lluny, molt ajustat a la banda dreta, però veurem si ho intenta.
3: A veure... Tot enrosca i gol! Mare meva, quin gol de Fran Oliva des de fora de l'àrea. Ho ha revisat ell, gol del capità Fran Oliva des de... Que amb aquesta falta enrosca a curta distància la Unió Esportiva Castelldefels amb aquest segon gol. Tancant dos germanes, 4, Unió Esportiva Castelldefels, 2.
2: MVP al capità, el 10 de la Unió Esportiva Castelldefels, que retalla distàncies, dos gols de l'equip, dos gols personals d'ell, i en aquell punt que sembla molt difícil, però que de moment ja hem vist dos golaços des d'aquesta zona, i compta a veure ara el Castelldefels.
3: Doncs sí, comença a despertar l'equip local que avui juga de visitant, amb aquest 4-2. Compta aquí amb la pressió del Castelldefels. Intenta el xut aquí des de fora de l'àrea Marc Román, però bé, se'n va fora.
2: Està sent el partit amb més gols des d'aquesta fase final eliminatòria, dels quatre grups, de fet. És el primer partit on veiem tants gols.
3: Compta, doncs sí, fill, compta amb aquest córner del Castelldefels. I ara atenció, Txell, perquè arribem al final de la primera part amb aquest 4-2. Veurem, a veure si en aquesta segona part la Unió Esportiva Castelldefels pot aconseguir la remuntada.
2: Bueno, ha fet el més difícil, que ha sigut a marcar aquests dos gols quan anaven perdent 0-4. És molt fàcil quan encaixes tants gols seguits, doncs, que t'afecti anímicament, i aquest equip ha mostrat molta resiliència, sobretot liderat pel seu capità, que amb aquests dos autèntics golaços des de fora de l'àrea ha aconseguit retallar distàncies i situar-se dins d'aquesta final. Tenen ara 12 minuts en una segona part per poder igualar el partit i fins i tot remuntar-lo. Veurem com serà aquesta segona meitat. També jo crec que el fet d'haver encaixat abans del primer minut els ha descol·locat una mica, i això ha fet que dos gols tan ràpids seguits ha situat a l'equip andalús amb aquest clar avantatge, que hi ha hagut una pluja de gols amb res, és que amb 3-4 minuts.
3: Sí, sí, sí, semblava que bé, el Sam Camp doncs anava ja amb aquest avantatge de la primera part, no?, que tenia la final gairebé guanyada, però bé, el Castelldefels ha pogut reaccionar a temps i marcar aquests dos gols abans de, bé, a les acaballes de la primera part i de començar aquesta segona part amb aquests dos gols a baix.
2: Com s'ha vist des de la banda? Com veus els entrenadors?
3: Bé, de moment els entrenadors estan bé, tranquils. Ara mateix l'entrenador del Castelldefels que té pels realitzant les últimes indicacions als seus jugadors, però bé, de moment el Sam Camp tranquil, tot el seu staff tècnic, així que bé, veurem ara la segona part, que està a puntet de començar.
2: i l'afició que està vivint un autèntic partidàs avui amb sí, aquest 2-4 al marcador, els jugadors que ja situen al terreny de joc per disputar aquests últims 12 minuts d'aquesta final de la Plata A.
3: No sé, i ara sí, ha començat aquesta segona part, que decidirà el guanyador d'aquesta final de la categoria Plata A. 4-2 a favor del Samcamp. Compte ara, nova pilota pel capità de la Unió Esportiva Castelldefels per Efren Oliva. A veure com punxa aquest xut. No, massa curt aquí aquest xut. Però bé, la Unió Esportiva Castelldefels que no parem de tramitació perquè serà córner a favor dels grocs. Torna, que tornarà a posar en joc el capità. Mateo Fabián, el porter del Samcamp. Compta amb Garim Sidibe, que intentava anar de dos jugadors. Em sembla que serà falta a favor de l'Unió Esportiva Castelldefels. El tècnic del Samcamp no està gens d'acord amb l'àrbitre. Compta novament amb aquesta pilota de Fran Oliva, el porter, perdoneu, el capità de la Unió Esportiva Castelldefels. Veurem amb aquest xut, se sorprèn a Mateo Fabián, el porter del Samcamp, o si bé, opta per la centrada a un dels seus companys. Compta aquí amb el rebot, no, una llàstima, aquí no ha pogut aquí arribar aquí, en aquest cas, Marc Roman.
2: Llàstima el misto de Marc davant del porter, hagués sigut el 3-4, ocasió molt clara del Castelldefels, que ha sortit molt endollat en aquesta segona meitat.
3: Doncs sí, Txell, una llàstima, ara banda a favor dels grocs. Compta amb aquesta falta a José Luis Oliva. Finalment serà banda a favor del Samcamp. Punta damunt. Compta ara amb Genís de la Rati. Li passa a Marc Roman. Marc Roman intenta aquí lluitar amb José Manuel Iagüe. Serà pilota pel porter del Samcamp de Mateo Fabián.
2: Molt bona defensa del jugador andalús que ha posat el cos i ha evitat que pogués arribar aquí al jugador groc. I bé, serà servei de porteria pel Samcamp.
3: Pilota en curt, centrada en aquest cas, Adrián Merchan. Ara serà panda pel Castelldefels. Ara pilota en curt per Genís de la Rati. Nova banda pel Castelldefels. Atenció amb aquesta pilotada. Pilota pel porter, per Mateo Fabián. El temps que va passant i ara li està costant el Castelldefels d'arribar a la porteria rival.
2: Sí, sembla que s'ha aturat una mica aquella ratxa golejadora que hi ha hagut a la primera meitat. En aquests minuts tots els equips que estan defensant amb més intensitat i de moment que sembla que trigarem a veure algun gol, a veure si ara ho pot a la Unió Esportiva Castelldefels.
3: Sí, a veure si pot apropar-se, un moment, ara banda pel Samcamp, punta damunt d'Adrián Merchan. Nova banda per la Unió Esportiva Castelldefels. Atenció, ara banda pel Samcamp. Puntava amunt d'Adrián Merchan. descomptar aquí que arribava Karim Sidibe, un dels golejadors de la primera part. Compta amb aquesta falta a Yanis El Arrati. Serà falta a favor de l'Esport de Castelldefels, un altre cop el protagonista del partit, el capità, Fran Oliva, intentarà el xut. A veure com li surt. Un xut directe, la toca aquí Karim Sidibe. El xoc se l'emporta al Samcamp, se l'emporta Marcos Fallant amb el 2. Serà novament banda per a l'Esportiva Castelldefels. Compte ara. Atenció, nova banda pel de l'Esportiva Castelldefels, en aquest cas pel Samcamp. Banda per Juan Carrasco, la por en joc. Lluitant els dos equips. Ara bé, moment partit bastant lent, moltes aturades.
2: Hem vist molt dinamisme en aquesta primera meitat i ara sembla que s'ha aturat una mica el joc en aquesta segona meitat. Quan arribem a l'equador de la segona part, 6 minuts que té la Unió Esportiva Castelldefels per intentar igualar el marcador.
3: Doncs sí, els últims 6 minuts d'aquesta final de la categoria de plata A. Recordem, entre el Sant Camp del Manat, que juga de local, i l'equip de casa, que juga de visitant, la Unió Esportiva Castelldefels.
2: A veure, perquè ara està una mica encallat el joc.
3: Sí, sí, està no per aturar-se. Banda ara pel Sant Camp. Va posar en joc Juan Carrasco, compta ara amb aquesta pilota dels grocs, no, novament pilota per l'equip andalús, pilotada alta de José Manuel Llague. Ara, bé, passada a Mateo, a Marcos Fallant. Bé, una mica de Castelldefels, que bé, no para de lluitar aquestes jugades. Jo ara serà banda pel Samcamp. L'Esport Castelldefels que aprofita per fer algun canvi. Jo banda que posarà en joc a Marcos Fallant. Estic aquí un altre cop, banda ara per l'Esportiva Castelldefels. Pol López que la posa en joc. Ara pilota per Yanis El Arrati, la que la perd. Compta amb aquesta arribada de Juan Carrasco. Ve aquí una intercepció de Marcel Ruiz. Ara pilota pel punter. Pilota per Leo Malatesta. Amb el dorsal número 1. Atenció, aquí pilota, se posa en joc un dels defenses. Atenció, ara pilota que juga el capità, Fran Oliva. Compte la passada, Pol López. A veure, Pol López, que es queda gaire de sol. No, aquí han cantat una miqueta amb la pressió aquí de la defensa de Sant Camp, que la pilota amb el punter, el Mateo Fabián. Mateo Fabián enrere per Dylan Fernández. Ara, aviam pensant que l'ha punxat ara pilota per, sí, Karim Sidibe. Compta per la banda dreta, intenta aquí la centrada Alejandro Fuentes. Bé, aquí no veu que s'ha anat fora. El marcador que es manté igual, 4-2 a favor del conjunt andalús, del Camp.
2: dues meitats totalment oposades.
3: Sí, sí, no tenen res a veure. A la primera totalment plena de gols i plenes de ritme, i aquesta segona part on estan havent moltes aturades.
2: Bé, també és una estratègia, jo crec, del Samcamp per intentar, doncs, mantenir aquest resultat amb una molt bona defensa, impedint progressar l'atac al conjunt groc. I jo crec que és un dels factors claus per veure aquest empat a zero en aquesta segona meitat.
3: Doncs sí, Txell, ara visita la pilota de alta de Leo Malatesta. Últims minuts per intentar, per algú que aquesta fe intenti escurçar aquest marcador en contra.
2: Poc més d'un minut i el partit haurà acabat.
3: Compta amb el camp, la que intentava aquí la passada a José María Front. Un compte amb aquesta pilota, bé, parada aquí de Leo Malatesta. Leo Malatesta amunt. Aquí la toca jugador groc, farà banda pel camp, banda que posarà en joc José María Front. Comptarà, serà banda novament pel Gabriel, perquè el que té a fer segueix aquest joc aturat. Bé, amb aquestes aturades ara som una segona part amb molt poc ritme. Ara, atenció, comptava aquí un xut des de fora a l'àrea a Marcos Payán, però bé, no s'ha anat, fora. Bé, últimes oportunitats per on és sortida de Castelldefels. No, atenció, final del partit. El Castelldefels, que bé, perd aquesta final de la categoria Plata A. El Samcamp, campió d'aquesta categoria. 4-2, resultat final.
2: Doncs els sevillans que s'enduen la Copa de la Plata A. Molt bon partit del conjunt rosa, que ha posat les coses molt difícils a l'equip local, a Unió Esportiva Castelldefels, que avui jugava a casa en aquesta primera edició de la CICAP. Doncs arribem al final d'aquesta Plata A. Una llàstima, perquè ha sigut una primera meitat molt bonica de veure, amb molts gols, i a destacar, jo crec. A veure quin jugador destaques tu, David.
3: Bé, sens dubte, destacaria, bé, per part del Unió Esportiva Castelldefels, el capità Fran Oliva, amb aquest golaç i aquest xut des de fora de l'àrea. Per mi ha sigut l'MVP de la Unió Esportiva Castelldefels.
2: Sí, s'ha posat l'equip a l'esquena.
3: Sí, i pel que fa al Samcamp, he tingut, bé, hi ha hagut diferents jugadors que m'agraden molt, però bé, si hagués d'escollir un, escolliria a Karim Sidibe, al lateral de l'equip andalús. Mire, aquí tirant a sobre del tècnic del conjunt andalús. Aquí els jugadors celebrant aquest títol. Sí, sí, partit impressionant, sobretot la primera part, amb aquests 6 gols, podríem dir, no? 6 gols del dos equips. Però bé, finalment s'hem posat al Samcamp amb aquest 4-2.
2: Sí, sí, una autèntica final de golejada que hem viscut aquí en directe. El resultat més ampli d'aquest quadre de Plata A. A la mateixa hora s'ha jugat la final de Plata B, que encara no tenim el resultat, no tenim constància de qui s'ha emportat a la Copa de Plata B. A veure si ho pots esbrinar, David, per saber, doncs, quin és l'altre equip guanyador. I res, en uns instants que viurem la final de la categoria Or B.
3: Doncs sí, sembla que he comptat el guanyador de l'altra categoria. Bé, a 4 minuts de l'altra final.
2: L'altra final que recordem és el Premier Barcelona, que s'enfronta al conjunt anglès Cheshire School.
3: Exacte. Sí, aquest equip a l'equip de Badalona, veurem si pot guanyar l'equip anglès. De moment, esperant aquí que es col·loquin els jugadors. Sí, ha estat, però bé, quina final que hem pogut viure aquí. Ara sí, comença bé, apretar la calor.
2: Ara sí, ja es deu notar, no?, aquestes hores a 3:15 del migdia, apreta el sol, quan veiem...
3: Vaig a veure si abans de aquesta final d'Orbe puc intentar parlar amb l'organitzador del torneig.
2: Perfecte, a veure si podem tenir les declaracions de l'organitzador del torneig, que està sent una autèntica campionat, el que s'està vivint aquí avui al Campitor, que recordem a començar divendres amb aquests 30 equips d'arreu d'Europa i Espanya i que ens estan deixant molt bon futbol. Anem a repassar una mica com ha sigut el pas de la Unió Esportiva Castelldefels, que en la fase de grups va perdre per 3-2 davant el PSG, però va guanyar 2-0 al Viladecans, tot i que també va perdre després el tercer partit 1-2 contra el Cheshire School. Resultats molt ajustats, les derrotes de la Unió Esportiva Castelldefels, que van permetre que es classifiqués per la categoria, la fase de plata A. En aquesta fase, en els quarts de final, ha empatat en aquest matí, ha sigut a les 10 del matí contra el Júnior a penals 1-1 i s'ha imposat finalment als penals, mentre que a les semifinals s'ha imposat 1-0 al Rubí. A la final, per això, no ha pogut amb el conjunt Sevilla, que ha perdut 2-4 en una primera final d'autèntics gols. Tan sols en menys d'un minut ha marcat el Samcam, en el segon minut el 0-2 i el tercer amb el 0-3, o sigui que realment amb aquest 0-4 en 6 minuts, molt de mèrit el que ha fet el conjunt groc, retallant distàncies amb el 2-4. A veure si podem tornar a contactar amb el David, perquè ens estava intentant portar a l'organitzador d'aquesta Castelldefels International Cup perquè ens explica una mica com està vivint aquesta primera edició de futbol base aquí a Castelldefels, en una jornada de molt bon futbol i molta calorada. I després anem a comentar una miqueta la final aquesta que viurem en uns instants, que és la categoria Orbe, on es juga el Premier Barcelona contra el Cheshire School, un Premier que ha guanyat a penals al Badalona, mentre que el conjunt anglès s'ha classificat després de guanyar 1-3 al Vila Olímpica. No sé si tornem a tenir el David, sembla que tenim problemes per connectar amb ell. Doncs fem una cosa, fem una pausa i quan aconseguim tornar a connectar amb el nostre company viurem en directe la final de la categoria Orbe. Fins ara.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. En Ràdio Castelldefels.
2: 10 minuts i serà la 1 del migdia. Sembla que hem pogut recuperar en David Okereke. David?
3: Hola, Txell. Sí, ja torno a ser aquí. Bé, tinc aquí un dels organitzadors d'aquesta TICAP, a Jordi Capilla. Jordi, bon dia. Què tal? Doncs bé, com va sorgir la idea d'organitzar un torneig d'aquestes característiques aquí a Castelldefels? Recordem que és la primera edició. Quan va sorgir aquesta idea?
5: Les 4 5
2: 9. Sembla que no tenim problemes per escoltar a l'organitzador. A veure si podem... Tornar a contactar.
6: I portem molts anys amb aquest sector i vine, i ens vam atrevir, no, a poder fer un torneig d'aquesta qualitat i la veritat molt contents, no? Crec que ha sigut un referent, sobretot a nivell del Baix Llobregat, i volíem fer alguna cosa pel poble, no? Som d'aquí de tota la vida. I, bueno, agrair a totes les institucions, Ajuntament, British, a tots els patrocinadors que, bueno, que s'han volcat i bueno, ja veieu. Jo crec que ha sigut una festa de cap de setmana i crec que és un torneig que ha arribat per quedar-se definitivament, no? La veritat que està molt contents, molt contents.
7: Com va, en quin moment vau decidir organitzar aquest torneig?
6: Fa un any ja, bueno, n'hi ha dels 4 o 5 o 7 o que treballàvem en aquest sector, no, del tema del futbol, doncs veiem que havia un buit, no, en aquesta edat, sobretot de sub-8, i res, bueno, amb molta il·lusió i amb molta feina vam començar a donar veus, no, a totes les canteres i la veritat, doncs mira, de veritat han sigut, va ser una primera edició, 38 equips o 35 equips, crec que està prou bé, i sobretot, no, de treure l'esport de qualitat a la població, no? Però sí, jo crec que Castelldefels reuneix moltes, per la situació on està a prop de l'aeroport, el clima que tenim, que fa molta calor, però els francesos i els polacs estaven encantats, o sigui, bueno, jo crec que és un, com he dit abans, un torneig que es porta ja un any amb molta feina i que ha vingut per quedar-se i la veritat és que aquí a fer coses pel poble, que era una mica, no? Fer alguna cosa de nivell, de qualitat a Castelldefels.
7: Sí, és un torneig amb el futbol base de diferents equips on estem mostrant molt nivell amb aquest menut, però molt nivell. O sigui, m'ha sorprès molt, per exemple, el partit davant del Real Madrid contra el Llevant,
6: al final, ostres, no sé si aquí el Baix Llobregat s'ha fet, però bueno, poder reunir a Barça, Real Madrid, Levante, València,
7: PSG,
6: Sporting de Braga, aquesta escola també d'anglesa que juga molt bé, i també destacar molt el nivell de futbol de Catalunya, no? O sigui, el Prat Super, que ha sigut el mata gigante que s'ha carregat al Barça, aquí moltes canteres, no vull donar el nom, però bueno, el més representatiu és el Prat, perquè però va eliminar el Barça, no?, en quarts de final. Llavors també he de dir del nivell brutal i enorme d'aquesta categoria aquí a la comunitat i a Catalunya, i bueno, i molt contents, molt contents.
7: Bé, encara queden unes quantes finals per disputar-se, però de moment, des de portadors del divendres fins ara, us sentiu satisfets de la feina que heu realitzat durant aquest any d'organització?
6: Sempre n'hi ha coses,
7: sí, coses,
6: però bueno, hem pal·liat molt el tema de la calor, crec que era important, per al final són nens joves i temperatures molt, molt altes, l'organització ha estat bé, el timing dels partits, les famílies dels 38 equips, ja les vist aquí el cap de setmana, ha sigut una festa, molt bon ambient, cap problema entre aficions, o sigui, tot molt, molt esportiu, és una festa del futbol, però no, sense oblidar-nos de competir, perquè aquí s'ha competit, tots els que volien guanyar, i la veritat, molt contents.
7: Ha anat a tope des del primer moment. Bé, estem parlant de que l'any vinent viurem la segona edició d'aquest Paki Cup.
6: Sí, possiblement, i tenim més... N'hi haurà d'una altra secció, la idea és que això creixi, de la vida femenina, que també és una idea que l'any que ve serà, doncs, bueno, important. Treballarem també per poder assolir, i que sigui una festa, no?, que el femení i el masculí ajuntin el mateix cada setmana. Aquí demano a totes les institucions, no?, de tots els camps, és molt important, de fer, o sigui, algo xulo, que tenim 3-4 camps, anem un cap de setmana que sigui la FICAP i que tot el poble, pues, es volqui, amb el femení, el masculí, i més coses que no puc encara dir, que, o sigui, que jo crec que és un torneig que volem que sigui un referent, molt contents, i la veritat que amb gent molt, també agraeixo molt a voluntaris, a tots els coordinadors, al British, que s'han portat de meravella, és que no em vull deixar, no?, però sí. La gent aquí s'ha volcat, la gent jove, amb moltes ganes i molta il·lusió, i el més, no?, jo porto 40 anys vivint aquí, que pràcticament tinc 50, i voler fer alguna cosa pel poble, no? Tot el que... Sempre que diem, que aquesta pedra està molt bé, doncs anem a donar-li, no? Jo crec que tenim un potencial enorme, i a veure si, bueno, li donem una empenta més gran i aquí estarem.
7: Doncs molt bé, Jordi. Portant aquesta crida de cara a l'any vinent, moltes gràcies per aquestes paraules i bé, esperem que sigui un final de festa impressionant.
6: Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
7: També ets ell? T'has sentit bé?
2: Sí, s'ha escoltat ara perfecte. Vale, d'inici hi ha algun problema, vale. Però molt bé ara tot el que hem pogut escoltar. Satisfeta.
7: Les paraules d'aquí Jordi i Capilla fent bé una crida, no?, a que l'any vinent puguem viure... en aquest cas, no?, un torneig també femení, i bé, destacaria, no?, que comenta que bé, porta, bueno, des de l'any passat ja, que van començar, no?, a organitzar aquest torneig, i bé, com Dep comentava, no, un torneig amb molt nivell.
2: I sorpreses també ha mencionat, estarem molt atents al que Exacte. Puguin organitzar perquè realment és per aplaudir aquesta primera edició de la Castelldefels International Cup, està sent tot un èxit el que s'està vivint aquest cap de setmana a Castelldefels, amb molt nivell, molt ben organitzat i tot i la calor s'estan vivint autèntics partidassos i ara em sembla que ha començat ja la final de la fase Or B.
7: Sí, ja just quan estava acabant aquí l'entrevista ha començat ja l'àrbitre ha posat el xiulet a aquesta final de la categoria Or B entre, en aquest cas, el Cheshire Sports contra el Premier Barcelona.
2: Doncs els primers segons, de moment, a veure, t'atreveixes a fer una porra de qui s'endurà aquesta copa?
7: Ostres, després dels partits que hem viscut, jo crec que el Cheshire Sports li posarà molt difícil a Premier Barcelona, però bé, jo veig un partit molt disputat, no sé si m'agradaria un resultat, però jo crec que un empat jo crec que el viurem.
2: Veurem, a veure si es compleix, igual que la final d'abans, que han hagut molts gols a la primera meitat, o bé si serà una final més igualada que potser es decidirà a penals.
7: Doncs, Itxell, doncs aquí hi ha ara el Cheshire amb la pilota, on ara va el Premier, intentava el xut des de fora de l'àrea, contra la pilota el porter per Archie Taylor, el porter del Cheshire, com ara sentava aquí aquest xut, perquè serà tingut falta a la Joshua Adefeso. Ara posarà pilota en joc al porter. Atenció, compta aquí amb aquesta... Sentava treure la pilota aquí a Enzo Muriel, amb el dorsal 8. Compta amb Theo Barnett amb el dorsal 47, que intentava aquí una jugada de perill. Ara torna a tenir-la al Premier. Aquí el Premier que aquí juga la rosa. Una lluita aquí entre Theo Barnett i Roberto García, del Premier. Oh, mare meva, com s'ha anat aquí. Atenció i gol, primer gol d'aquesta final, gol del Premier. Gol del dorsal 5 del Leo Caballero, mare meva, quin gol, però compta que el Archie Pellover, el porter del Cheshire, l'ha tingut, però se li ha escapat en aquesta aturada.
2: Doncs gol matiner també en aquesta final, al minut 3 de la primera meitat, que s'avança ara l'equip que juga de visitant al Premier, amb aquest autèntic golaç per la banda esquerra.
7: Sí, sí, impressionant. Bona direcció del porter, però al final se li ha escapat de les mans. Doncs aquí ara Premier té una pilota intentant aquest atac.
3: d'aquí... els aficionats aquí del Premier.
2: Sembla que hem perdut una altra vegada la connexió amb el David. A veure si podem reconnectar amb ell per seguir vivint aquesta final en directe de la categoria Or B, on s'estan enfrontant el conjunt anglès del Cheshire Sports, no sé si aconseguiré dir mai bé correctament aquest nom d'aquest equip, contra el Premier Barcelona, que de moment va guanyant el Premier amb aquest primer gol al minut 3, 0-1 al marcador, quan sabem ja que en l'altra final ha guanyat el Samcamp a Dos Hermanes a la Unió Esportiva Castelldefels i estem intentant veure, descobrir qui és el vencedor de la final de la Plata B entre el Prat B i el Sant Cugat. Tornem a tenir aquí en directe en David.
3: Hola, Celci, perdona, que hem perdut la connexió. Ara bé, primer apropament del Cheshire a la porteria del Premier, però bé, pilota fàcil per Jaden Mera, el punter de l'equip de la ciutat puntal. Ara torna a tenir-la al Cheshire. A bé, normalment pilota per Jaden Mera. Jaden Mera, atenció, que la punxa amunt. Atenció. Contava aquí a tocar-la aquí a Roberto García, l'autor del primer gol. Ara, ja de manera que opta per la passada en curt. Novament aquí, lluitant la pilota al Cheshire. En el moment superior al Premier Barcelona, compta amb la centrada, no ha trobat a cap company la centrada de Roberto García, atenció que s'ha fet mal. A veure si pot recuperar a Roberto García.
2: Ara l'àrbitre que s'interessa pel jugador.
3: Sí, sí, acaben de cridar les assistències mèdiques. Sembla que s'ha fet mal aquí a l'espatlla dreta. També sembla que es recupera.
2: Bones notícies al jugador de Barcelona que aconsegueix aixecar-se i que hagi quedat en un ensurt. No sé si podrà continuar.
3: Sembla que sí, de moment un dels de l'estaf no, sí, el surt del terreny de joc. A veure si es pot recuperar o el canviant. S'ha rebut aquest cop a l'espatlla dreta. Compte ara amb el Cheshire, ara per la banda dreta, compte que se'n va en un. Compte aquí la passada, però bé, arriba bé aquí Jaden Mera, el porter del Premier. És tan llarg de Jaden. La pressió del Leo Caballoso. Que s'han aquí una falta, la lletra s'ha... diu que segueixin. Contra la pressió del Sayer, que li està costant molt, Està costant molt arribar a l'àrea rival, amb la defensa aquí del Premier. Aquí amb aquesta

0: aturada del partit.
1: Veiem molts jugadors del Premier rodolant, que ha hagut aquí una doble falta del conjunt anglès.
0: Sí. Realment, una pilota en joc al Premier amb aquesta falta. Veurem, atenció, compte i parada d'Archie Peinover. Bona aturada aquí del porter anglès.
1: I un altre que ha intentat el xut directe, quan era una falta molt escorada per la banda, quan semblava que podria centrar i l'ha col·locat al primer pal, però el porter l'ha pogut enviar a córner.
0: Sí, sí, córner, que aquí nova aturada d'Archie. Està fent molt bona feina en aquests minuts. Doncs ara se'n va a la banda esquerra Theo Barnett, amb el 2 al 47. Entrarà pilota a Joshua De Pesto amb el 2 al 9. De moment, el marcador que continua a favor de l'equip aquí del Premier Barcelona. Entrarà amb Deiden Nora, que prova el perill. L'atenció amb aquest refús de Theo Barnett. Sembla ser que el Cheshire comença a despertar i comença a construir jugades per apropar-se a la porteria de Deiden Nora.
1: Tot i així els hi costa creuar de camp, eh?
0: Sí, sí, sí, tenen... Segueixen tenint bastant problemes, no?, per intentar construir una jugada de perill, però bé, una falta de lluita. Atenció, no va falta a favor del Premier.
1: A veure si tornem a viure el gol des d'aquest mateix punt. Entra.
0: Compte, Grater, Arcelio Caballé intentava el xut. Aquí la interpretació de Olga Ochisu. Compte que està fet mal, el jugador del Cheshire.
1: Veurem si...
0: Interessant pel jugador. Formal, sembla que la cuixa dreta. Sembla que està en zona de l'estaf a frente del país. De moment sí, es recupera. De la T aquí. Ara sí, arribem fent al final de la primera part. Cheshire por 0, Premier Barcelona 1.
1: Aquesta final que està sent més igualada, 0-1 al marcador, guanya l'equip català davant de l'anglès. Com has viscut aquesta primera meitat, David?
0: Bé, doncs una primera part molt intensa, i el Premier m'ha sorprès, perquè pensava que el canal Cheshire sortiria bé, aquí amb molta intensitat. Però bé, al final s'han intercanviat els papers i al final de la Premier ha sortit amb aquest puntet més i notes. I bé, el Cheshire que li està costant molt arribar en aquesta porteria rival.
1: Recordem el pas del conjunt anglès en aquest torneig. En el primer partit es va guanyar per una golejada de 8-0 al Viladecans. Va perdre per la mínima 3-2 contra el PSG i va guanyar a la Unió Esportiva Castelldefels 1-2, això a la fase de grups. Pel que fa a la competició d'aquesta ORB, en els quarts ha guanyat 0-4 a l'Escola Varsovia i ha empatat contra el Vila Olímpica, contra el Vila Olímpica ha guanyat 1-3, o sigui que també bastantes golejades del conjunt anglès, que sembla que no pot, de moment, en aquesta primera meitat, no ha pogut amb l'equip català, que està dominant i està defensant molt bé, impedint que puguin creuar de camp. Anem a veure si veiem els resultats també.

0: del conjunt català, del Premier Barcelona, en aquesta fase de grups. No sé si els tens a mà, David, si no els busco en un moment.
1: En aquest cas, el Premier va començar la jornada, no?, el divendres, en aquest cas... bé, en aquest cas no ho no tenim, però bé, el dissabte va jugar en aquest cas contra... A veure...
0: Va guanyar 2-0 al Gimnàstic Manresa. També va guanyar 2-1 al Samcamp. I va guanyar 0-1 al Girona. O sigui, tota victòries, ple de victòries del Primer Barcelona en aquesta fase de grups. I en la classificació del quarts de final va empatar. Aquest matí ha empatat contra el Vilassar, imposant-se en la ronda, a la tanda de penals, i després que també s'ha imposat el Badalona a penals, si no m'equivoco, també.
1: Sí, sí, en un dels partits del Cesaier, a la fase de grups, bé, va perdre, atenció, ahir dissabte, 0-5 contra el València.
0: Doncs el Primer que ha dominat la fase de grups, però que en aquesta ronda classificatòria ha acabat amb partits empatats, que s'han decidit en la tanda de penals. Veurem avui aquesta final perquè també està sent molt ajustada amb aquest 0-1. Tot i així està sent una mica més superior a l'equip català del conjunt anglès quan sembla que ja ha arrencat la segona meitat.
1: Doncs sí, ja ha arrencat aquesta segona part del partit. Hola, el Cesaier s'hi pot empatar aquí al marcador. De moment l'ha posat en joc l'equip anglès. Ara bé, anem a saber del Premier Barcelona. Ara atenció, intercepció del Cesaier. Pilota, el jugador del Premier Barcelona, banda a favor de l'equip barceloní. De moment, joc bastant igualat entre els dos equips. Serà córner a favor del Premier. Ui, com que aquí l'ha tingut Leo Caballero. La pilota pel porter, per Archie Reilover. Compte ara amb la pressió del Joshua de Fecho. Estarà ara bé aquí la intercepció d'Eder Guerrero. Compte aquí a la banda... A la banda dreta, quina intercepció de Joshua de Fecho.
0: Un Joshua de Fecho que té, atenció, 6 anys.
1: Ostres, doncs impressionant el nivell que està mostrant amb... Bé, en aquest cas, jugadors més grans que ell, un o dos anys més grans que ell, i que impressionant el nivell de Joshua de Fecho. La pilota novament pel porter del Cesaier. Recordem aquesta final de la categoria Or B entre el Cesaier Sports contra el Premier Barcelona.
0: I la final de la categoria Or A, que serà d'aquí mitja hora a 2:45, Real Madrid-València.
1: Partidàs. El de la categoria Or A.
0: De moment encara no sabem qui ha sigut el campió de la Plata B, on s'han enfrontat el Sant Cugat i el Prat B. A veure si ens ho pots esbrinar quan acabi aquesta final, David.
1: Per BPC, la atenció compta, falta a favor del Sallar. Compta amb aquesta falta perillosa. Aquí el Miguel Nora que es prepara. Una possible aturada.
0: Ocasió ara clara per al Cheshire.
1: Compte aquí, no, han anat fora. Veig ara aquí Jaden Vera.
0: Ha intentat el xut directe d'aquesta falta, però ha sortit molt desviat per la banda esquerra del porter.
1: Compte que se'n va xut al voltant d'Adi. Per la banda dreta, i com que és un xut, serà un nou corner aquí a favor de l'equip barceloní, aquest Premier Barcelona. I banda llarg, compta ara amb el Cheshire, que intenta fer una jugada de perill, compta, mare meva, un canyo que ha fet aquí muy bravi a Marco Ramírez. Mandat fora el Cheshire.
0: Ha arribat molt bé aquí el recolzament del Premier que ha impedit que pogués progressar per aquesta banda esquerra del jugador anglès que s'ha anat tot sol després d'aquesta sotana. Sí.
1: Compte, mare meva, i gol, empat al Cheshire King, el de Louis Brady, l'autor de la jugada davant del Canyo, mare meva, quin gol. I empresa el gol d'aquí del jugador anglès, empata a un al Cheshire.
0: Doncs empat a un en aquesta final, quan just arribem a la quadra d'aquesta segona meitat, estem al minut 18, deixa'm dir-te que jo crec que hi ha més d'un nen de 6 anys en aquest equip anglès, eh? Els veig molt petits en comparació al conjunt català.
1: Ostres, doncs, bon apunt aquí, impressionant el nivell que estan mostrant els jugadors menuts. Impressionant aquí, només 6 anys que estan fent, compte... I gol ara del Premier.
0: Bona marca recuperació.
1: Marca 2-1. Doncs Ixell, aquí bona recuperació del Premier Barcelona.
0: Resposta molt ràpida dels barcelonins. Tots just acaben d'encaixar l'empat. I res, no ha passat ni un minut que s'han tornat a posar per davant del marcador.
1: Sí, s'han recuperat ràpidament en aquests 2-1. Penso que busquen aquí, intenten buscar el tercer. És fàcil d'aquí a Òscar de la Ney amb el dorsal 10. Compte, mare meva, atenció, no, semblava gol, no, gol anul·lat.
0: Era el tercer, del Premier, amb una molt bona jugada també de recuperació, similar al segon gol, però en aquest cas estava fora de joc el jugador del Premier Barcelona.
1: S'ha avançat aquest jugador, comptarà amb l'atac del Premier.
0: Menys de 4 minuts per acabar el partit.
1: I resultats ajustats. i en aquesta final de la categoria, recordem, de la categoria Or B. Comptem amb el Cesario, que intenta aquí arribar a la punta de la rival. Potser tenia una mica sortit-hi. Ara compta que se l'emporta al Premier. Compta amb la pressió. No, aquí la defensa del que s'ha hagut. Mare meva, quina falta. I falta del Premier.
0: Falta lleig aquesta, pel darrere.
1: Sí, sí. Esperant a la limitació de l'àrbitre.
0: El jugador del Premier que es queixava primer per haver rebut una falta i la seva reacció que ha sigut doncs segant pel darrere el rival.
1: El porter del Premier, pilota en gol. Compte aquí el... Compte que no va al lloc. Últims minutets aquí en aquesta final. El guanya per 2-1.
0: Menys de 2 minuts per acabar. Una final que semblava que arribava millor a l'equip anglès després d'haver golejat en els quarts a l'Escola Varsovia i a la semifinal 1-3 al Vila Olímpica. En canvi, el Premier Barcelona, que ho havia empatat tot i ho havia superat a la tanda de penals, i sembla que està sent un pèl més superior l'equip català. Tot i així, el resultat molt ajustat, 1-2, quan queda poc més d'un minut per acabar aquesta final.
1: Compte aquí, serà sanció tornar per Marco Ramírez, però la favor del que fa llar.
0: Doncs podria ser de les últimes ocasions.
1: Llarg. Les últimes jugades del que fa llar per intentar empatar el partit. Compte aquí que sol... Aquí estava sol Adai Martos. Però bé, aquí la defensa serà de Cesallar.
0: Molt bé, com ha baixat aquí en defensa el jugador anglès després d'aquest córner. No era fàcil l'esprint que ha fet per arribar a defensar.
1: Però aquí hi ha una excusa que s'ha fet. Comptarà amb el porter amb el Cipelliver. I ara sí, atenció, pel final del partit. La Premier Barcelona que guanya la final de la categoria Or B, campions d'aquesta categoria. El Cipelliver que ha guanyat fins al final. Ja fa 20 puntets. Veiem aquí els jugadors així del Cipelliver. Elisa Etufu, i lamentant-se. Quin partit, quina final que hem viscut, 2-1.
0: Bon partit, partit, molt lluitat per tots dos equips. El Premier Barcelona, que ha sigut una mica més superior i amb molt bona defensa, ha evitat doncs, que el Cesallars Sports pogués empatar el partit. 1-2 en aquesta final. De moment que només queda un partit per concloure aquesta C-Cup, que serà d'aquí uns res, menys uns 20 minutets per jugar al Madrid-València, que conclourà doncs, la primera edició de la Castelldefels International Cup.
1: Sincer, aquí a la meva greca està el fan, els jugadors del Real Madrid, de moment els de València que no han entrat en aquest terreny de joc per intentar jugar aquesta final de la categoria Or. Aquí els jugadors del Premier celebrant aquesta victòria.
0: Molta...
1: Que estigui ajustadeta, eh?
0: Què dius, perdona?
1: No, dic, victòria justa al final, 2-1.
0: Sí, victòria, victòria ajustada. Ha sigut molt competida aquesta final. Veiem com ho celebren amb els, les seves famílies, els seus pares. A veure si podem parlar amb algun aficionat, amb algun familiar, de com està vivint aquesta activitat, aquest torneig.
1: A veure si puc estar aquí celebrant amb els teus amb els teus fills.
0: Doncs, i també a veure si podem, ens pots esbrinar qui ha sigut el campió de la plata B.
1: Entre... Sí, important aquí saber-ho, a veure finalment...
0: Hem pogut seguir dues finals, la de la final A que s'ha endut el Samcamp Dos Germanes i el de la final Orb que acaba de guanyar el Premier Barcelona 1-2 al marcador contra el conjunt anglès. I no sé si hem perdut el David.
1: Hola, sí, no, sí, sí, estic aquí, estic intentant esbrinar el resultat.
0: Doncs pendents a veure de saber com ha sigut l'altra final que no hem pogut viure en directe, no l'hem pogut veure. I en pocs minutets, en una miqueta més d'un quart d'hora, començarà la gran final de la categoria Or A. I nosaltres que abans de seguir amb la CICAP farem una aturada i parlarem de futbol amateur de la Unió Deportiva Vista Alegre que avui es juga la tornada de l'eliminatòria per la promoció d'ascens a segona catalana. És l'únic partit que juga en aquest cap de setmana, però recordem que la competició no s'atura perquè el cap de setmana vinent hi haurà tres equips competint en principi. Del 4 al 7 de juny es disputa la fase de promoció d'ascens a la Lliga 2 de bàsquet femení, on el Club Bàsquet Femení Castelldefels buscarà pujar de categoria per primera vegada en aquesta Lliga Nacional, després d'haver-se endut el títol de la Supercopa Femenina en la seva primera temporada a la màxima categoria catalana. I l'altre equip que buscarà també pujar de categoria és el sènior masculí d'hoquei herba, que jugarà el partit al millor de 3. El primer serà el diumenge 7 de juny i els altres dos seran el 13 i 14 de juny, tots dos aquí a Castelldefels contra el Sardinero. I si tot va bé aquesta tarda, esperem que sí, també es disputaria l'eliminatòria per pujar a segona catalana el Vista Alegre, que recordem va guanyar el cap de setmana passat 0-2 al camp del Camprodon i busca avui endur-se aquesta eliminatòria. A veure si podem tenir el resultat d'aquesta altra final, David, o parlar amb algun aficionat.
1: Sí, sí, finalment a la fase plata B l'ha guanyat el Prat per 3-1 al Sant Cugat.
0: Doncs 3-1 al conjunt, al premi, al Prat B, que ha aconseguit endur-se aquesta final de plata B davant el Sant Cugat. Ja tenim els tres finalistes i en breus podrem veure qui serà l'últim finalista d'aquesta primera edició del Castelldefels International Cup. Doncs, David, no, si no tenim protagonistes, algun qui parlar, farem una pausa.
1: Ara,
0: doncs fem una pausa i esperem a veure si podem conèixer les declaracions d'algun protagonista d'aquesta edició i nosaltres tornem en una estona. Fins ara.
1: Molt bé, fins ara.
2: Los estrenos de la semana. Cartelera de pueblo.
3: La Cuarta Pared y otras secciones.
4: Fuera de campo.
5: Noticias, festivales y otras propuestas.
6: Desde la Batcueva.
7: Fuera de campo. El cine en Radio Castelldefels.
5: Cada viernes de 8 a 9.

0: no me deja ser una go-go girl.
1: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
3: 20 minuts i seran les dues del migdia i continuem parlant de futbol, però passem dels prebenjamins al sènior, perquè aquesta tarda el Vistalegre afronta una de les cites més importants de la temporada. Els blaus reben el Camprodon a Can Vinader en el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona catalana. Els de Marcel Armengol arriben amb avantatge després de la gran victòria aconseguida fa una setmana a terres gironines per 0-2, en un partit molt complet i que fins i tot van generar ocasions per ampliar el marcador. Per parlar d'aquest moment tan il·lusió emocionant pel club, saludem ara a Cristian Fernández, jugador del Vistalegre. Bon dia, Cristian.
4: Bon dia, què tal?
3: Com estàs vivint les hores prèvies a aquest enfrontament?
4: Doncs la veritat que amb ganes ja de que siguin les 6, de que comenci a rodar la pilota i poder doncs fer el que ens agrada, no? que al final és jugar un partit important per nosaltres i com dic, amb ganes de començar l'acció, de poder jugar i de gaudir sobretot del dia.
3: Després del partit d'anada, quines sensacions teniu per aquesta tarda?
4: La veritat és que allà a Camprodon fem un partit molt intens, molt bo, vam sortir endollats des del primer minut i aquesta tarda jo crec que hem de repetir. Sí que és un 0-2, és un molt bon resultat, però no ens hem de confiar, és el resultat, jo sempre dic, més perillós del futbol i hem d'igualar intensitat i repetir potser a l'inici tan bo que vam fer ja. Com bé has dit, crec que vam ser molt, molt superiors, crec que sobretot a la primera part vam poder deixar l'eliminatòria una miqueta encara més de cara i això és el que intentarem avui, sobretot no confiar-nos i sortir al màxim.
3: Quines creus que van ser les claus per aconseguir la victòria a Camprodon?
4: Al final crec que ja des de fa molts, molts partits portem una línia clarament ascendent, sí que a principi de temporada vam ser una miqueta més irregulars, vam deixar escapar molts punts que després han pogut fer falta per l'ascens directe i hem hagut de jugar al play-off. Però crec que la clau és que hem aconseguit que l'equip sigui sòlid, que els 11 que surtin d'inici ho fan molt bé, el que surt de suplent ens ajuda molt i aquesta unió de l'equip, aquestes ganes de tots de fer les coses bé, crec que ha sigut el punt principal. A part, jo crec que plantilla, jugador per jugador, tenim un equip molt, molt, molt potent i això s'està plasmant des de... Crec que en tota la segona volta no hem perdut un partit. Aleshores, això vol dir coses, vol dir que estem fent les coses molt bé i que s'ha de continuar.
3: Quin partit espereu avui? Creus que serà similar al partit d'anada o serà potser més ajustat?
4: Jo crec que al final és un partit que ells han de apostar una miqueta més. Al final jo crec que el partit d'anada van sortir una miqueta amb respecte. Nosaltres també, però se'ns va posar de cara amb un gol molt, molt aviat. I crec que ells intentaran donar una passada camp endavant. Nosaltres intentarem jugar com sabem, sortir des del minut zero a intentar marcar, a intentar no deixar-nos condicionar per aquest 0-2, intentar guanyar el partit, que això seran bones notícies per nosaltres. Planteja un partit obert amb ocasions i que espero que ens posem cap endavant, que guanyem i que podem gaudir de la tarda amb tota la gent que vingui a Can Vinader.
3: Per tant, m'imagino que sortireu realment com si fos un empat a zero, no? Sense tenir gaire en compte aquesta victòria, que a més veu deixar la porteria buida amb aquest 0-2, però intentant no confiar-se amb el resultat, m'imagino que serà això, no? Sortir una mica com un empat a zero.
4: Sí. Sí, com t'he dit abans, no ens hem de deixar guiar pel 0-2, és un bon resultat, hem de tenir present, però hem d'intentar jugar com 0-0, intentar guanyar el partit. Si guanyem el partit estarem en segon fase, que és el que volem. Uh-huh. Així que el millor és no condicionar-nos, sortir a per totes des del principi i fer el nostre futbol, que si fem el nostre futbol jo crec que serà una bona tarda.
3: Parlant del rival, què és el que més us va sorprendre del Camprodon?
4: al final, com hi ha una distància lògica ja de quilòmetres, nosaltres no ens coneixíem, no coneixíem res, sí que ens va sobtar que era un equip molt, molt ben ordenat, sobretot tenia dos jugadors a dalt, el número 18 i el número 17, que ho feien molt, molt bé, molt forts, molt ràpid a l'espai, i ens van generar alguns dels problemes aquí, però això ja ho sabem del partit, del partit d'aquesta tarda, i intentarem pues, controlar una miqueta això, aquests punts forts que tenen.
3: Arribeu amb tota la plantilla disponible o hi ha alguna baixa important per aquest partit?
4: Només tenim dues baixes, que són l'El per la cinquena groga, que és el nostre davanter, uh-huh. i Omar, que és un extrem lateral que també no pot ser avui, però bueno, tots els altres estem disponibles, estem en ganes, i els últims que surtin, i després tots els canvis, segur que donarem tot.
3: Abans ho comentaves, ara esteu en molt bona dinàmica. Com valores aquesta evolució de l'equip i què diries que ha canviat d'aquest Vistalegre respecte a l'inici de temporada?
4: Doncs la veritat que crec que ha sigut un aspecte de tant el Marcel Hinojo com l'estaf, com els jugadors, que ens vàrem sentar, vam tenir un punt d'inflexió, ens havíem de fer més sòlids, no cometre errors, i crec que a partir d'aquí, a partir d'aquesta construcció d'estar tots junts, de ser més sòlids, de no regalar coses, hem anat creixent, hem anat construint, perquè jo sempre he dit que amb atac a dalt, amb els jugadors que tenim, si no som uns dels millors equips, el millor equip de la categoria, són un dels millors. Uh-huh. Aleshores, una vegada fet això, s'ha vist que hem sigut molt més sòlids, hem deixat moltes porteries a zero, i ha sigut un punt diferencial.
3: Què creus que significaria pel Vistalegre passar aquesta primera ronda?
4: Doncs jo crec que des d'un principi de temporada l'objectiu que vam tenir era de tornar a segona catalana, després de l'any passat ser un any molt, molt complicat, amb un grup de fora de Barcelona, un futbol diferent, ens va fer mal, ens va costar acostumar-nos, vam fer crec que 26 punts a casa i només 4 o 6 fora, no me'n recordo ara mateix, i crec que s'hauria fet la meitat del camí. Som conscients que quedaria una altra eliminatòria, que serà igual o més complicada que aquesta, però és l'objectiu des de principi de temporada, des de l'agost que vam començar. No s'ha pogut aconseguir via Lliga amb ascens directe, però tenim una segona oportunitat que ens vam guanyar també el camp, que són els play-offs, i això és és pel que lluitem.
3: Una eliminatòria molt merescuda, que en cas de classificar-vos, a quins rival us podríeu enfrontar?
4: Doncs us podríem enfrontar a l'Abrera o a l'Atlètic Masnou, jugant també aquesta tarda a 6:30, com vosaltres. Sí que tenen un resultat condicionat, mm-hmm. que el Masnou va guanyar 3-0, però bueno, l'Abrera juga a casa, això és futbol, pot passar qualsevol cosa, i un gol, dos aviat, posa l'eliminatòria molt... molt de cara cap a l'Abrera, a casa, jugant amb la seva afició. Farà un partit que no el veurem, no sabrem res, perquè nosaltres també estarem jugant, però estarem amb un ull posat per veure quin rival ens toca, en cas que nosaltres fem les coses, clar.
3: Clar, evidentment, això és el primer pas. Jugueu a casa. Esperes un gran ambient aquesta tarda a Can Vinader?
4: Ho desitjo. Desitjo que la gent s'apropi, que la ens animi, que estigui al costat. Sí que part de gent que hem estat amb nosaltres tot l'any estan preparant coses, hi haurà un suport molt notable, però que contra més gent siguem, més gaudirem. Nosaltres ens ho deixarem tot i una estona de diumenge a la tarda doncs molt bona, i sí, espero quanta més gent a caminar bé millor.
3: Creus que això pot ser un factor diferencial?
4: Home, i tant. Sí que quan nosaltres, encara que sigui poca gent, hi ha gent que apreten, ens animen, estan amb nosaltres, i això es nota al camp, això es nota i agrada. Aleshores, és una actitud diferent. Ja la setmana passada a Camprodon es van desplaçar, familiars, no, gent del club, companys del C, que ahir vam superar també la primera fase de la seva eliminatòria, molt agraïts a tots, i ara que estem més a propet, pues, esperem més gent encara.
3: Doncs esperem que l'afició s'acompanyi, que sigui una gran tarda i puguem celebrar doncs, aquesta primera classificació per a l'última ronda dels play-offs d'ascens. Cristiana, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort aquesta tarda.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, per donar-nos un espai i esperem que sigui una molt bona tarda.
3: Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu.
4: A vosaltres, una gràcia. Adéu.
3: Doncs a Cristian Fernández, el jugador de l'Alvista Alegre, que aquesta tarda tenen l'oportunitat d'accedir a la segona ronda d'aquesta promoció d'ascens a segona catalana, on de moment ja hi ha alguns partits classificats. Per una banda, l'Àvia ha guanyat 2-1 al Can Buxeres, una Àvia que s'ha classificat després d'haver guanyat 0-2 en el partit d'anada. Per altra banda, el Sant Joanenc, que ha guanyat 1-0 al Jesús Maria, l'anada que va acabar en empat, per tant, el Sant Joanenc s'ha classificat per la següent ronda. El Sils La Selva, que ha guanyat 5-3 al Mas Pallisser, en el partit d'anada, el partit que va acabar, a veure si el aconseguim trobar, aquí va acabar amb empat, per tant, va acabar amb empat 1-1, tenim la classificació al Sils La Selva, que passa de ronda, l'Olímpic La Garriga, que ha guanyat 3-2 al Verdú Cercavins, en el partit d'anada, que aquest partit doncs, va acabar amb empat també a 1, va ser la primera ronda molt igualada, i a la tarda doncs, tindrem aquest partit entre el Vista Alegre i el Camprodon, el Soses Vilaseca B, Abrera contra el Masnou, d'aquí sortirà el rival possible del Vista Alegre en cas que facin bé la feina aquesta tarda a Camp Vinader. Doncs nosaltres tornem cap al camp del Pitort amb el David Okereke, que abans d'acomiadar-nos doncs està disputant aquesta final de la fase Or A.
5: Hola de nou, Utsell. Sí, aquí està apretant la calor i bé, en aquesta final de la fase Or A, segona, bé, de moment el Real Madrid està passant per davant del València. Atenció, el mercat actual és de 3-0 a favor dels blancs.
3: Només 6 minuts aquesta primera part i ja està golejant el Real Madrid. Jo crec que és clar candidat a guanyar aquest trofeu, la Copa Or A, quan ha sigut clarament superior a tots els equips i de moment manté la porteria a 0.
5: Sí, sens dubte. El València està costant molt arribar aquí a la porteria de Guillermo Millán. I bé, torna a ser titular després de ritme de les semifinals. I bé, atenció, compta ara amb el València, que intenta apropar-se. Compta aquí, no. Llàstima, aquí ve el porter del Madrid. Intentava aquí una jugada de perill al jugador Borja Videla, amb el dorsal número 9. El davanter del València. Compte aquí. Atenció, bé, ara s'avança aquí el porter del València, Roberto Puchades.
3: David, com està ara mateix l'ambient al camp, veient aquesta última final de la primera edició del torneig?
5: Doncs bé, ambient aquí molt ple, tot i que fa aquí molta calor, però no, això no atura aquí els aficionats, aquí a, per exemple, a finals del Real Madrid, aquí amb el Bombus, molt, aquí al camp molt ple.
3: S'ha deixat de veure l'alcalde... Oh,
5: quin xut aquí del València, gairebé ha tingut molt complicat aquí a... el porter del Madrid, el Guillermo Millán, amb aquesta aturada, avisa aquí al València.
3: Molt bona aturada del porter del Real Madrid. Com comentava, s'ha vist la presència de l'alcalde de Castelldefels, oi, David?
5: Sí, sí, sí, estava l'alcalde, també la regidora, però bé, han vingut només per fer aquí, han tret aquí al Sant d'Honor, però bé, han marxat l'alcalde Manu Reyes i a Paquita Cruz, que és la regidora d'Esports de Castelldefels, així que bé, presència de les autoritats.
3: Fem una mica de valoració de nivell de balanç, no?, d'aquesta edició. A punt d'acabar el programa, no podrem veure com finalitza aquesta final Or A, que de moment clarament s'endú el Madrid 3-0. Però, David, quina sensació t'ha deixat aquesta primera edició de la SICAP?
5: Doncs la veritat és que no fa sensació bona. Crec que en aquest cas, com l'Ajuntament de Castelldefels, amb col·laboració amb The British School de Barcelona, han fet una feina impecable, com bé abans amb les paraules de Jordi, un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Jo crec que per mi ha estat... han fet una organització impecable, òbviament, hauran tingut, no?, matins a polir, però jo quedaria molt satisfet i he vist molt nivell, o sigui, m'ha sorprès molt el nivell d'aquests jugadors en què fem 8 anys. Bé, en el partit que hem viscut abans, el Cheshire contra el Premier, tot i tot hi havia jugadors de 6 anys, però és que el nivell és impressionant d'aquest futbol base.
3: Molt alt el nivell que hi ha avui en dia, ja des de les categories més petites, més baixes de futbol, com surten aquests nens que poden ser, doncs, futures estrelles. Qui sap si alguns dels jugadors que estàs veient avui aquí en directe, sí, sí, doncs en un futur, exacte, acabaran sent jugadors molt destacats de l'elit, del futbol elit, i doncs s'està notant el gran nivell que s'està vivint. Un exemple clar és el del Madrid, que té una gran cantera i que de moment estan sent imparables. No sé si res, ens queda un minutet, un parell de minutets per acabar el programa. No sé si creus que podràs parlar amb Carlos de Frutos, un dels organitzadors.
5: Ara mateix està acabant de parlar per telèfon un momentet, perquè crec que puc tenir aquí a la regidora un momentet.
3: Bé, seria només per fer-li una pregunta per concloure aquest balanç d'aquesta primera edició de la SICAP, i si no, doncs acabarem amb aquest últims segons que estem vivint d'aquest partit entre el Real Madrid i el València, on el conjunt blanc va guanyant 3-0 quan passen 11 minuts i mig d'aquesta primera meitat, a punt d'acabar la primera part d'aquesta final Or A.
5: Marcelo, finalment no. Bé, acabem aquí. Compta gairebé el Real Madrid, que marca el quart. No, s'ha anat aquí fora.
3: A punt de sumar, ampliar aquest avantatge al Real Madrid, que finalment sembla primer treure un córner abans d'arribar al descans, i si no, marxaran amb aquest resultat de 3-0. I que...
5: Bé, de moment, PSV i just ara se'n van, acaba la primera part, amb el resultat de 3-0 a favor del Real Madrid. A veure si en aquesta segona part el València pot capgirar el marcador.
3: Doncs fins aquí el programa d'avui, amb aquest 3-0, la primera meitat de la final. Gràcies, David, fins la propera.
5: Molt bé, Txell, fins la propera. Ens veiem el diumenge vinent. Vaig molt bé.
3: Gràcies també a la Susana, a la taula de so. Nosaltres acabem avui, però no us perdeu l'esportiu de demà a les 8 amb Cristian Cano. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.
5: Adéu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
2: Un altre projecte que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
1: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
1: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa, tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
2: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canviï una mica, no? I es dediqui més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
1: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
2: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres,

0: que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet, també a la grada. Jo pràcticament estic a totes les sessions. Veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
1: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa, que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum del tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
2: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
1: El lema d'aquesta edició és Inhala la vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat serà demà 26 de maig a la plaça de l'Església. Escoltem a la tècnica de salut, l'Anna Gil.
2: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
1: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana Sense Fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
2: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon. Que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a l'edifici de la República a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
1: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també

0: punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Kokedama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions amb plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. Tot i això, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludable. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
1: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I, a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges, en el que serà l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
2: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
0: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
2: Cal destacar una cosa, que és És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Seychelles durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'espai del mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
0: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en total funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
2: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
0: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
3: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
3: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere a la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
3: són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones, que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital. És per dones de més de 45 anys i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats al Consell de les Dones.
3: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions a les xarxes socials i a la web.
0: Les persones interessades a participar en les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al club de tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, l'Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
4: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
4: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa, i sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estan fent totes les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del centre especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
4: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tenis Andrés Gimeno.
0: I durant el torneig, el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
4: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem, bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i, bueno, van a guanyar, però després la majoria, pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que hi ha una competició al final del nostre torneig.
0: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
5: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per a les famílies, són 13 euros mensualment, per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies, perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant el públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, ritme, percussió i zumba, interpretades per l'alumnat de diferents edat i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
5: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada. Jo pràcticament estic a totes les sessions. Veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora d'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de Castelldefels. La policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars coincidint amb el final de curs i l'augment de sortides i excursions organitzades pels centres educatius. Segons ha explicat el subinspector Leo Piqué de Ràdio Castelldefels, aquests controls es duen a terme a petició de les escoles i formen part d'un protocol de seguretat instaurat des de fa anys per protegir els menors d'edat durant els desplaçaments.
6: Ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar doncs, fer aquest control de seguretat, no sols de la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
7: Del mateix vehicle.
6: De mateix vehicle, evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, de l'estat de les rodes, no? Que no tinguin, agafin un autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors. No?
0: La policia local també comprova que el vehicle compleixi totes les condicions necessàries abans de permetre la sortida dels alumnes i en aquests controls, si es detecta alguna incidència greu relacionada amb la seguretat del vehicle, s'activa el protocol corresponent per garantir la seguretat dels passatgers. Escoltem el sotinspector de policia local, Leo Piqué.
6: Si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arriba a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menors és lleu. Però evidentment en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complir les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixem sortir.
0: Segons assenyala la policia local, l'objectiu és protegir els menors d'edat i assegurar que els desplaçaments escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat. Avui ha estat el programa Parlem amb l'alcalde Can Bou, un espai mensual de proximitat que aquest cop ha canviat d'ubicació però no d'objectiu, ja que segueix disponible per escoltar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. És així com l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha donat resposta a les preguntes que formulaven les periodistes de Ràdio Castelldefels i des de la àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. L'espai ha estat conduït per la periodista Ara López de Ràdio Castelldefels amb la participació de l'equip de comunicació digital amb la Maria José Blanco. La primera de les qüestions tractades ha estat l'adjudicació per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible del contracte de serveis per redactar l'estudi informatiu sobre la implantació d'una via quàdruple entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. Escoltem la resposta de l'alcalde, el Manu Reyes, en relació amb aquesta notícia.
8: Bueno, sí, hemos visto esta noticia cuando todos pensábamos que lo de la cuarta vía que iba a conectar pues, Castelldefels con el Prat iba a ser ya una realidad. Por lo tanto, nos sorprende porque pensábamos que después de esta inversión multimillonaria que está haciendo Adif en la estación de nuestra ciudad, respondía que ya había un proyecto, o entendíamos así, de cuatriplicación de la vía, pero bueno, ahora parece que va a haber unos estudios bueno, yo siempre digo que se estudia mucho, pero parece ser que no se aprueban nunca los exámenes, porque volvemos a estudiar lo estudiado y seguimos estudiando. Yo creo que la gente lo que quiere son soluciones. Y lo que todo el mundo reclama es que el transporte público vuelva a recuperar la credibilidad que tenía antes. Que los trenes lleguen puntuales, que lleguen a las horas, que la gente se pueda montar en el tren porque no va hacinado y que pueda llegar a su puesto de trabajo, al médico, a la universidad, puntual, ¿no? Y yo creo que se ha perdido mucho la confianza y, por tanto, pues pedir aquí a quien corresponda que haga las inversiones que requieren las infraestructuras principales, como es el tema de los trenes, para que la gente pueda utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, que en el fondo es lo que queremos todos.
0: També relacionat amb els transports, demà al matí la plataforma Zeroport té prevista una roda de premsa a la qual també hi assistiran diverses entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
8: Nuestra posición es ampliamente ya constatada y reiterada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de que pasen aviones por Castelldefels, por tanto la ampliación está enfocada para que aumente la capacidad, para pasar de 57 millones de pasajeros que tiene actualmente el aeropuerto del Prat a llegar a 70, y eso a Castelldefels supondría pues un mayor índice de aviones que pasarían por nuestra ciudad cuando la configuración es la no preferente. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta ampliación del aeropuerto. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y cada vez que tengo la oportunidad, así lo recuerdo, nuestra posición como Ayuntamiento de Castelldefels es contraria a que pasen los aviones por encima de nuestra ciudad, y por tanto no compartimos la ampliación del aeropuerto y lo vamos a seguir defendiendo. Creemos que tenemos la suerte en Cataluña de tener otros aeropuertos, como es el de Reus, como es el de Girona, como es el que también está en Alguaire, donde además en Cataluña tenemos la suerte de que las cuatro capitales de provincia están conectadas con la alta velocidad, y a mí me parece mucho más eficiente y más económico pues repartir esos aviones o esos pasajeros que puedan venir a Cataluña en las diferentes infraestructuras que ya existen, que ya hemos pagado y que además tenemos muy cerca la alta velocidad.
0: I a través de xarxes socials, la ciutadana Marta Bistué ha fet arribar una pregunta directa a l'alcalde sobre l'estat de les platges. Segons explica, recentment ha visitat la platja i ha detectat una gran presència de plàstics, així com una pèrdua progressiva de sorra. En aquest context ha preguntat si es mantindrà l'actuació de la draga, el vaixell encarregat d'extreure i traslladar sorra per regenerar diferents punts del litoral. Escoltem en aquest cas la respuesta del alcalde Manu Reyes.
8: Bueno, la draga no coge harina del término municipal de Castelldefels, que quede claro. La draga va a la zona de Butigas de Sitges para coger la arena que se acumula en el espigón que está en el puerto y la lleva a otras playas, porque con el tema de las corrientes marinas y demás, pues se acumula la arena allí, ¿no? Por tanto, no es un tema que nosotros podamos decidir, porque coge la arena en Butigas de Sitges y la lleva a otros sitios. No la coge en Castelldefels, ¿no? El tema de los plásticos, es cierto que este fin de semana, estos últimos días, hemos visto cómo había plásticos que venían a través del agua, no solo en Castelldefels, también en Gavà y en Viladecans. Es un vertido que no procede de Castelldefels y que a través del área metropolitana pues estamos pendientes de que busquen las soluciones oportunas, pero no me consta que venga de Castelldefels en ningún caso, y por tanto pues habrá que encontrar el foco que está pues vertiendo estos materiales y estos productos en las playas de la zona delta. Que, insisto, no es un problema de Castelldefels exclusivamente, sino que viene por un vertido que no viene de esta zona.
0: I seguint amb les preguntes arribades a través de xarxes socials, el ciutadà Xavi García Miranda ha traslladat a l'alcalde una qüestió relacionada amb la zona de la platja. En concret, ha preguntat quan es resoldrà la problemàtica del top manta al municipi.
8: Ojalá tuviésemos todas las herramientas el ayuntamiento. Para empezar, el ayuntamiento no está a favor del top manta, yo creo que hay que recalcarlo, mientras que ha habido otros ayuntamientos u otros gobiernos que parecía que le hacían un poco el juego, incluso pues promovían sindicatos del top manta. Nosotros evidentemente estamos en contra de este fenómeno. Hemos reforzado la plantilla de la policía local, en los últimos 3 años hemos incorporado a 44 agentes nuevos de policía, pero solo con la policía local es imposible combatir este fenómeno. Hemos pedido ayuda a Mossos de Escuadra, a Guardia Civil y a Policía Nacional para que cada una de las policías actúe dentro del marco de sus competencias, y vamos a seguir insistiendo y aumentando los operativos y hacer todo lo que está en nuestra mano. Ojalá pudiéramos hacer más, y vamos a seguir peleando contra este fenómeno que no lo queremos en nuestra ciudad.
0: Un altre dels temes destacats ha estat quan iniciarà l'activitat al nou cap de la Muntanyeta. Escoltem la resposta de l'alcalde Manu Reyes.
8: Doncs és un tema que nosaltres volem que sigui el més aviat possible, però més que posar en marxa un edifici, nosaltres el que volem és tindre també la garantia de que tindrem més professionals. per millorar la qualitat sanitària de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que volem i li demanem al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya més metges, més personal d'infermeria, més personal d'assistència, perquè jo crec que els edificis poden estar molt bé i estarem més còmodes, però aquí la clau és tindre més professionals. I aquesta és el que demanem des de l'Ajuntament de Castelldefels, és un tema que és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que a la tardor estarà en marxa, l'edifici està pràcticament engestit, ara falta tot el tema del mobiliari, ordinadors i demés, però insisteixo, el més important no està en l'edifici, sinó el tema del personal, que jo crec que aquesta és la gran baralla que tenim i jo estic convençut que segurament i serà un avenç per la ciutat i que hi tindrem més personal. Això, com a mínim, ho exigirem des de l'Ajuntament de Castelldefels, però, insistim, és competència de la Generalitat de Catalunya.
7: Però sí que és veritat que és una demanda que s'ha fet moltes vegades a través de comunicats, inclús en una moció en el ple, sí, d'aquesta demanda de més serveis, més centralitzat, no?
8: És que en Castelldefels ja tenim 71.000 habitants. Per tant, ara posarem en marxa un tercer CAP, potser ja hem de començar a planificar el quart. A mi el que m'agradaria, i ho vaig dir des del primer dia, a mi m'agradaria tindre un hospital a Castelldefels, perquè crec que la nostra ciutat s'ho mereix, els nostres ciutadans s'ho mereixen també, ve moltíssima gent també a gaudir dels serveis de Castelldefels i, per tant, un hospital seria el seu, però no depèn d'una decisió que jo com a alcalde pugui exercir, sinó que serà una reivindicació que jo crec que tenim que fer tots els partits.
0: Com és habitual, l'alcalde ha atès directament altres aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa. El programa s'ha emès en directe a Ràdio Castelldefels i a través de diferents canals digitals. Comencen les obres de reurbanització del carrer Barcelona en el tram comprès entre la C32 i el Passeig del Pitort, una actuació amb una inversió superior als 1,5 milions d'euros que transformarà de manera integral aquest eix viari. El projecte, aprovat definitivament al febrer per la Junta de Govern Local, té com a objectiu millorar la mobilitat, la seguretat, el drenatge de la zona i la qualitat de l'espai públic. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
9: Aquesta és una execució d'un projecte que ja era una reivindicació històrica que portava molts anys paralitzada, no?, i que suposarà una millora molt gran, sobretot perquè és una zona de molt pas de peatons cap a l'estació del centre i, a més, perquè també és una zona de molt pas de tots els estudiants que es desplacen tant als instituts com en el campus universitari.
0: El projecte contempla la construcció de noves voreres amb arbrat a banda i banda del carrer, fet que facilitarà el pas de les persones vianants i aportarà més zones d'ombra i confort. També es preveu el soterrament de les actuals línies elèctriques aèries, una mesura que millorarà tant la seguretat com l'estètica urbana. I pel que fa a la calçada, es durà a terme un nou asfaltat i es mantindran els dos sentits de circulació amb una línia d'aparcament habilitada. A més, s'instal·larà un nou enllumenat LED a tot el carrer, més eficient i sostenible, així com un nou mobiliari urbà. Escoltem a Ramon Escolà.
9: En principi, s'ampliarà la vorera de la banda Sitges, que passarà a ser aproximadament d'uns 3 metres, s'asfaltarà tot el carrer, es farà una altra nova línia d'aparcament, com veieu vosaltres els cotxes aparquen ara amb terra i es queda ja tot ple de fang, es farà tot asfaltat amb una vorera també a la banda dels cotxes i es farà una petita més vorera a la zona de Gapà on aparquen. Se seguirà mantinguent la línia d'aparcament de tots els cotxes, es plantaran nous arbres, es posarà mobiliari nou, bancs, papereres, es posarà una il·luminació nova amb LEDs i, important també, se soterraran tots els cables elèctrics per terra, ja es quedaran, s'evitaran ja que hi hagin cables penjant, tot quedarà soterrat.
0: Un dels punts destacats del projecte és la creació d'una xarxa de recollida d'aigües pluvials actualment inexistent i la instal·lació d'una estació de bombeig de les aigües del barri.
9: I després una de les coses més importants que tenim, tots sabeu que en la cantonada que hi ha carrer Barcelona amb l'avinguda de Pitort, normalment a la que plou una miqueta, sempre es fan unes basses que es té que tallar al carrer, inclús ja hi ha una valla ja posada permanentment i a la mínima que plou ja hi ha algú que sempre té que posar la valla perquè és impossible passar, no? Allà el que farem és que posarem just a la cantonada del Passeig Pitort amb el carrer Barcelona una nova estació de bombament, que aproximadament serà d'uns 500 litres per segon, i llavors aquesta nova estació de bombament evitarà que en aquella zona d'allà es facin aquells bassals d'aigua tan grans, perquè tirarà l'aigua, la bombejarà cap a la corredora i després anirà al mar, aprofitant que també allà a l'avinguda del canal s'està fent la gran bomba d'aigua de l'ACA i llavors a través d'aquella bomba impulsarà tota l'aigua del mar i evitarem d'una vegada que tota aquella zona a la que plogui s'inundi totalment i sigui impossible passar.
0: Durant les obres, el carrer Barcelona quedarà obert al trànsit només en el sentit platja. Escoltem a Ramon Escolà, el regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
9: El carrer Barcelona s'ampliarà un aparcament nou entre la C32 i l'estació de Castelldefels amb una vorera i, a més, aprofitant que es fa aquest aparcament, es farà un nou carril bici que connectarà el carril del Passeig Brollador amb el carril de la UPC. I aproximadament això, jo calculo que seran unes 130 places noves d'aparcament, que també es començarà al maig.
0: El projecte ha estat redactat per l'empresa SBS Simón y Blanco i compta amb un pressupost d'execució per contractar de més de 1,5 milions d'euros. Escoltem a Ramon Escolà, regidor delegat d'Urbanisme i Obres.
9: És a dir, ja ha passat la licitació, ja està a punt d'adjudicar i ja et dic, les obres ja començaran al maig, d'aquí 3 mesos, perquè és el tràmit que hi ha entre que tu adjudiques l'obra i llavors, pues, clar, amb el constructor que ha guanyat l'obra per la licitació, pues, són un parell de mesos per tramitació de papers, de documents, i al maig ja es començarà i jo et diria que aproximadament 8-10 mesos, o sigui, cap al febrer del 27, ja estaria tot acabada.
0: La reurbanització del carrer comportarà nombroses millores i novetats enfocades a l'habilitació de més espais verds.
9: Nosaltres el que volem, sobretot, és guanyar espais per la gent, guanyar espais verds, que la gent pugui fer i, evidentment, guanyar sobretot amb espais complicats com són aquests, que guanyi mobilitat i que sempre sigui la ciutat i el veïnat el que tregui realment el benefici total. Vull dir, tot això va complementat, pues, amb altres obres que anirem fent, com ara sabeu que hem començat la setmana passada i aquesta amb els nous pavellons de Pursius, de Can Vinader i de Can Roca, arreglarem també el que és l'Avinguda Diagonal amb les voreres de Montemar, és a dir, tot és posar en verd, posar en arbres, posar en mobiliari urbà, fent passejos que la gent pugui disfrutar i passejar i comunicar tota la ciutat, perquè d'una banda a l'altra, pues, la gent passejant pugui anar cap al centre de la ciutat sense necessitat d'agafar tants cotxes.
0: La duració prevista és de 7 mesos i es donarà per acabada el desembre del 2026. Des d'ahir a Castelldefels, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions celebra la seva 7a Assemblea General. Parlem de la plataforma en defensa de les pensions públiques que reclama mesures per garantir un sistema públic de pensions sostenible i suficient. Escoltem el Ramon Franqués, el portaveu de la COESPE, que ens explica en detall què és aquesta plataforma.
10: La COESPE és la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podríem trobar on ens trobem, el que veiem és que, a mesura que passen els anys, aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: Durant la trobada, la COESPE fa una reivindicació a la protecció dels drets socials i dels recursos públics davant l'increment de la despesa militar. Escoltem el Ramon Franqués, el portaveu de la COESPE.
10: El que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions se sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors, ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps s'han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els mitjans de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals.
0: La COESPE adverteix així que una escalada en la cursa armamentística podria incrementar encara més la tensió internacional i repercutir d'alguna manera en el sistema de pensions.
10: Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar-ho fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa, i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no havien prou ingressos, ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de la OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna.
0: Des de la plataforma valoren les fites assolides durant els darrers anys, tot i que consideren que encara cal una major implicació social en la defensa de les pensions públiques. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
10: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, per tant, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes pues, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant.
0: Des de la plataforma també alerten que els possibles canvis en la despesa social, les pensions o els serveis públics poden tenir conseqüències directes sobre els joves i sobre el futur de la població activa laboral. Escoltem el portaveu, el Ramon Franquesa.
10: Nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades a els centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball.
0: Finalment, el portaveu també ha explicat els motius pels quals Castelldefels ha estat la ciutat escollida per acollir aquesta assemblea estatal.
10: Perquè hi ha una marea molt activa aquí a Castelldefels, que té un arrelament important a la ciutat. Aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podrem realitzar tot el treball que ens havíem proposat.
0: Diverses entitats socials i ambientals han anunciat en una roda de premsa avui una gran mobilització contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La convocatòria arribarà en un moment en què les entitats de la plataforma Zeroport consideren estratègic. Escoltem el membre de la plataforma Zeroport, el Joan Manel del Llano.
11: Doncs des de les entitats que han intervingut i també Zeroport, doncs volem anunciar el 20 de setembre la data per una gran mobilització ciutadana contra el projecte de l'ampliació de l'aeroport, i el moment per aquesta mobilització és estratègicament clau perquè estarem en un període preelectoral. Farà 5 anys també de la gran manifestació o concentració que hi va haver, que va ser molt concorreguda i va ser històrica des del punt de vista de les protestes contra l'aeroport del 2021, i el govern de l'Estat també en aquella època estarà a punt d'aprovar, o ja ho haurà fet, el document de regulació aeroportuària d'AENA, que preveu 13.000 milions d'inversió en molts aeroports d'Espanya, entre els quals l'aeroport del Prat, amb els 3.200 milions d'euros que s'ha comentat.
0: Durant la roda de premsa, les organitzacions de la plataforma han alertat que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat continuen impulsant l'ampliació de la infraestructura, malgrat, diuen, els impediments ambientals i els impactes que, segons denuncien, tindria sobre el territori, el clima, l'habitatge o la mobilitat. També critiquen les inversions previstes per AENA dins del document de regulació aeroportuària, que contemplaria actuacions a l'aeroport del Prat com l'ampliació de la T1, la reforma de la T2 i el reacondicionament de la pista Mar. Les entitats consideren que el projecte incrementaria encara més la pressió turística i l'especulació immobiliària, a més d'afectar espais naturals del delta del Llobregat. En aquest sentit, diversos col·lectius han expressat el seu suport a la mobilització que està prevista pel 20 de setembre, entre ells Depana, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Aigua és Vida, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Zeroport ha avançat que, abans de la protesta de setembre, organitzarà diferents debats i xerrades informatives per exposar els efectes que, segons la plataforma, tindria l'ampliació de l'aeroport. Entre les activitats previstes hi ha una taula rodona el 9 de juny a Can Batlló, una jornada sobre ampliacions aeroportuàries al Congrés dels Diputats el 15 de juny i una nova xerrada conjunta amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic el 18 de juny al BC Hub de Barcelona. En acabar, les entitats impulsores han fet una crida a la ciutadania a participar en aquesta mobilització prevista pel 20 de setembre. Escoltem el membre del Zeroport, el Joan Manel del Llano.
11: Volem afegir que les entitats presents fem una crida a mobilitzar-nos i a omplir, a activar-nos i a omplir els carrers massivament el pròxim 20 de setembre per fer efectiva aquesta gran mobilització, que esperem que així sigui, que és un clam que va més enllà del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè està en joc la natura, la salut, el clima, la nostra economia, la vida i, en definitiva, tot allò que fa factible la subsistència. Moltes gràcies.
12: I fins aquí aquesta edició de la setmana. Tornem amb la següent amb moltes més notícies. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Adieu.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I en aquest espai, com cada dijous, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens acompanya avui Jordi Planell, regidor. Molt bon dia, senyor Planell.
2: Molt bon dia.
0: Doncs aquí parlem de l'ordre del dia del ple que tindrà lloc demà, del mes de maig, que com sempre es farà a partir de la una i que poden seguir en directe a través de Ràdio Castelldefels. Què destacaria de l'ordre del dia? Bé, abans hi ha un escrit.
2: Sí. A veure, el ple de primera s'espanta perquè hi ha 18 punts i 3 mocions, però bueno,
0: això vol dir que sortirem a les 9 de la nit?
2: No, jo crec que podrem fer el debat de molts punts conjuntament perquè són molt similars. Ara els repassarem i sí, com vostè bé diu, primer hi ha un escrit que ha presentat la plataforma Afectats per la Hipoteca per recordar una cosa molt fonamental, que les decisions polítiques, encara que la gent digui que la política a mi no me sirve de nada, tenen incidència directament amb la vida de les persones, sobretot amb la vida de les persones més vulnerables. I per què diem això? Perquè el rebuig que va fer el Partit Popular, Vox i Junts al Congrés amb el decret antidesaucis, doncs això té conseqüències. I aquestes conseqüències és que moltes famílies amb una situació precària ara són molt vulnerables. I amb aquest escrit el que pretenen és posar de manifest davant del ple amb 3 exemples de 3 famílies que a dia d'avui estan patint les conseqüències per no haver aprovat aquest decret, doncs explicaran la seva situació perquè tothom sigui conscient. I bueno, és una mostra més de que realment polítiques progressistes i d'esquerres tenen unes conseqüències i polítiques de dretes tenen unes altres. I això ho veurem amb aquest ple. I dit això, doncs, el ple, com he dit, té 18 punts i els primers punts són donar comptes de punts que són habituals per aquestes dates de l'any. El resum del un informe del resum anual de l'Ajuntament amb els resultats de controls interns, després donar comptes del control financer de l'exercici 2024 amb el pla anual del 2025. Aquí entren auditories que es fan a les empreses municipals com Llarfels i com SAC. Després tenim un punt que és donar compte dels informes trimestrals de tresoreria, el clàssic que es presenta cada 3 mesos, on es diuen les mesures contra la morositat i el període de mig de pagament, que en aquest cas està en 24,0 poc dies. Després hi ha un altre punt de la intervenció municipal i que explica l'execució pressupostària i els moviments i situació de tresoreria. Aquí sí que, com sempre, demanem més informació perquè no ens ve tota la informació a l'expedient i esperem que de cada ple la tinguem. A l'estat de tresoreria a dia 1 de maig. Això és el que volem, sempre. ¿Vale? Per tal de poder preparar-nos bé la intervenció d'aquest punt. Després hi ha un altre punt també que és donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2025, que aquí sobretot es parla de molts temes tècnics, però també s'alerta de riscos i es posa de manifest uns certs riscos que s'han de controlar. No és que hagin sortit, però sí que alerta. Contractacions repetides sense licitació, etc. Bueno, són informes que s'han de fer i serveixen per autoauditar-se, no?, el propi ajuntament, i està bé. Està bé perquè és un control intern. Que governi qui governi s'ha de fer. No és qüestió de color polític. El 8è punt també és la dació en compte de l'informe sobre el pla de mesures antifrau i la memòria de comissió antifrau. Això és un corresponent a l'any 2025. Això ho vam començar a fer al setembre de l'any 2022, també per recomanacions de la nova interventora que va entrar. I bueno, també és un informe que alerta de coses que sense voler, igual està fent malament i t'estan avisant d'escolta. Per exemple, abans, se'n recorda vostè, en tots els actes contractem plataformes pels escenaris. I abans es feia amb partides o de joventut o de festes o de lo que sigui, inclús la policia. I clar, va haver-hi un punt que van dir, escolteu, això ho feu molt sovint durant un any, s'hauria de licitar i hi hauria d'haver-hi una empresa que guanyés la licitació per 3, 4, 5 anys i s'encarregués d'aquest muntatge. No cada vegada subcontratar-ho o contratar-ho a una empresa diferent. Són aquestes cosetes que tu penses que no passa res, que ho està fent bé i realment doncs, la llei diu que si és una contractació molt repetitiva, doncs el que has de fer és licitar-ho i que una empresa doncs, guanyi la licitació.
0: Són aquests procediments, no?
2: Són procediments, sí. Són detallets que bueno, ho pots estar fent bé, tu creus que ho estàs fent bé, però realment, legalment, no és una infracció, però s'hauria de fer millor. Mm. Vale. Després ja entrem amb altres punts que són modificacions de les RLTs, la relació dels llocs de treball i la taula salarial de l'Ajuntament. Aquí el que s'està fent bàsicament és molts llocs de treball, com els enginyers, s'estan agrupant. En comptes de tindre dues categories, s'està agrupant en una mateixa categoria. I també aquí entra, degut al nou conveni de la policia, el que és el 7x7, és a dir, les jornades laborals de 7x7, que vol dir treballar una setmana sí i una setmana no. No, aquí també s'està aprovant. No tota la policia s'ha apuntat a aquest nou conveni, però sí que els nous membres de la policia local tenen la possibilitat d'adherir-se i fer aquest quadrant. El següent punt són dos punts que també els debatrem en conjunt, que són complements de productivitat, que el primer de tot és assolir objectius individuals per la transformació digital, aquests complements que s'avaluaran sobre el personal de l'Ajuntament que els compleixi. I després, un acord regulador del complement de productivitat i avaluació. Aquí el que s'ha fet, pensem, ho preguntarem, és que s'han juntat dos complements en un. Això ho hem de preguntar perquè no ens va quedar molt clar l'altre dia a les comissions. Després tenim un altre punt també d'organització, que és petició d'autorització de compatibilitat. Aquests punts també van passant diverses vegades al ple. Són aquests punts de gent que treballa a l'Ajuntament que ha demanat la compatibilitat per treballar també en un altre lloc de feina. I en aquest cas s'han estimat dos i s'ha desestimat un. Després el punt número 13 és l'aprovació inicial de l'afectació del domini públic municipal de l'immoble de titularitat municipal situat al carrer Doctor Barraquer, és a dir, el CTC. Aquí el que estem fent és passar d'un domini patrimonial a un domini públic. És un pur tràmit. Ara que ja el tenim com a propietat, hem de canviar aquest domini. Després tenim l'aprovació d'un acte de la delimitació entre els termes municipals de Gavà i Castelldefels, que es va estar estudiant els límits entre Gavà i Castelldefels i s'han fet petits retocs. Bàsicament, les fronteres entre Gavà i Castelldefels han quedat igual i aquí nosaltres sí que aixecarem la mà perquè pensem que, en el cas del canal, si vostè ho mira, hi ha una part del canal, la cantonada de dalt a la dreta, que és part de Gavà. Aleshores, és una pena que ara, havent modificat això, no s'hagués modificat aquesta part i que tot el canal olímpic estigués al terme de Castelldefels. És cert que el canal pertany a la Generalitat, però si algun dia ens pertany a nosaltres, hi haurà un trosset que serà d'acabar. Per tant, ara era el moment d'arreglar-ho. Tampoc és greu. Suposo que es pot tornar a engegar a aquest anàlisi de límits. El punt número 15 són sí, és un tema de la xarxa d'enllumenat, el contracte que aquí s'està aprovant un increment del 10% d'una de les partides que era de 100.000 euros degut a increment de costos. Doncs aquí s'està passant pel ple un contracte que penso que ja ve de la nostra legislatura i s'ha de fer una petita modificació per l'increment de costos que hi ha hagut. I amb el següent punt, el 6è, també va del mateix. Va de xarxa d'enllumenat i instal·lacions semafòriques, que també hi ha un petit increment del 2% respecte al contracte inicial. Està tot dintre dels terminis. Vostè sap que quan es licita un contracte, hi ha una part que pot ser variable depenent amb el temps, cost de la vida, cost d'energia, etcètera, etcètera. Doncs ve per aquí només. I després, per acabar els punts ordinaris, tenim l'adhesió d'Ajuntament a la red de ciutat, de ciutats que caminen. Nosaltres estem totalment d'acord en fomentar el que és la vida saludable i fomentar que la gent camini encara més. Que aquí a Castelldefels, la veritat que la gent camina molt i fa molt d'esport. I aquí, aquesta xarxa de ciutats que fomenten el caminar, un dels principals objectius és complir part dels ODS pel 2030, entre ells el de salut i benestar. Caminar és bo per la salut, està demostrat. 6 o 7.000 passos al dia, em sembla que són, ja són molt, molt recomanables. Després, les ciutats i comunitats sostenibles, és a dir, si fomentem el caminar, fem més sostenible el que és a l'entorn de la ciutat i, sobretot, l'acció climàtica per la mobilitat activa versus el transport. És a dir, quan més mobilitat activa tinguem, menys transport agafarem. Per tant, millorem la mobilitat i reduïm emissions, també, contaminants.
0: Molt bé. I després quedarien ja les mocions, que es presenten tres. La primera d'elles la presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Sí, és una moció per la protecció, conservació, manteniment preventiu i reposició de l'arbrat urbà. És una moció que no només parla de preservar els arbres, sinó que parla de cuidar-los. Parla de com garantir el seu suport i conservació estructural. És a dir, hem tingut episodis, ja no parlo del Glòria, sinó episodis no fa molt de grans ventades i arbres alts com els que tenim als parcs de Can Bou, amb poques arrels perquè el nivell freàtic està molt a prop, tenen poca sostenibilitat. Per tant, s'hauria de fer un estudi, que això ja ho vam demanar, un estudi d'aquells arbres vulnerables o propensos a caure, i aquesta moció el que està dient és s'ha de planificar un estudi i s'ha de mirar aquells arbres que requereixen de reforçar la seva estructura, ja siguin cordes o amb fustes o amb el que sigui. Però no hem de garantir només la salut de l'arbre, sinó hem de garantir que no caigui a sobre de ningú. Que aquí, uh-huh, aquí està el problema. A veure, jo crec que és una moció que jo diria que l'equip de govern per part de Llarfels, jo entenc que, i de Medi Ambient, suposo que aquest estudi el tenen mig fet, tenen controlat quins arbres estan en perill, i bueno, l'únic que proposem aquí és anem a posar partides pressupostàries per fer aquest anàlisi i poder actuar. O sigui, siguem preventius, no reactius.
0: La segona moció la presenten vostès?
2: Sí, és una moció bastant interessant, per impulsar una comunitat energètica municipal a Castelldefels i, bueno, avançar amb la descarbonització i l'electrificació de la ciutat. Què vol dir? Què vol dir aquesta moció? Aquesta moció vol dir que nosaltres ens hem d'autoproveir i hem de ser capaços d'autoproveir-nos. I hi ha un model que es diu comunitat energètica, que pot ser municipal com privada, que pots produir electricitat i subministrar-la a 2 quilòmetres del centre d'on tu l'estàs produint. Per tant, podríem ser productors d'electricitat, si més no, per a tots els nostres centres municipals. I, a més, l'excedent el podríem vendre o el podríem fer servir per subministrar famílies vulnerables. Aquí està a l'esperit. I, clar, si vostè mira Castelldefels, per exemple, en aquesta plaça, es podria posar una coberta amb plaques solars. A la plaça de l'Esperanto també. Als edificis municipals, com la biblioteca, suposo que la biblioteca ja té plaques solars,
0: ja té, efectivament.
2: La jefatura de policia també, però bueno, podem instal·lar més i de l'última generació que produeixin més. El pàrquing de... Se m'acut, el pàrquing del carrer Mèxic, allà també podríem posar... No només generaria electricitat, sinó que també donaria ombra als cotxes. És a dir, tenim una gran capacitat de produir energia, perquè aquí a Castelldefels, si no tenim 300 dies a l'any de sol, no dec anar molt, molt equivocat. I podríem ser productors d'energia per autoconsum, important, rebaixaríem la despesa municipal i, a més, l'excedent el podem vendre a famílies o el podrem fer servir per a subministrar electricitat a famílies amb pobresa energètica. Aquest és l'esperit. I hi ha moltes maneres de fer-ho. No cal que aquesta moció la tombin amb una moció a totalitat. No cal. Podem parlar-ne. És un punt de partida i hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha ajuntaments, com Sant Vicent dels Horts, que ja ho estan fent. Per tant, es pot mirar i es pot estudiar. No és una mala cosa. És com quan vam decidir canviar tots els fanals de la ciutat per llums LED. Ens va costar, no sé si 300.000 o 400.000 euros. Vam tindre subvencions europees, però bueno, la partida va ser important i ho vam haver de fer en 2 o 3 anys. Però quin és el resultat? Que hem baixat el consum de la ciutat i la despesa. I més després del que va passar amb la guerra d'Ucrània. Per tant, aquestes accions, jo sempre dic el mateix, no hi ha res que et falli més, ja parlo a nivell nacional, més patriota que és independent energèticament. No dependràs de ningú i això et dona molta força perquè no et poden manipular amb el preu del barril de petroli o amb el preu del gas. Soc autoproductor, per tant, soc independent energèticament i és molt important. Pues aquí Castelldefels també ho podríem fer.
0: I la darrera moció és la que presenta Movem en Comú Podem, en la qual demana que es desplegui un pressupost per a dur a terme el pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat.
2: Sí, com bé sabem, el Consell Comarcal cada cert temps presenta uns acords, sobretot també en l'àmbit de la gent gran, i els aprovem aquí a l'Ajuntament, però clar, hauríem de tindre una partida pressupostària per tal de poder engegar a nivell local aquests acords que aprovem alegrement. Per tant, si no tenim un pressupost, no podem executar un pla local d'accions per la gent gran, per exemple. Hauríem de també tindre un pressupost per a condicionar l'urbanisme municipal a les persones grans, allà on no tinguem les voreres rebaixades, poder-les rebaixar. És a dir, un pressupost que no surti només de l'àrea d'urbanisme o a l'àrea de via pública, sinó tindre un pressupost concret per poder això, perquè les persones grans ens importen molt i cada vegada més aquests efectes tindrem més. I una cosa molt important també és el tema de l'habitatge dotacional. L'habitatge dotacional és molt important per a aquelles persones que estan soles i potser decideixen vendre el seu pis per tindre una pensió extra i poder anar a un habitatge dotacional amb el qual estigui més adequat per les seves necessitats si la mobilitat no és la desitjada. Per tant, nosaltres sí que teníem una intenció molt clara de fer habitatge dotacional a 1 de maig. On tenim aquí Plaça Església 1 de maig. Per què allà? Perquè tenen tots els serveis al centre. Tenen el transport públic també al centre. I aniria molt bé per aquelles persones que inclús viuen ara mateix en pisos sense ascensor o viuen a Vista Alegre o a llocs molt allunyats dels principals serveis municipals. Doncs això també podria vindre d'aquí. Pensar-hi una miqueta amb les necessitats que tindrem a llarg termini.
0: Molt bé, doncs fins aquí al ple, que vaja, vostè pronostica que serà una miqueta llarg?
2: Jo crec que no.
0: Vostè no falla, normalment.
2: Jo crec que no. Bueno, serà llarguet perquè potser algun punt s'enroca, però tenint en compte que molts punts els farem conjuntament i les mocions realment no són mocions complicades, són mocions que penso que tots podem estar en certa manera d'acord, no crec que tinguem grans debats amb totes les mocions.
0: Però has dit això, en el terreny de la política, aquí en el PSC, estan fent aquests moments primàries per decidir què encapçarà la llista de cara a les properes municipals.
2: Sí, el partit ja ha engegat el calendari per als municipals i aleshores, depenent de la situació amb la que estigui el partit a la teva població. És a dir, si estàs a l'oposició, si estàs governant però no tens l'alcaldia o tens l'alcaldia, es proposen diferents dates per començar els processos. Se li diu de primàries, però no vol dir que hi hagi primàries. És a dir, es comença el procés de primàries i vol dir que durant 5 dies s'ha fet una nota pública que qui es volgués presentar com a candidat es podia presentar fins ahir a la nit, em sembla. A partir d'avui, les persones que s'han presentat o s'han postulat per ser candidats ho hauran de comunicar al partit i hauran de recollir el 25% dels avals que necessiten. Bé, bueno, els avals representen el 25% dels militants. Uh-huh. Per exemple, si tinguéssim l'alcaldia, aquests avals representarien el 40%. És a dir, si vols presentar-te quan ja tenim un alcalde o alcaldessa, necessites un 40%. En aquest cas no tenim l'alcaldia i necessitem un 25%. I un cop les persones que avui s'han presentat i presentin els corresponents avals d'aquí una setmana, em sembla, o 10 dies, ara no me'n recordo els tempos, a partir d'aquí es fa una assemblea extraordinària, es notifica, s'aprova per assemblea i doncs tindríem el candidat o candidata.
0: I quantes persones s'han presentat?
2: No he parlat encara, perquè la secretària d'Organització, que és l'Eva López, és la que està recollint la informació. Sí. Jo encara no he parlat amb ella. Uh-huh. Suposo que ens ho comunicarà avui.
0: Molt bé, doncs pararem ja la setmana vinent d'aquest tema.
2: Sí.
0: Amb ella, crec, després
2: sí,
0: del ple,
2: exacte,
0: justament.
2: Exacte.
0: Doncs a part d'això, d'aquests que s'han engegat per decidir qui encapçalarà, com diríem, la candidatura per les properes eleccions municipals, aquest LFL celebrem doncs, aquest cap de setmana la Fira de Sant Ponç i després de la setmana vinent comencen les festes al barri, que com sempre la primera d'elles és la del barri de Vistalegre.
2: Sí, ja es comença a l'obrar a l'estiu, perquè ara comencem Sant Ponç, vindrà a Vistalegre, que és una festa molt maca i que a nosaltres ens agrada molt anar-hi. I felicitem a l'Associació de Veïns de Vistalegre per la feina que estan fent ja durant els darrers anys, que l'han aixecat de nou, aquesta festa, i la gran feina que estan fent entre tots. I bueno, és cert que ja comencem amb Vistalegre. Si no m'equivoco, després vindrà Can Roca i ja tenim Sant Joan. Per tant, és que estem ja encetant a l'estiu com cada any i quan acabem Sant Joan ja queden 15 dies per les festes del mar i la sardinada popular, etc. O sigui, ja ho tenim tot aquí.
0: Amb l'arribada del bon temps, les festes. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Planel, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Bona setmana.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs com cada dimecres, movent en com ho podem, amb aquest espai avui ens acompanya Sílvia López, regidora d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Si li sembla, parlem dels pressupostos de la Generalitat. Finalment han arribat a un acord al govern de Salvador Illa juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya i vostès, els quals doncs, ja tenien els seus vots, no?, per poder presentar els pressupostos, m'imagino que properament.
4: Sí, nosaltres ja vam arribar a un acord amb el govern, amb el Partit Socialista, i ara, doncs, després de l'acord que ha signat també Esquerra Republicana, doncs, hem acabat de fer, diguem, els últims ajustos i definitivament doncs, sí que es podran aprovar aquests pressupostos, sembla ser. La veritat és que estem molt contents perquè bueno, posen les nostres prioritats al centre, que són, com ja sabeu, doncs, habitatge i també, per altra banda, bueno, serveis públics i en general i també, sobretot, país de trens i d'abusos. Perquè bueno, nosaltres estem molt, molt contents que hi hagi una inversió de 2.500 milions d'euros de pressupost que vagin a habitatge per diferents, bueno, accions en aquests termes, i sobretot també per parar les compres especulatives dels grans d'edificis dels grans tenidors, no? Que això és que és el que ara mateix està fent que, bueno, que moltes famílies treballadores, doncs, es vegin expulsades de casa seva per les pujades abusives dels preus de lloguer. I, bueno, jo crec que aquí a Castelldefels també una de les coses que hem de celebrar és que dins d'aquest increment de xarxes d'abusos que s'han negociat, doncs hi haurà la línia que va des de Castelldefels fins a l'Autònoma, que era una demanda de tots els estudiants i de moltes famílies des de fa molts anys, perquè, bueno, la ruta que s'havia de fer per anar cap allà en tren era molt, molt llarga i feia ocupar els estudiants i les estudiants, doncs, moltíssimes hores de la seva vida. I, bueno, i ara, doncs, tal com està la Renfe, doncs, encara més amb les incerteses. Però aquest autobús, bueno, jo crec que facilitarà molt la vida d'aquestes estudiants, perquè, bueno, el que feien, bueno, molts amics i amigues meus fa anys era compartir cotxes, o, bueno, que al final és una despesa que com a estudiant, doncs, molts cops és molt gran, i en aquest cas, doncs, bueno, crec que és una bona notícia també en aquest cas per Castelldefels.
0: És a dir, que tindrem un autobús que sortirà de Castelldefels i anirà directament a l'Autònoma, o potser tindrà parades intermitjans?
4: Sí, tindrà parades a les, crec que era Gavà, Viladecans i Sant Boi, i després de Sant Boi ja tiraria directament cap a l'Autònoma. I és, bueno, sabem que el tràfic, doncs, també afectarà, no?, aquest bus, però, bueno, és el mateix recorregut, bàsicament, que hauries de fer amb el cotxe, que és la millor de les opcions que hi havia ara mateix per arribar a l'Autònoma, així que, bueno, era una demanda molt, molt esperada des de fa molt temps, i estem contents de que l'haguem pogut aconseguir.
0: Molt bé, feia referència a vostè abans a qüestions relacionades amb l'habitatge que han exigit al govern de Salvador Illa per, a canvi de donar els seus vots, uh-huh, en aquest sentit, i aquí també tenen previst una acció en aquest sentit, no?
4: Sí, aquí a Castelldefels fa unes setmanes vam estar reunides amb el sindicat de llogateres, perquè, bueno, nosaltres i altres partits de l'oposició, en aquest cas, i altres entitats de la ciutat, perquè, bueno, des de fa ja diverses setmanes, ara no recordo quantes, però a la taula d'habitatge es va presentar un informe sobre uns possibles pisos buits que hi ha a Castelldefels, que ara, bueno, ja es va arribar a l'acord en aquella mesa, que s'hauria de fer les inspeccions corresponents, doncs, per confirmar que aquests pisos estaven buits, però de moment tenim al voltant de 1.000 pisos buits disponibles, buits a Castelldefels, que nosaltres i també les entitats en defensa del dret a l'habitatge, doncs, consideren que haurien d'estar a disposició, no?, al mercat, diguem, a disposició perquè tothom pugui accedir a elles, i òbviament amb un preu assequible, ja sigui per el topall de l'índex de topall, no?, que està establert per llei, o si no, doncs, si es poguessin posar, doncs, per lloguer assequible, en el cas d'arribar a algun acord amb els seus propietaris, doncs seria molt millor. I nosaltres, llavors, doncs, amb aquestes entitats estem veient de quina forma les podem acompanyar per, bueno, doncs, per fer una campanya, per fer pressió al govern perquè aquesta tasca es vagi fent i aconseguim, doncs, posar, diguem, a disposició de les veïnes i les famílies treballadores aquests pisos que tenim a Castelldefels.
0: Però aquí l'Ajuntament com pot intervenir?
4: L'Ajuntament ara mateix està fent una inspecció d'aquests pisos per veure que, efectivament, d'aquests 1.000 que per una sèrie de consums i tal, es diu, l'informe aquest diu que pot ser que estiguin buits. Doncs, primer, el que l'Ajuntament va dir que faria és als grans tenidors, perquè això ho estableix la llei, els pujaria un 50% a l'IBI, no? Bueno, doncs és com un petit incentiu perquè aquests grans tenidors, doncs, tinguin els pisos en el mercat i que llavors no facin, doncs, això que es fa, no?, de que guardes els pisos per pujar la demanda i que no hi hagi oferta, i així, doncs, calentes, diguem, el mercat, perquè sabem, bueno, que en aquest cas a Castelldefels sabem que hi ha molts pisos en lloguer no només de temporada, sinó també de llarga durada, que no estan complint la llei en quant al topall de preus que han de seguir, no? Que han de posar per o sigui, de preu de lloguer, vaja. Així que bueno, nosaltres el que els hem demanat a l'Ajuntament també, en una sèrie, bueno, en reunions i tal, és el govern és que facin més feina, que no només es quedin en aquest punt de pujar el preu, pujar l'IBI als grans tenidors, sinó intentar que inclús també els petits tenidors, doncs, que posin aquests pisos a disposició, per exemple, a les borses de lloguer social que l'Ajuntament té, que l'Ajuntament en aquest cas doncs, garanteix que els propietaris sempre tinguin un lloguer, però en detriment d'això, no? Pues ho has de fer en un preu per sota del que seria el de mercat, diguem, o el que marca la llei com a topall màxim. Així que, bueno, estem pressionant en aquest sentit per poder tenir aquests pisos disponibles perquè, bueno, com tots sabem, doncs, ara mateix la situació a Castelldefels està molt, molt malament a nivell d'habitatge i tenim tots i totes segurament familiars coneguts, conegudes que han de marxar de la nostra ciutat perquè no es poden permetre viure aquí.
0: Però em refereixo que l'Ajuntament pot fer aquesta proposta, però en cap cas pot obligar ningú a que els posi al mercat de lloguer, no?
4: No, exacte. L'Ajuntament el que nosaltres els estem exigint, diguem, és que la inspecció, per saber efectivament quants són els pisos que estan disponibles, doncs que la facin el més ràpid possible, per saber de quin volum de pisos estem disposem, vaja, i després d'això, doncs intentar negociar amb aquests propietaris per posar-los, així com dèiem, no?, a la borsa, o de totes formes, doncs intentar pues eso, pujar a l'IBI o altres qüestions, que això sí que està regulat per llei, sí que es podria fer sense arribar a cap acord, diguem, que, bueno, que això pues, almenys tingui alguna repercussió per la ciutat.
0: Per què pensen que els grans tenidors no volen posar aquests pisos de lloguer i s'estimen més tenir-los tancats?
4: No ho sabem, la veritat, perquè els preus als que estan ara mateix els pisos a Castelldefels seria una tonteria. I, de fet, jo crec que la majoria d'ells el que ara estan fent és intentant-los vendre més enllà d'intentar-los llogar, però, bueno, perquè, òbviament, doncs, quan les polítiques es fan bé i es fan en defensa dels drets de tots i de totes, doncs els grans tenidors, és a dir, els fons voltors, al final, en molts casos, doncs, no veuen tant de marge en el seu benefici. Però el que nosaltres estem intentant, de qualsevol forma, és pressionar de totes les maneres perquè aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania.
0: Una altra qüestió, en aquest cas vinculada al ple municipal que es celebra aquest divendres, corresponent al mes de maig, i en el capítol de la moció vostès presentaran una relacionada amb la gent gran.
4: Sí, nosaltres presentem aquesta moció perquè fa un parell de mesos el ple de l'Ajuntament també es va aprovar, es va donar suport a un parell de dictàmens, no?, que són com posicionaments polítics en suport del pla estratègic de la gent gran que s'ha elaborat en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que és un pla, no?, que es fa pues per, com guia per tots els ajuntaments. Però és cert que en aquest pla, aquesta adhesió que nosaltres fèiem en aquest pla, no comporta cap acció concreta per si mateix. Llavors, el que nosaltres demanem en aquesta moció és que tinguin partides pressupostàries concretes corresponents a la visió d'aquest pla estratègic. És a dir, per exemple, des de fa molts anys, la visió que s'ha tingut d'atenció a la gent gran ha sigut sempre molt, molt assistencial, no? I aquest pla el que ara fa és revisar aquesta forma de veure les polítiques que es fan de cara a la gent gran i veure de forma més holística, no?, més general i més transversal a tots els aspectes de la vida. Jo crec, bueno, una de les peticions que nosaltres fem a l'Ajuntament en aquesta moció, que jo crec que és una de les més importants, és reclamar o lluitar a la Generalitat perquè tinguem una residència pública a la nostra ciutat. Sabem que tenim diverses parcel·les, no?, zones de la ciutat en les quals aquesta aquesta residència podria anar i bueno, creiem que és una de les més importants, però després hi ha també moltes altres com bueno, assistència perquè la bretxa digital doncs, sigui cada cop menor, també a lo millor acompanyament al CAP, no? Als serveis sanitaris perquè hi hagi menys maltractament, que també hi ha hagut diverses denúncies en els últims anys respecte al tracte, no? Que molts cops reben la gent gran. Bueno, és una mica la visió holística i transversal de com es tracta la gent gran a la nostra ciutat.
0: Justament era quan han finalitzat les jornades de la gent gran.
4: Efectivament, també volíem agafar aquest fil i bueno, felicitar realment com han anat, la gran participació que realment cada any tenen aquestes jornades, perquè tenim una gent gran a Castelldefels molt i molt activa. I bueno, doncs estirant d'aquest fil, doncs ens agradava, en aquest cas, en aquest ple, doncs poder presentar aquesta moció.
0: Molt bé, no sabem encara l'ordre del dia, però bé, doncs s'haurà debat i el que és segur és que es farà el divendres i el que és segur és que es farà a l'una del migdia, que tindran almenys aquesta moció, no? Referent
4: sí,
0: a la gent.
4: Sí, exacte, sí, sabem que els companys de l'oposició presentaran altres mocions, però bueno, ja les debatrem en el ple.
0: Molt bé, parlem ara del model de platja perquè estem ja en temporada alta i més aquests dies on ha augmentat la calor.
4: Sí, sí, sí. Efectivament, aquesta setmana ja comença a notar-se les altes temperatures, que l'estiu s'apropa i a nosaltres, bueno, doncs, com sempre, ens preocupa quina serà la gestió de la platja que tindrem a la nostra ciutat. Per exemple, aquest cap de setmana o principi de setmana, dilluns, que va ser festiu a Barcelona, hi havia companyes que ens deien que a partir de Bellvitge ja les línies de bus que venien de Barcelona ja no acceptaven més gent als busos perquè estaven a tope, no? De gent que venia cap a Castelldefels a gaudir d'un dia de platja. Bueno, no sé si a lo millor s'ha de fer una revisió i veure si els busos que tenim doncs, són suficients o no, si hem d'incrementar línies o busos per poder arribar a la ciutat, perquè efectivament és molt millor que arribi a la gent de fora en transport públic que no per col·lapsar-nos la ciutat amb cotxes. I una altra cosa que nosaltres també doncs, aquest cap de setmana vam estar pendents és de la gran quantitat de festes i de turisme una mica... diguem que no era turisme familiar el que va venir aquest cap de setmana a Castelldefels i nosaltres bueno, no tenim cap problema amb les festes, sabem que la platja és perquè tothom la gaudeixi de totes les edats i a totes els tipus de gaudi que es pugui tenir, però bueno, creiem que sí que s'ha de tenir en compte el nivell d'afectació que això pot tenir doncs, per la ciutadania de Castelldefels, per totes les famílies i tal. Per tant, bueno, només posar una miqueta un punt d'atenció a quina és aquesta situació i quina és la previsió que es té per aquesta temporada d'estiu, que això també doncs, ho preguntarem al ple, a veure quina és la previsió que tenen.
0: Doncs, precisament l'altre dia es va atorgar una estrella al Passeig Marítim de Castelldefels al cuiner Ferran Adrián, el de curs de l'activitat Summit Food Capitals, una xarxa a la qual pertany Castelldefels, que es va presentar també en el de curs de la qual la xocolata de Castelldefels.
4: Sí. Sí, sí, bueno, diferents temes aquí, no? El tema de... Nosaltres estem sempre hem estat a favor i contents de que participem a totes les xarxes que puguem a nivell estatal o inclús internacional per posar Castelldefels al mapa. Això és una cosa que a nosaltres sempre ens ha agradat i sempre hi estem d'acord. Això sí, doncs, hem de veure que les coses tinguin una mica de sentit, no? Per exemple, nosaltres ja sabeu que ens hem manifestat en contra molts cops del que és el Passeig de les Estrelles, no? Aquest que tenim al Passeig Marítim, però bueno, ja que hi és, el que sí que estem reclamant al govern des del primer moment que es va posar és fem un reglament, fem uns criteris de quines són les persones que a Castelldefels mereixen una placa, perquè per exemple ara mateix tenim 4 o 5 plaques, crec recordar, cap a cap dona en aquest cas. Bueno, no sé, a lo millor de les 4 o 5 estrelles que tenim, a lo millor sí que hi hauria alguna dona que ha fet alguna cosa per Castelldefels que mereixeria estar en aquesta, en aquest passeig, no? Bueno, és per aquest motiu que nosaltres doncs, estem pensant doncs, si fer, com fer, no? Aquest reglament o veure de quina forma ho podem fer que tingui més sentit, que sigui més democràtic i que tingui en compte doncs, diferents criteris. I el mateix respecte doncs, això, a la xocolata no? que estaves comentant, nosaltres sempre bueno, ens vam alegrar molt quan Patxi Larrea doncs, va rebre el premi a la millor coca de Sant Joan i ara doncs, que tinguin aquesta iniciativa per fer aquest xocolata doncs, històric de la ciutat és una bona, bueno, jo crec que és una excel·lent idea perquè bueno, a nosaltres ens fa molta il·lusió que hi hagi comerciants de Castelldefels que treballin per potenciar no?, aquesta identitat de la nostra ciutat, aquesta història i que això doncs, pugui servir per com dèiem, no? Seguir posant el mapa a Castelldefels i que la gent vingui a gaudir a la nostra ciutat.
0: I aquest cap de setmana se celebra la festivitat de Sant Ponç.
4: Ah, sí, exacte, és veritat. Nosaltres bueno, sempre estem per allà passejant. La veritat és que posar en valor l'artesania no? I els comerços i les entitats que posen aquí paradeta per celebrar doncs, aquesta festivitat doncs sempre ens agrada i bueno, això estarem per allà passejant i veient les paradetes.
0: I una notícia que l'afecta directament a vostè és que el 13 de juny Movem en Comú Podem presenta la candidatura de cara a les properes eleccions municipals a l'any vinent.
4: Exacte. Nosaltres presentarem bueno, el nostre encapçalament, que com ja vam anunciar fa unes setmanes, doncs serem jo mateixa i el Javier Martín. I bueno, tenim moltes ganes d'aquest nou moment no?, que està vivint la nostra organització i estem convidant a tothom a que pugui venir perquè sobretot el que aquest acte vol ser és, òbviament, doncs, una presentació, no?, una passa endavant, però també un espai, o sigui, començar, seguir sent aquest espai que està obert a escoltar, a poder pues això, rebre totes les aportacions i tots els suggeriments i les propostes de millora de la nostra ciutat que nosaltres ara pues, en la curs de les properes setmanes doncs, començarem a treballar en el nostre programa electoral i ens agradaria doncs, comptar amb totes les idees possibles que vinguin de tot arreu possible per fer la millor proposta per Castelldefels.
0: És a dir, que aquest acte servirà també per recaptar propostes de la gent que es vulgui acostar.
4: Exacte, sí, tindrem diverses bueno, com estacions o punts per una banda doncs, mostrar doncs, quines són les problemàtiques que nosaltres ara mateix a Castelldefels estem detectant que són més greus i per altra banda també doncs, veure de quina forma recollim doncs, aquestes propostes, aquestes suggerències, òbviament també doncs, telèfons i correus de qualsevol persona que vulgui participar, no només en aquest acte, sinó pues, a partir d'ara a treballar amb nosaltres.
0: I ja presentarem més endavant la llista sencera.
4: Exacte, sí. Ara començarem, quan ja estiguem presentats el Javier i jo, doncs, començarem a treballar i a ubicar doncs, quines són aquestes persones que han d'acompanyar-nos, diguem, o que han de formar part d'aquest equip que volem tornar a estar al govern de la ciutat.
0: Molt bé, quelcom més a destacar, senyora López?
4: Jo crec que aquí ho deixem bé.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu. Bueno, portaveu no, portaveu la Candela López també. Portaveu serà, no?
4: Exacte.
0: En el futur. Però sí, regidora de la formació Movem en Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé, molt bon dia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Adiós.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs, efectivament, i amb nosaltres, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanya Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau i Solidaritat. Molt bon dia, senyor Amador.
2: Molt bon dia.
0: Bé, aquesta setmana, setmana de cloendes, perquè queda molt poc perquè s'acabi el curs.
2: Totalment. I, de fet, avui és festa, a mi no m'han donat festa, eh? Bueno, festa, no, hi ha dia de lliure de disposició i estic aquí.
0: Exactament.
2: Veig tots els parcs. Bueno, ara començaran a omplir-se els parcs i la platja també, no? Però, bueno, s'ha de gaudir d'aquest bon temps que arriba i que sí, i que ja començaran en uns dies el que és la jornada intensiva i, de fet, doncs, a gaudir ja del bon temps, no? Per això ja estem a l'acabament, ja estem finalitzant el curs amb un munt de cloendes, un munt d'activitats, que, bueno, que això també, doncs, el que passa és que són bones coses a nivell educatiu a Castelldefels, no? I estem tancant projectes, estem tancant activitats, i aquesta setmana, de fet, comença demà, tancarem el que és la mostra d'extraescolars, la mostra d'extraescolars, i ja arriben a la vintena edició, no? I això, doncs, és diu moltíssim, no? D'aquesta activitat, no? I ja, és una mostra artística, com ja sabeu, no? I és molt interessant.
0: I en aquest cas, la novetat que ha presentat la mostra des escolars és que també la inclusió s'ha estès a aquesta activitat, oi?
2: Sí, sí. O sigui, ja des d'aquest curs, el començament d'aquest curs, des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies, perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no? I, doncs, puguin estar els infants i joves, pugen a l'escenari per compartir tot el que això, han treballat en teatre, música, dansa, i el fet de jo estic molt orgullós, l'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat, perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet, també a la grada. Jo pràcticament estic a totes les sessions. Veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles, doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
0: Un altre projecte que conclou, que se celebra, doncs, al final per aquest curs, un projecte molt diferent, el projecte Eslora.
2: Eslora, també. Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves bueno, que els costa una mica més estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses o en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de diferent, del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no? I això, doncs, aquest projecte Explora, el que ho vaig comentar alguna vegada, no? El que pretén aquí és, doncs, que tenim una ràtio d'abandonament escolar. Bueno, de fet, tenim un bon ràtio, però continuem tenint una ràtio d'abandonament. O sigui, tenim comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
0: Doncs una altra cloenda que arriba és la de l'estima, com despertar aquestes vocacions científiques entre els infants i els joves.
2: Exacte, doncs aquí l'estiment, la veritat és que la paraula és bonica, estiment Castelldefels, i és així, doncs el món educatiu estima Castelldefels, i aquest projecte, doncs, també l'organitza conjuntament amb l'Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Catalunya, que tenim aquí la ubicació, doncs és una activitat també molt bonica, perquè també intenta trencar estereotips, no? Per què? Perquè, bueno, és el que intenta és obrir i gaudir d'aquestes vocacions científiques, val? L'estiment, doncs, és un acrònim de ara està en anglès i el meu anglès...
0: Ciència,
2: tecnologia, matemàtica. Exacte. Molt bé.
0: Ciència.
2: Tu ets una de les vocacions científiques, no?
0: Sí.
2: I el que es fa, doncs, és aquestes vocacions més científiques, doncs, de ciència, això, de tecnologia, creativitat, doncs, d'una manera més vivencial a les aules. I després també, doncs, tenia aquesta cloenda per no demostrar, sinó per visibilitzar tota la feina que han fet durant tot el curs en aquest aspecte, no? I són àrees també molt formatives, molt creatives, per donar valor als joves, perquè tothom, i aquí sí que és veritat, no?, que amb una mica de carinyo, no?, d'acompanyament, com ja he comentat també en l'Eslora, doncs la veritat és que surten vocacions que mai ho haguessin dit de persones o de nens que a vegades estan doncs, una mica retraïts i una mica més això, no? Amagadets en l'aula o inclús en la família. No? I per tant és molt important aquest projecte també per trencar aquestes desigualtats i estereotips en quant a gènere. No, no sabent aquest dia que serà el proper dijous, no aquest sinó l'altre, aquest dijous és el projecte Explora, la Cloenda, i el proper dijous de la setmana que ve és aquesta cloenda de l'estiment. I no sabent, en aquest programa, pel matí, estarem a la plaça, i de fet és tot un acte durant tot el matí, que venen totes les escoles, tots els centres, a presentar els seus projectes, els seus invents, els seus robots, i a vegades molt interessants. No sabrem si quina programadora, quina científica, no? Doncs sortirà d'allà o que ens mostrarà el seu experiment, no? I això també doncs, veus com també fa un temps totes aquestes àrees eren més d'homes, però que cada vegada també, i aquí a l'UPC ja ho estan veient també, doncs hi ha més dones, no? I això també doncs, és de reconèixer.
0: I tant, mica en mica, no és tampoc, segons ens diuen persones expertes amb les que hem parlat, doncs el percentatge que hauria de ser les aules, però bé, això comença també pels nivells de l'ESO i els nivells després del batxillerat, desperta aquesta vocació.
2: Sí. De fet, també hi ha una altra cloenda que va ser un parell de setmanes, que és els treballs de recerca, no? I això també, crec que ho vaig comentar, no? L'altre sí. Dia, sí, no? També molt interessant, treball de recerca d'un nivell molt alt, altíssim. De fet, eren joves de 15 a 16 anys que ja van contactar, amb, ja ho vaig comentar, no? Amb l'ICFO. O sigui, van anar a l'ICFO a estar allà amb enginyers per preparar tot un experiment. Un xaval de 15 anys, no? Això és nivell. O sigui, de veritat és que aquí tenim un nivell molt alt de tant d'orientació com de formació com d'acompanyament al nostre jovent, i jo crec que també per això és el que he dit abans, no? Que la nostra ràtio d'abandonament escolar és més reduïda, és més baix que de la resta de municipis del voltant i de Catalunya, no? Sencera. O sigui, perquè aquí s'està fent una bona feina, De fet, totes aquestes cloendes reflecteix tot el treball que s'ha fet durant tot l'any, no? Tota la dedicació per part de tot el col·lectiu, no només educatiu, com he comentat de l'Aurora, sinó també empresarial, laboral. Aquí també ens ajuda i es fa un treball molt transversal amb totes les àrees de l'Ajuntament. La Guaita ens recolza moltíssim i ofereix empreses que volen ajudar al nostre jovent. O sigui, això diu molt del valor que es dona com a ciutat a l'educació. I això doncs, emociona, i la veritat és que estem fent una bona feina dintre d'aquesta àrea d'educació que és tan important.
0: Doncs precisament, i vostè es referia abans, en situació de vaga o conflicte en el col·lectiu educatiu del professorat. Que sí. Demanen coses a la Generalitat.
2: Demanen coses. Què és el que demanen? Bueno, la veritat és que el primer que es demana, que es veu, que demana és diners. No és només aquest l'objectiu de demanar una pujada de sou o de beneficis econòmics. Hi ha més coses. O sigui, portem molt de temps, molts anys, que no es dediquen als recursos, per exemple, recursos a les aules per baixar les ràtios. Aquesta és una notícia també que nosaltres, aquí a l'àrea d'educació a nivell local, hem aconseguit. O sigui, això no està consolidat a tota Catalunya. Nosaltres a l'I3 tindrem el proper... Hem anat, des de que vaig començar a ser regidor, a demanar una reducció de ràtios. I el normal a Catalunya és una ràtio de 20 alumnes a I3, de 20, el normal, i aquí al proper curs en tindrem 18. O sigui, això és, ho han aconseguit en totes les demandes de l'equip de govern, tota l'àrea, per poder doncs, oferir una millor dedicació. I tot això ve motivat, i és el que demanen també aquest col·lectiu educatiu a nivell Catalunya, i és un aprenentatge doncs, amb els recursos necessaris dels infants, dels joves, que ara cada vegada doncs, la professora té més responsabilitats, no és només sortir de colònies i que se'n van tres, fora de, tres dies o quatre dies o cinc dies fora de casa sense un agraïment o sense un benefici econòmic, se'n van tres o quatre dies i deixen la seva casa, els seus fills, el seu, la seva parella, i això no mai s'ha reconegut. Això també és una de les coses que s'està demanant, no? I doncs el que, però bueno, la base per mi de les reivindicacions és els recursos que són necessaris també per la necessitat que hi ha del col·lectiu amb necessitats educatives especials. Val? Des de fa molt de temps s'han reduït del que són els centres d'educació especial i la inclusió doncs, s'han posat tot aquest col·lectiu amb necessitats especials a un espai ordinari de places ordinàries a dintre de les escoles normals. Val? Això que representa per un professor que té 20, 30 alumnes i ara amb dos, tres, quatre i cada vegada més alumnes especials, doncs una dedicació que no té ni temps ni formació. Vale? La Generalitat sí que doncs, ho està reconeixent, totes aquestes necessitats que s'han acumulat durant tot aquest temps, i llavors doncs, destinaran més recursos. Jo crec que s'està arribant a un acord ja i espero que abans d'acabar el curs puguin arribar a un acord perquè bueno, es destinin tota... Bueno, que arriben a un acord per poder millorar l'educació a tots els nostres centres. I aquí, doncs, des de l'Ajuntament, que és que, el que estem fent i que és el que podem fer, doncs, i el que estem, bueno, pues, és escoltar, acompanyar i continuar treballant conjuntament i en comunitat educativa. Abans ho hem comentat, no? Nosaltres, a les extraescolars, que és també un recurs 100% municipal, doncs ahir hem destinat més recursos i és el que volem també dintre de l'horari lectiu el professorat.
0: En aquest cas també és fonamental el paper de les famílies, entendre també l'avaluar del col·lectiu del professorat, no?
2: Així és, i he estat jo, normalment sóc també un participant més dels consells escolars dintre del centre d'aquí de Castelldefels, i les famílies ho entenen perfectament. Entenen que cada vegada se'ls demana més al professorat i no estan reconeguts totes aquestes tasques extres. No? A vegades han de ser infermers, han de ser logopedes, han de ser...
0: Psicòlegs,
2: sobretot, no? Per infants i per adults, també sí, per les famílies. Sí, que les famílies també a vegades sembla i...
0: Hi ha més exigències també, no?
2: Total. Tant l'educació com l'ensenyament ja ho deixen tot al professorat. Deixen l'infant a l'escola, vinga, me l'heu de retornar ja ben preparat per la vida, per disposar de límits, per el diàleg, per tot. Que arribi a casa ja amb tots els deures fets.
0: Per ser en aquest sentit un espai també que es fa des d'educació, que també clourà, és l'espai de debat educatiu.
2: Aquest és molt valuós per nosaltres, per tothom. O sigui, nosaltres també aquí, des de l'àrea d'educació, donem molt suport a les famílies perquè és un col·lectiu que es necessita, o sigui, també per l'educació. O sigui, és bàsic, no només el professorat. I en aquest aspecte doncs, destinen l'EDE, destinen molts tallers, molta formació a tota la feina que fa els tècnics envers a les famílies, que és un col·lectiu molt important també, perquè moltes vegades ens venen famílies, sobretot les més joves, que no saben com educar, que no saben com actuar, no saben que algunes famílies també venen de fora i no saben el nostre sistema educatiu com funciona, i bueno, és cultural també. De fet, vinga, va, sí, ho dic. Hem rebut un correu electrònic el divendres
0: sí.
2: D'una entitat escolar del Japó que volen venir aquí a Castelldefels, que volen venir a Castelldefels, ja tindrem més informació, hem d'acabar de concretar dates i visita i demés, que volen venir aquí per veure el nostre sistema educatiu, la nostra orientació, com treballen amb les escoles. Ostres, i això ens omple de goig, la veritat és que sí, una entitat de Japó.
0: Molt bé, doncs, com diu vostè, parlarem les següents setmanes i també parlarem una mica des del balanç en general que a part la regidoria d'educació ha tingut aquest curs.
2: Molt bé.
0: I si hi ha novetats de cara al curs vinent, que segur que sí.
2: Segur que sí, hem de continuar, no parem de fer i l'educació no ha de parar, no només a nivell pedagògic, sinó també a nivell local per prendre decisions, per millorar projectes i continuar doncs, amb aquesta prioritat que per part de Som Castelldefels l'educació és tot.
0: Moltíssimes gràcies, Ramon Amador, regidor d'Educació, Pau i Solidaritat per Som Castelldefels. Fins aquí unes setmanes.
2: Moltes gràcies.
0: A vostè, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
4: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio
6: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Indianàpolis.

un hombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontrará.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: What boy? Whoa, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody. We back, fellas. Com estem aquesta nit? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades i enterrades a la memòria col·lectiva, també, unes quantes. O sigui, esperem que us arribin les nostres ondes ondulades prèviament, modulades amb les nostres mans i amb molt de flow galàctic, eh? I cada dia amb... i cada dia més intergalàctic, també. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada i prèviament treballada amb intenció com un bon quiropràctic viking, eh? I si algú ha arribat aquí per un error, potser, o de rebot, o com un robot, o com un bon devot del bon flow, aquest és el vostre programa, eh? El vostre lloc. Així que som sempre amb bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre. Aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels més profundes, eh? Des de les cavernes prehistòriques, amb pals, ossos i fent servir el cap del pròxim com a tambor, possiblement. Doncs pot sonar funk, soul, jazz, rock, electro, reggae selection, home, sense milla, i tot allò que vibra entre línies, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. I bé, sense més dilació, dilatació i distorsió, passem a l'acció, no? Anem per la galàxia en un UFO a la velocitat de la llum, per l'espai sideral, cosmos musical, i a la cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels tres mitjons de parells, de parells de mitjons, eh? Amb vosaltres, Sebas Kremier! Wow. Què tal, Sebas? Com estàs? Com va tot?
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit. Què tal, Sebas?
1: Com estàs? Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Bé que portes un new look.
1: Sí.
0: És més aerodinàmic que mai.
1: Sí.
0: Avui està ja rockabilly total. S'ha fet el típic... amb aquest americà, no? Aquest perfilat Will Smith, eh? Un Will Smith, eh? M'ho dic perquè si m'entengui, eh? O el Bart. El Bart també portaria aquest pentinat. Més o menys, no? Però és aquí està. I els mitjons. Els mitjons. Mira. A veure, no, va, no direm la marca del somriure, que és com una marca molt simple, no? Però que tothom la coneix, aquesta rúbrica, com una direcció ja, eh? Firma.
1: Pues potser.
0: És el que porta avui, eh? Negre i blancs, que també són xulos, van molt conjuntat, com sempre, molt de flow, com aquest programa, eh? Sabeu? I bé, pues això, una abraçada al Quiro, sempre, i una J. MacGyver, que tots dos dinosaures de la casa. I bé, doncs aquí un present, Daniel, a.k.a. Nomàdic Alchemist, seleccionant i guiant aquest viatge sonar. Així que let's go, fellas. All right, preparem el nitro, preparem el so, afirem les orelles i orelletes ben netes. Així que arrenquem amb un convidat especial avui, Farmeador d'aura, estarem per aquí. Passa que, bueno, està una mica despistat i potser la ment és anirà venint i marxant. Ara està amb algú molt ocupat, i no podré dir res, però apareixerà en algun moment del programa. Ara sembla que ha obert un ull, però el deixarem tranquil i començarem amb un programa al qual avui el dediquem a aquells temes, aquells temazos que no poden estar fora de... o sigui, no poden sonar amb un so que no sigui de màxima qualitat perquè peti com ha de petar, no? Com ha de sonar per la raó que s'ha fet, no? Són temes que fan explotar i aquest programa es diu Rap Attack, Rap Attack, que és aquest especial que fem una mica més, un especial dins d'un especial que fem, que és això, Rap Attack de Boombox Sound Selecta, by La Cara B, exactament, i això, prepareu un bon equip de so perquè tot el que portem avui és perquè soni a tota xixota, igual avui no podeu escoltar tot el que dona al matí o quan voleu, ja sabeu que aquí també tenim un podcast al qual podem accedir a totes les programacions i a tots els programes que no hagueu escoltat, sens dubte, Però bé, començarem amb un tema que no et deixa gens indiferent i crec que per començar després ens tornarà. Així que anem a un temazo de Big Punisher amb el seu tema de Boomerang.

0: Big Pun, més conegut, el gran metralleta de Queens, quina màquina, Big Pun, aquest boomer, com aquest temazo, que està extret de Capital Punishment, 1998, doncs bé, comencem amb pes, aquí Bronx, Big Queens, Bronx, fins als 90, Big Pun, amb aquesta precisió mil·limètrica, aquest primer artista llatí en arribar al platí en solitari. Això no ho pot dir qualsevol, això només, no només és música, és història, amb aquest boomerang, tot torna, potser doncs comences controlant el rumb, però hi ha moments que el riu ja decideix per tu, és com quan dius, ho tinc tot sota control, i després eres un mateix el que es crea el problema. Això falla, no falla, tot bé, tot bé. Això el farmeador d'aura ho sap bé, no? Perquè té una anècdota, no? Amb algú li vaig dir, cuidao con las palomitas, i vaig ser jo mateix qui les va tirar. Pues mira, aquestes coses passen, no? Bé, no passa res. Doncs anem a fer... Per favor, això és exacte, collons. Doncs ara anem a fer això que tant li agrada a quin Sebas Cremer i un president Daniel, que ell no m'ha dit el que més, que és les nostres xarxes socials.
1: Segueix-nos a Instagram.
0: Bam! Doncs molt bé, aquí aquest Instagram màgic ple de punters que tenim, que l'haurem de canviar perquè vaig perdre el telèfon i no puc entrar a la compte de la cara B. És perfecta. Llavors, nice. No la puc recuperar, perquè no sé què ha passat. I llavors, molt bé, tot un quadrat i la canviarem. Envieu tot el que vulgueu allà, però dintre de poc tindrem una altra, per la qual allà començarem un altre cop. I li donarem, l'aprofitarem per fer una recuperació, a no ser que la recuperi, que també pot ser, no? Perquè clar, no, al no tenir imatges meves a la feed, no em deixen fer reconeixement facial, per la qual no puc accedir de ninguna forma. No? Una cosa rara, no? Aquesta és la de les comptes. Bueno, no passa res, no parlem d'això ara. I després també podeu trobar el link del nostre podcast, però això...
2: RadioCastelldefels.org.
0: Però també podeu trobar a través de la pàgina aquesta mateixa del podcast, no? Això es redirigia a través del link, això ja podeu anar directament a trobar el podcast de Ràdio Castelldefels i podeu trobar tantíssims programes, tots increïbles, tots d'aquí, de quilòmetre zero, fet molt d'amor, el qual, doncs bé, nosaltres també formem part d'aquesta graella. Doncs bé, doncs anem amb un tema que també pugeu el volum perquè venim amb Busta Rhymes amb el seu tema de Get High Tonight.

clar, podríem anar a fer un espagueti a la carbonara i mira, aquí fa la cosa. Doncs bé, anem amb un tema de Houdini, amb el seu temazo de 5 Minutes of Funk.

0: quin tema, quin old school, sens dubte, aquest so de Houdini, eh? Quantes coses, quins records portava. Són aquells 5 Minutes of Funk, que van tan marcar 1984, el qual, doncs, això és pura arrel, arrel de regalís. Aquí comença part del codi, Funk més rap primitiu és aquest ADN, sense això no hi ha resta. És com voler fer una casa sense fonaments, o pitjor, fer un tema sense so. Com ho faries? No podries. Com fer una cançó sense so? Impossible. Doncs molt rebé. Ara anem a la nostra secció, i avui la nostra secció d'avui és...
1: El sample.
0: Quin tema, el sample, Quin tema, El tema, el sample d'aquesta secció. Quin tema portem avui? Ens portem un tema que, sincerament, és un... d'un dels grups que també ha marcat molt en el tema del que és aquells sons més distintius, més virtuosos, i sens dubte aquesta entrada, aquest tema, a mi em sembla brutal, i després el sample mateix, no? Estem parlant de Foreigner, el seu tema de Cold as Ice.

Buah, quin tema, aquí tenim aquest Forkiner, Cold as Ice, aquesta secció del sampler de 1977, i està molt ben samplejat perquè ho han calcat igual, però el següent tema us veureu, el veureu clar aquí el sample, no? Quin és? Però aquí tenim aquest canvi de pla, aquest rock més amb actitud i aquesta tensió, aquest so també després serà samplejat, reinterpretat i transformat. La música no entén de gèneres, entén de sensació, no? És com la gent que diu, jo només escolto un estil, però després li agrada tot. Bueno, t'agrada? Què t'agrada? T'agrada tot? Un estil? T'agrada tot el d'un estil? Bueno, aquí hem de posar d'acord, perquè la música... Oi, a gent que no li agrada la música. També, ojo, passa això, Gent al·lèrgica al so. Una puta, no? Si soc al·lèrgica al so. Bé, bueno, algun cas té que haver. Hem anat aquí 1977 i fem un salt al 2000 per escoltar qui s'ampleja aquest temazo i parlem d'M.O.P. amb el seu Cold as Ice.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Wow, i aquí el retorn, el sample es converteix doncs, això, en un impacte bastant contundent, en el qual M.O.P. no entren, no irrompen, això és el hip-hop utilitzant la història, com a arma és com reciclar, però amb molt més caràcter. Que es porta la sac. Doncs molt bé, anem amb la nostra secció infiltrada.
2: Infiltrada.
1: Això mateix. Estaria bé començar grapejant aquí. Ara no, perquè no arranco, perquè anava a entrar amb el peu esquerre i es comença malament. Però sí, aquí l'infiltrat, què passa a l'infiltrat? Doncs tenim aquesta cançó que no és de l'estil, no podria semblar de les arrels, però que certament també està connectada d'alguna forma, no? Està dins del mateix àmbit musical, per la qual cosa no, podria dir que algun cruix hi ha hagut i, per suposat, també han tret samples d'aquest tema, i d'aquest grup, per la qual cosa no, estem parlant de The Doors amb el seu temazo de People Are Strange.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Vinga, aquesta psicodèlia, quina estranyesa, identitat fora del sistema. Quan et sents diferent, comences a veure-ho, doncs, segurament tot diferent. És com entrar en una festa i no conèixer ningú per observar-ho tot. Mirant allà, just allà en una cantonada, que Mr. Bean, sense parlar, tothom mirant, tu estrany, igual també un pot ser estrany a ulls dels altres, no? Doncs anirem amb un Oh No and Why is Intelligent, el seu tema de Black. As the future. Yo, Taylor, niggas been out the hood too long. Act like they done forgot what the fuck it mean to be black in the USA. He's back.

Hola, eh? Què diu? Doncs Oh No, quin àlbum, la veritat, el Exodus, és brutal, el qual bueno, és aquest tema que ja comença ja, ja et prepara, et posa en situació una mica, no? Aquesta bosina, eh? Aquest tema de Black del 2010, que només dic doncs, que aquest gran Oh No és germà cosí de Madlib, un dels grans, els quals doncs, bé, ells ja tenen una bona genètica musicalment parlant, i bé, aquest és un dels grans que anem a dir que ha passat una mica desapercebut, ha sigut molt underground, però també està bé, eh? Perquè vull dir, són aquells àlbums que parlen, tenen les líriques molt més avançades, no parlen de qualsevol cosa, i la mètrica doncs, és més aviat poètica, no? I dins d'aquesta doncs, consciència, d'aquest doncs, missatge, aquesta profunditat, doncs aquí ja no parlem només de so, eh? Parlem de contingut, doncs quan escoltes de veritat ja no pots fer veure que no has entès, eh? Com si veus alguna cosa i ja no hi ha marxa enrere. Ja no tira enrere, res. Ni em posa en marxa enrere. Doncs bé, doncs anem a un tema molt, molt bo també, això que podeu pujar una mica el volum, perquè ve fort, i estem en The Pharaoh Monch amb el seu Simon 6.

0: the witty.
1: La cara B.
2: Don Rey, Un tema, Faro Monch. Quin gran, perquè és aquest àlbum que també deixa, anem a dir, una petjada ben grossa, pels següents que venen, doncs que es quedin clar que han de posar el nivell una mica més alt, perquè després d'aquest tema que va marcar, i pues, només dic que és 1999 i està també dins d'aquest camí, aquesta galeria d'or de finals dels anys 90, ja acabant aquesta transició que va al 2000, on a l'impacte, doncs això no és més que un track, no? És un ordre, anem a dir, no? Aquest bet militar, només Simon Says, típic joc de Simon Dice, no? Que porta aquesta energia massiva, quan això sona, el cos respon. És com quan algú diu, no passa res, i tu saps que passa tot. Però sí, em pega fort, no? Anem amb un tema d'un grup francès al qual doncs, té tanta història, tan bagatge, el qual doncs, segueixen doncs, mig actius en part separat, però que porten una discografia brutal. I feia poc que l'estava escoltant doncs, gran part del seu bagatge dins del rap, i la veritat que sembla que és un grup impecable. Després, sobretot, estem els remixes que han fet amb la gent que ha treballat, han treballat amb Nas, amb moltíssims artistes internacionals, mundials, i estic parlant de Supreme NTM amb el seu tema inigualable, inconfonible, de Ma Benz.
3: Yeah. Network connection. Full chain joystick. Love to see.

Joachim, ma che neanche i Supremanti em non fai, eh? Ma Benz, 1998, al qual doncs, França, això és França, és carrer, és actitud, aquest missatge que travessa l'idioma, la ràbia, és universal, com quan no entens una lletra, però sents exactament què està pensant. Doncs bé, anem amb un tema d'un artista també que té, anem a dir, com a prioritat ell mateix, anem a dir-ho així d'aquesta forma, però la veritat és que és un tio que és molt exigent, un tio que va estar, anem a dir, amb el top, fa no era temps, pel qual està Lil Wayne, doncs es sorprenia, com dient, hòstia, aquest tio està al top 1, vaja, doncs sí, és un tio que va començar a fer les seves coses, va dedicar a la feina que ell volia fer, les seves cosetes, els seus trapis, la seva música, i doncs va anar creixent, fins després també tenir doncs, aquest punt, aquest de reconeixement, després de treballar dur i de fer música, fer bona música i aportar estil, doncs aquí tenim a una col·laboració que tenim entre Gucci Mane i Migos, que diu I Get The Bag.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Papa, doncs molt bé, Gucci Manning, amb aquest tema que té col·labo amb Migos, quin grup, quina grupeta, Migos, que va caure un component fa un temps, tiroteig, bueno, coses que passen, no? Vull dir, als Estats Units, és molt normal, molt normalitat, ojo, és un parell, això. Però bé, doncs aquí està aquest canvi d'era, amb aquest trap, aquesta estètica, un nou codi, sens dubte, i el so evoluciona, el missatge canvia, bé, és com actualitzar el sistema i no saber estar de res, no, no saber on està. Actualitzo i ja no m'he perdut. I això t'estava aquí abans, això em passava a mi fa poc, no sé, canvies les coses, actualitzen nou software, pam. Cada sí. És tot més minimalístic, com aquella, entres a una casa i toques portes i es comencen a obrir, no? A la cuina, on està per obrir? No, és que tens sí. que apretar i surt i... I, hòstia, clar, i si tens pressa, què fas? Comences a barallar-te amb tot? Com va això? Vull dir, què fas? Un gimnàs? A vegades t'has convertit la teva cuina en un tap-tap d'aquests de colors, no? El tuit o qualsevol cosa, i et perds, no? Però a mi em passa, no? Tecnologia, ja no sé, tira enrere, tiro enrere el mòbil, no? Vull tirar enrere, però en veritat acabo de tancar totes les finestres, no les puc recuperar, hòstia, no. Tal, ja. Però hi ha una aplicació que et fa recuperar finestres tancades a l'imprevist, no? No vull dir, per dir-te, no? Són coses que... Necessitats que...
2: Potser.
1: Coses que sorgeixen de minimitzar coses que ja funcionaven realment, no? O sigui, tenim uns no, els skins... Hòstia, això ja em va bé. Pues jo tampoc vull actualitzar, tampoc. O no actualitzo sempre, si no em funciona, no? No sé tu, Sebas, que amb això toques bastant pal i tal, no?
2: Potser.
1: Però potser, no? Que a l'hora de ser clars amb els skins on estan traient coses que a mi... Bé, si li sumes que et fas gran, doncs ja sumes una cosa amb l'altra i ja estàs ja punxat. Entenc la meva àvia quan veia a la tele doncs, sortir el seu programa d'Anna Rosa Quintana, doncs sortia un monicote per a la tele fet amb ordinador, ell encara pensava doncs, que era una titella que sortia des de dalt, no? Al davant de la càmera, no? Pues, això és el que t'està passant. I clar, aquí tenim un farmeador d'aures que avui no vol parlar perquè està molt concentrat. A 6-7 em diu, a veure, s'ha despertat, a veure.
3: Buenos días, chavales.
1: No, però parla bé, si no, perquè s'ha despertat ara, 6-7, porta molta
3: hora. Què passa, chavales, 6-7?
1: 6-7, està tradeando, ell fa tradeos, a la conversació, tradeo, farmear aures, el LOL, ja crec que ha quedat molt enrere, el LOL ja no es fa servir, ara ja deu ser una altra cosa, què es diu contra el LOL?
3: HD,
1: vale, HD, vale. No vull saber què és, perquè no sé si podríem arribar, perquè a saber, ara diu HD, ui, no sé. Però bueno, està bé. Avui no estava parlado, però perquè està tradeando. Ara està tradeando i farmeando aura, per la qual cosa deixem que farmei molta aura i continuem amb un tema que és el futur. I ara el futur, com això que estem dient, que és quasi bé present, no? Mitja, curta, llarga distància, com els trens que van superbé. Doncs parlarem de Future, amb el seu tema, que també, a més, el FERC, és New Level.
4: Yeah.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Vas a Ferg i Future, quin gran tema aquí, New Level, eh? Queda clar, aquí el 2016 van venir i van dir, bueno, anem a posar una mica de foc, una mica de tretjo aquí, i anem a fer un tema que exploti, i bé, així va ser, va sorprendre molta gent, i bé, no s'escolta molt, eh? Crec que van deixar una mica de sombra, però és un gran tema, el qual, doncs bé, també podríem dir el de Hustling, de Rick Ross, i tantíssims més que van sortir en aquella època, no? Tenim Black and Yellow, i tantíssims més de Wiz Khalifa, i després s'uneix Snoop Dogg, eh? M'agrada perquè quan hi ha un tema que peta, ja apareix el típic artista, no?, que vol aprofitar-se també una mica d'aquest so i fer la col·labo típica, no? Això passa molt en un estil concret, on acaben col·laborant 80 persones amb una cançó, cadascú fa la seva estrofa. És com un All Stars, una cançó d'All Stars que es deia What's Going On, que parava de, bueno, homenatjar les Torres Bessones, gent que va morir allà, no? Les Torres Bessones, i pues, hi havia tantíssims artistes tots els del moment, en aquell moment, i bé, els posarem aquí un dia, ara m'ha vingut al cap i és un molt bon tema. I hi ha un altre també del grup, també, eh? Michael Jackson en conjunt, tantíssims altres que fan aquestes agrupacions de molts músics i acaben doncs, fent algú per un bon propòsit, no? Això és bo, no? La música uneix i aquesta unió doncs, també fa que les coses canvin una miquetona, tampoc molt, però doncs, acaba sempre redirigint-se les coses, no? Almenys fent saber que això doncs, no és el camí, no? Sens dubte, i tots aquells artistes tenen mà, o almenys tenen la veu com per poder fer-ho i poder expressar-se, no? Doncs molt rebé. Doncs ara acabarem doncs, amb un tema, això és una mentida, ja arribem aquí a la recta final, espero que us hagi disfrutat, hagi deleitat amb aquests sons per fer una mica de pupa, el que són els altaveus, i anem amb un tema ja per acabar, que serà de Juicy J, amb aquest remix que té de Young God, val? Que és un tema de 30 inches, que és molt bo, molt atmosfèric, que fa viatjar dintre el que m'ha dit, doncs, dintre el sofà, o on podeu viatjar, o si esteu en cotxe, si esteu viatjant, i amb aquesta música us acompanyarà, doncs aquí, doncs, en aquest final, en deriva, anem a dir, aquesta atmosfera, aquest flow, aquest estil, ja no busquem direcció, només sensació, quan et deixis portar, apareix el camí, És com quan entres a YouTube 5 minuts i surts 2 hores després. O sigui, què passa? Que, s'ha acabat allà, tothom, no, tu o qualsevol persona, aquí tenim el farmeador d'aures comentant algú que ha exultat YouTube, és com si dic Roblox, i doncs gira, o tal, aquí és el nom, Roblox és el gadget, el nom ja no el té, és farmeador d'aures, Sí o no?
2: Sí.
1: Sí, vale, molt bé, està aquí, està entre nosaltres. I bé, doncs acabarem amb aquest programa, al qual doncs... Podria doncs, fer aquesta, aquest tancament que fem sempre amb una reflexió, no? Ja que tenim doncs, avui aquí el petitó, aquest farmeador d'aures, doncs comunicar això, una mica això, no? Doncs, aquest tarannà que portem aquest dia a dia, aquest ritme de vida, al qual, doncs, sens dubte, doncs, està començant a arribar a un got que s'està omplint, però ja fa temps que està vessant, no? Al qual doncs, ens donem compte de que tota acció té una reacció i tota reacció té una acció i tot porta tot, no? Estem anant cap a l'era més digital, digitalitzada possible, al qual doncs que no ens faci oblidar del contacte humà, que no ens faci oblidar de lo que és les emocions, els pensaments, perquè les emocions volcades a un telèfon realment no són emocions perquè no acaben d'arribar a l'altre costat, sinó reboten i tornen, no? Pensem que a vegades doncs, tot allò que es transmeteix doncs, a través de lo que és la xarxa doncs, porta alguna cosa, no? Però no passa res, perquè això és evolució, és algo natural, al qual doncs, la vida ens acabarà, la naturalesa sobretot, ens acabarà redirigint d'alguna forma, i bé, doncs, sempre doncs, després de cada procés hi ha un gran col·lapse, al qual doncs, gent està preparada, l'altra no, i doncs, acaba sempre doncs, canviant, i imaginem que les coses cap a bé, cap a millor, no? Però sí que, sens dubte, doncs, no oblidar doncs, allò que sempre doncs, tenim allà, que són doncs, els més propers, no? Un mateix, estimar-se un mateix, estimar i valorar doncs, allò que tenim i que després, quan no tenim, doncs, ja no ho valorem igual, no? Sens dubte, tot això pot passar entre els dits com si fos sorra i la vida evoluciona constantment, eh? Anem redirigint el rumb i tot i així hem arribat amb la música, succeeix el mateix, eh? Des del rock, el hip-hop, qualsevol música, qualsevol estil té una transformació, I el sistema doncs, vol etiquetar la música, vol connectar i quan connectes de veritat ja no hi ha gèneres i freqüència. Així que escoltar avui és una forma de resistència i pensar amb criteri propi un repte. Així que continuem, i continuarem sempre endavant. Això no us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més teca i xitxota de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer molt gran.
0: Molt bona nit.
1: Good night, everybody. I love you. Flash.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: 60 minutos con el mejor techno.
5: Mezclando.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Comença.

0: Wow, Rap Cosmic Seed. Good night, everybody. Com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin a les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Així que, all right, avui, Backfellas, espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot, i possiblement com bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona. I com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes. Així com el jazz, el funk, el soul, el latin soul, el blues, la bossa nova, déu-n'hi-do, i electro, i Rick's Election Man, sense millar, entre tantíssimes influències possibles. L'electro avui sonarà alguna cosa així, com ritme i notes a combinar en una partitura. I bé, aquesta me l'he tret a la màniga perquè la tenia de la setmana passada. M'agrada incrustar aquestes coses, aquests paràsits que queden allà a les partitures. I bé, sense més dilació, per favor, dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Perquè anem amb... Amb UFO, a la galàxia, a la velocitat de la llum, per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical. I, com sempre, a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home del 3 parells de mitjons, i crec que 3.001, 3 milions i un, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas Remiers. Yo, com estàs, Sebas? Sebas Remiers.
1: Tot correcte.
0: M'agrada, així és tot correcte, doncs ja sabem que podem anar recte. I quins mitjonets portem avui?
1: Sí.
0: Sí, a veure. Looney Tunes. Perquè és el logo. És el logo dels Looney Tunes. Brutal, Imagino que... És curiós, m'agrada. A més que... Són com verds, són blauets, foscos. M'agrada molt. A més que avui t'has tallat el cabell i jo també, a la vegada, Mola,
1: No, Sí.
0: I no ho havíem parlat, això és el soroll de les tisores. Bueno, sabeu que aquí hi ha un penjat. Bueno, anem a continuar. Bueno, ja he tirat això, no? Llavors, què és el que falta sempre celebrar? Com comencem? Pam! Let's go! Fiu! Crec que se m'ocorreix, podríem fer una... adaptar-la a la cara B. Com que és la cara B, no? I va, pa, pa, pa... Bueno, això em molaria, va, ja està. Merda, perdó de gràcia, no? No, però, deixa't estar, Si no, Xevas, sembla bé, no? La fem després?
1: Sí.
0: Vale, després la fem. Molt bé, què passa aquí? Hem tornat, no? Estem aquí perquè estàvem aquí llegint el que és. Estem fent aquí el recordatori, no?, de qui som, no? I d'un moment ens divaguem, però tornem i donem sempre amb el que ens agrada. T'hem predit des d'aquí una abraçada de koala, el Kiro i el J. McGiver. Aquestes dues llegendes, aquests dos cromos dorats, Sí, millor dit, dos dinosaures de la casa. Aquí, pues, bueno, des d'aquí sempre és molt d'amor, sempre els recordem. Estan entre nosaltres, però estan aquí. Vull dir, no estaven aquí, però sempre ens recordar pues, la gran funció i part que han sigut tant de la ràdio com de la cara B. No? En aquest cas, en Quiro formava part aquí de l'equip i, per suposat, una peça clau. Aquí, pues, bueno, i aquí un present que s'enrolla tant, Daniel, que ell no m'ha dit que m'he seleccionant i pues, presentant la selecció musical perquè em trobo amb bon peu cada setmana i les orelletes ben netes, així que let's go, fellas! M'agrada aquesta. No ha sonat com un... Parat, no? És un cotxe antic, no? De bocina. Buah! bum, arriba aquí la penya xunga. Pues mira, porten unes coses, uns temites, no? I realment aquí, ara, bueno, aquest programa, que, bueno, anem canviant sempre aquí, aquí anirem a high speed, ¿vale? Com a accelerar un àudio, no? Anirem, li donem l'accelerador i anirem molt a full avui perquè tocarem parts de l'electrònica, ara diré més concretament, i òbviament això també recorda que la setmana passada vaig comentar alguna cosa dels Beastie Boys, no es porta un beix, però porta, podria estar inclòs aquí, però perquè he volgut posar uns altres, però va encara teixint, va donar la idea, dic, venga, pues, fot-li, no? Per què no, eh? I bé, pues, aquí doncs ara pues, entrarem, pues, avui portem aquest classificador de l'estil de l'ordinador, en la pestanya de l'ordinador, que pues, està com tot barrejat, no? Tenim moltes coses, però ho juntarem, perquè en aquest cas doncs, podem medir també la intensitat de més a menys o de més a, sí, o de menys a més, que és el que serà, però venim de les arrels, del que veníem parlant del que és el hip-hop, de l'avançada i també cap a on deriva, no? Cap a on pot tirar, sincerament, doncs, bueno, és una de les raons també per les que les músiques mare després tornen fills, no? Que ara, doncs si és un arbre genològic, no? Llavors doncs, tenim aquestes branques, cada un se'n va i justament avui, perquè avui derivarem algú que encara que no ho sembli, doncs també ho porta, que posaria, derivaria el que és la música house, no? En aquest cas, que prové doncs, del funk i del soul, que sens dubte és, si acceleres doncs, una cançó de hip-hop, t'acaba sonant una cançó de house, no? Perquè accelera aquell tempo, el qual doncs, et dona aquelles caixes, dona aquelles partitures, el qual és l'estructura, no? Que fa servir, i sobretot els sons i la influència que té, no? Doncs portar avui doncs, aquesta vertent, no? Podríem dir que això va jugar i va donar un punt clau també el hip-hop a la creació del house, i van anar, doncs, els dos s'escriuen a Mac al principi, per la qual cosa, doncs, aquest punt de coincidència inclús, a la qual van conviure a la nit d'aquelles doncs, dels 80-90 que va començar a créixer doncs, aquests moviments i aquestes músiques s'alternaven i inclús s'ajuntaven, doncs, no? Van tenir, o sigui, són de la mateixa mare, diferent pare, anem a dir, no? És igual, no? Però venen d'aquí, no? És aquesta història. I al final, doncs, bé, doncs avui doncs, portem aquest programa i encenem el foc, preparem un bon so perquè aprecieu els filaments de les ondes sonores, podeu imaginar com arriben les ondes i percuteixen els vostres tímpans, així que arrenquem amb un altre programa i la secció que tenim com sempre per blocs, la selecció per seccions, i bé, doncs aquest programa és d'aquestes arrels, fent un pas lateral no importa quin costat,
1: Bloc 1.
0: Això mateix, doncs ara entrem doncs, en aquest bloc 1 i serà, doncs, les arrels, aquest fang, aquest soul, no? Començarem escoltant d'on prové tot això, de què s'alimenta i realment amb què comença, o està millor dit, amb què s'arrela i continua, doncs, agafant una altra direcció. I comencem amb Flashlight, amb un temazo de Parlament.

0: Brutal, eh? Aquest temazo de Parliament, eh? És Flashlight, eh? Com anirem avui a la velocitat de la llum. Surt del 1977 i aquest baix que acabem d'escoltar no és només música, és una declaració d'intencions. Eh? George Clinton i Parliament estaven construint, sens dubte, doncs, aquesta arquitectura del groove, on cada instrument és una peça del sistema. Ni man ni menos, eh? Aquí neix l'ADN de tot el que vindrà després. I sí, sí, i si això ho posaves avui en un club, segueix funcionant, eh? Això sens dubte, i com vulguis, ho pots reversionar, si vols. El funk no envelleix, només s'aprecia més, eh? Com el bon vi o aquelles bambes que no hi entres mai. Sí, sí, estan allà, com les que porto avui, estan rebentades, les porto encara, el seu pot corroborar. Mira, diu hola, mira, obre-la, fa llegir els peus amunt i avall, i diu hola.
1: Doncs nice! Bona.
0: Yeah, baby! Doncs molt bé, ara anirem, però bueno, fan bona olor, això està bé, perquè les vaig conservant, eh? Estan una mica seques, les soles, com ja quan la trepitges dius, això ja no té la flexibilitat d'abans, no? Perquè estan seques d'estar allà al sol durant estius allà. Molt plaguer, prou. Vale, anem ara amb un temazo de Marvin Gaye, amb el seu temazo de Inner City Blues.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Oh, Inner City Blues, quina cançó, quina melodia, com et fa pensar i estar allà divagant, no? Aquests

Bé, sí, està la cosa, si ens enrotllem, però bueno, si ens entenem, no? Parlem de la tecnologia, parlem del que està passant, i està molt bé, perquè és el que té que passar. No, ni bo ni dolent, simplement és i és el que és. I doncs ara anem amb un que també sabia molt d'aquestes coses, Stevie Wonder, amb el seu Superstition.

0: Wow, és brutal, quina bona entrada aquí. Steve Wonder, aquí està fent l'enginyeria musical del nivell. És una màquina de ritme, groove, precisió i tecnologia analògica al límit. És un pont perfecte entre allò més orgànic i allò més mecànic. I simplement doncs, aquí doncs, és on tot comença a canviar realment, no? Perquè quan aquest tipus de grup doncs, es connecta a màquines, neix una altra doncs, cosa, una cosa nova, no? Realment. I això és l'espoiler, no? Ningú sabia encara que això acabaria en un warehouse de Detroit a les 5 del matí. Amb Julie Bear, dir més coset. No, això és una altra cosa. Doncs sí, realment doncs surt això, aquesta rebel·lió també, en certa forma, la qual doncs, es cultiva i va sortint i es va comunicant i expressant. Atenció, perquè llavors ja comença doncs, a agafar doncs, un altre caire, no? Una altra imatge. Així que anem amb allò que tant li agrada. Quin Sebas Cremer, aquí un present d'Antonio, que és les nostres xarxes socials.
1: Segueix-nos a Instagram.
0: Doncs molt bé, doncs aquí Instagram i preguntes que tenim, on podeu tirar doncs, aquesta info o buscar o mirar o res, perquè hi ha discos. La nostra el via de contacte directe i sobretot el més important que està al podcast, que és per tot, o sigui, sosté aquesta xarxa social, la sosté el podcast, el link del podcast, realment, perquè és el que interessa, i allà, doncs, com és?
2: RadioCastelldefels.org.
0: Heavy metal. La gent diu, hòstia, no, de cop i volta estrem... Apaga això, para això, que està fotent aquesta vegada. No, prou, no, quina cosa més molesta, perdó. Perdó. Tornava, no s'arrepentia mai.
3: Nice.
0: Puc fer això del programa ara? No. La idea que és d'això és que em porto un tema... No diguis res, em retenc, no? Vinga. Què anem? Què segueix? Para'm.
1: Bloc 2.

Molt bé. El bloc 2 és aquest pont electrònic, el hip-hop més fundacional. Allò que fundaciona, allò que es fundeix, no, que es fundeix, que es fundeix amb tot. Al crear-se, doncs es fundeix amb més coses, no? I anem amb el que esperem que vingui ara, que és Chic, amb Good Times.

Timazo, sì, è brutale. Good Times, Chic, come Chic, Chic, Chic, Choco Chicks, è un cereal, Choco Chicks, no? Dal 1979 també, el cereal, i aquí entra el concepte de repetició hipnòtica. Pam, pum, pum. Chic crea doncs aquest grup, eh? A veure. Pam, pam. Molt bé, baix, molt bé, és brutal, és impecable, eh? Chic doncs crea aquest grup, eh? Que es pot estirar, tallar, samplejar, manipular, el que vulguis. Això és pràcticament el manual d'instruccions del DJ, eh? Del DJ modern, el qual, doncs, sense aquest tipus d'estructures, el hip-hop i el house no existirien, doncs, com els coneixem, no? Nile Rodgers, bàsicament, estava creant loops abans que existís el botó del loop. Visió empresarial a nivell top. Si no, pues mira, visionari tu, eh? Volia patentar, no? Una màquina. Doncs molt bé, doncs ara anem amb una... Anem a fer un borrón i cuenta nueva, no? Mentira, no he canviat tot el programa de volta. No, anem amb Cybertron, amb el seu temazo de Clear.

0: You're mine.
1: La cara B.
2: Bueno. Mira, primer bueno, es un UFO. Yo creo que hay que decirla. Y segunda, a ver. Bueno, eso no suena ahora, pero ya una goma elástica. Bueno, que te quede así, el pom-pom-pom, aquí también se habla. Pero eso yo me imagino un tío tocando una caixa, como se llama, una caixa con gomas elásticas que grababa y pum-pum, tocando, tal cual, ¿eh? O sea, qué temazo. Y aquí Cybotron, aquest temazo de Clear, del 1983, y agafa un top més electrònic, més electro, ¿no? Aquest electro és ja revolucionari. Què passa? Aquí entra les màquines, que és una de les màquines, ¿no? Al final, i les màquines que després també, en certa forma, també els planetes, o moltes de les coses que produeixen aquestes freqüències, o tot, produeix un so, inclús les plantes, no sé si ho veus, que connecten uns electrodes, no?, a les plantes, a les fulles, i ho connecten i produeixen so, o sigui, algunes, que sigui tot, perquè electricitat i passa, produeix aquesta seqüència, i això, doncs, passat per una màquina, doncs, et demostra doncs, que hi ha un ritme, no?, aquest ritme, i que hi ha un so darrere d'això, no? Doncs bé, doncs aquí, Cybotron, doncs, i aquí, sobretot, de Detroit, diu, ok, això ho farem a la nostra manera. Cybotron barreja el funk, té aquesta ciència-ficció, i aquesta tecnologia, per la qual això ja és un prototecno, anem a dir, d'alguna forma, i mirar cap al futur des d'una ciutat industrial, entre fàbriques i màquines, doncs és el so de la generació que converteix la realitat en ficció sonora, i si sona robot, però robot amb ànima, no a robot del saber tècnic, saps? No, una altra història, va per una altra banda, això, saps? Així que molt bé, anem amb una cosa que s'infiltra ara, i és... s'infiltrava aquí un tio, m'ho dona per sota la taula, li dona per sota la taula al Sebas. És com petitó, però molt esquifit, va com mig despullat, una cosa rara, però porta un missatge, porta alguna cosa, no? Porta alguna diferent, no? I porta, avui en la secció de l'infiltrat, anem a un tema que es diu, bueno, del grup Parable, perdó, el grup Tool, i la cançó es diu Parable.

Bueno, brutal, és un temazo, això, eh? O sigui, Tool, l'eina, l'eina que t'obre la ment, bàsicament, eh? Això és Tool, aquest tema de Parabol, que era com per acabar aquí el programa, deixar-lo sencer, eh? Sabes? Sí o no? És un tema que ja t'indueix, algú hipnòtic, te'n vas, eh? Doncs, bé, bueno, després d'aquest tema, no el comentaré, busqueu-lo, aquí és on comença també la traia, eh? A veure, puja, puja. Bueno, encara queda, sí, sí, encara queda xixota, però bueno, aquí ja sonava algú diferent i m'està emocionant ja. Doncs molt bé, amb aquest bis, aquest 5 bis que tenim aquí, perquè portem xixota de la bona, portem molta xeixa a sobre, porta la morcilla, està ben apretada, avui surt pels laterals i per dic, la quantitat del volum que tenim de temes, anem a tota castanya amb aquest UFO i saltem doncs, aquest Parabol, amb aquesta secció de l'infiltrat, a un temazo de Herbie Hancock, amb el seu temazo de Rocket.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Molt bé, aquí temazo de Herbie Hancock, amb aquest Rocket del 1983, al qual s'introdueix, doncs, perquè Herbie Hancock és aquest jazzista de primera línia, entrant doncs, al terreny de l'electro i el turntables, el qual doncs, té aquest punt d'inflexió, sobretot amb aquests músics més tradicionals doncs, que també doncs, aporten o adopten la tecnologia sense por. No? Anem a provar això, anem a experimentar. Aquí la màquina deixa de ser doncs, aquella eina i es converteix doncs, en instruments més creatius, el qual, doncs, quan al carrer veu això, diu, això també és nostre, no? I aquí és on el hip-hop entra amb tota la seva actitud de «Ei, yo, aquí estem, ei!» So, això també, això és la meva mare, això també ve de lo mateix, no? És molt curiós aquesta cosa. I s'ha de viure en aquell moment, i és, en aquell moment segur no es donen compte de lo que s'estava creant, i ara sí, no? Perquè mires enrere i veus l'evolució que he tingut i d'on ve tot, no? Sobretot el house de Detroit, com evoluciona, sobretot ara amb els últims temes, no vull fer spoiler, però ho compareu per què l'evolució aquesta, no? Si seguiu, aquest programa l'heu de sotar 3 vegades seguides, eh? Anem al podcast, pim-pam, ja, pum. Tant d'aquest programa hi ha tantíssims altres, eh? Però aquest l'heu d'escoltar diverses vegades per entendre l'evolució, eh? O, ei, us baixeu al tracklist i, us el poseu seguit i veieu quina evolució, quina cosa hi ha, no? M'he tirat aquí anys per fer aquest programa, no, mentida, no? Però sí, és veritat, me'l tenia molta gana de fer, això sí que és veritat. Doncs molt bé, anem ara amb el que està portant jo ara aquí, un missatge, amb el Grandmaster Flash and the Furious Five.

0: That's not healthy. És un missatge que... What's healthy? You know, when, in fact, what's healthy? You know, hauríem de buscar aquí el tema. No, prou, no vull sortir mal del tema, però healthy. No, just entrat. Això és el gran tema de Grandmaster Flash and the Furious 5 del 1982. Pues, porta aquest missatge, eh? Això és història d'un push because I'm close to the edge. Aquí, amb aquest, el hip-hop deixa... Clar, que no només és festa tot, però és una crònica social, no? És identitat, és la veu del barri. Doncs aquesta capa de missatge, no? Viatjarà directament cap a Detroit, on el tecno també serà, doncs, una forma de dir coses i diferent llenguatge, mateix propòsit. Si el funk era el funk era el cos, jo crec que el hip-hop és la veu, i la veu ben alta. Sí, sí. I a mi m'agrada perquè avui el públic riu per tot. No sé què passa. Sí, no? Així que, bitllet... A més que el bitllet era taronja avui. Eh? Vull dir que... He donat una bona teca, eh? Xixota, què diu?
1: Sí!
0: Això és un secret. Una cremallera, això. Un soroll de cremallera. No? Un soroll, fes un soroll d'algú. Com un... Algú de passada. No? Perfecte, aquesta. Vale. I una bomba. Bum, una bomba. Sí, fot-la, tira. I ara Brasil. Brutal, brutal. Doncs sí, així anem, eh? Pues molt bé, anem celebrant, anem celebrant la vida. Doncs d'aquí celebrem amb Àfrica Bambata, amb el seu tema de Planet Rock. Party people, party people. Can you get funky? So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky?

Pepe, i tan rebé, tu, aquí. Doncs molt bé, doncs aquest Planet Rock, de la mà d'Àfrica Bambata, del 1982, doncs aquí arriba el moment còsmic, eh? Àfrica Bambata barreja hip-hop amb electrònica europea i crea, doncs, una cosa totalment nova, electrofuturista, eh? Això connecta directament amb la visió de Detroit, aquesta tecnologia espai ciència-ficció, identitat negra projectada doncs, cap al futur, en certa forma, i aquí, sobretot, al portal. I Detroit està a punt de creure-ho. O no, lo creu o no, sense mirar enrere. Diu, jo me voy. Em descarto del hip-hop, no vull saber res. Vull crear la nova tendència que serà, doncs, a lo que anem ara a aquesta avançada amb el següent bloc. Bloc 3. Avui, aquí, amb aquest bloc 3, ja portem un canvi radical, eh? Aquest Detroit Awakening, ja seria una altra història, no? Strings of Life, de la mà de Derrick May, us porta des del 1987, gran any, eh? Fot-li.

Strings of Life, quin tema. A més, aquest és l'autèntic, és el primer, perquè hi ha mil versions, el Derrick May del 1987. Doncs això és una obra mestra, sens dubte. Derrick May defineix, doncs, o definia en aquell moment, no?, el techno com George Clinton i Crafton. Serien aquests dos grups atrapats en un ascensor, directament, no? I aquí, doncs, ho entens, no?, aquesta emoció que té el soul en pressió més mecànica. Doncs no, doncs no és música freda, és intensitat, doncs, que té aquesta més... que aquesta vertent més emocional també codificada, no? En certa forma, doncs, que si algú et diu que el tecno no té ànima, posa-li aquest tema i deixa que es replantegi la vida o, com a mínim, la seva playlist, tu. Queda clar, eh? I, què passa aquí? Què està passant? No, és veritat, no ens alterem, no? Però sí, això és, la música electrònica s'ha d'entendre, perquè és un instrument més, no té ni per màgia, ni per... Ni tal, és com si posar el sincronitzador amb quan està fent una sessió, no, tot és criticable, no, tu no vols fer gaudir la gent, que soni bé, punto pelota, eh? Vull dir, altra vegada amb crítiques una mica absurdes, no? Que sempre es retribueixen, pues, me cuesta ganar y hacer esto, el otro no lo... És igual, no vull entrar en aquests temes, perquè... Però bueno, anava per aquí, eh? Ho havia resumit bé, però... ja m'he expandit ja com la tinta. Anem, Time 7, anem amb un Inner City, Good Life.

brutale, che temazo, eh? Es que Inner City, in gruppo, ma che Good Life, dal 1980 già continuava. Strings of Life, Good Life, La Life, La Vida, tutto va qui, Derek May, Mayo, Inner City, beh, qui stiamo, il problema è che tutto è congiunzio, qui Detroit, somriu, Good Life, porta al tecno cap al terreny del house, més lluminós, més accessible, però sempre, o sigui, tenen, doncs, aquest sempre, sense perdre l'arrel, no?, el que diem sempre, no? I és el moment en què també, doncs, aquesta música comença a viatjar pel món. Europa l'abraça, els clubs la fan seva i la cultura electrònica es globalitza. És com quan una cosa underground es torna mainstream, però encara mola. I si mola, mola, i si no, pues, també mola, perquè ara anem a una cosa que jo crec que mola bastant, que és un tema que no pot morir i no morirà mai, que és The Underground Resistance amb el seu temazo de Kings of the Jaguar.

0: Bueno, Déu n'hi do, aquest tema concretament, justament, eh? Underground Resistance, porta el techno a un pla més polític i filosòfic, certament, i amb els anys també s'esdevé, no? Aquesta identitat, aquesta resistència, l'anonimat, sobretot, i a la vegada el col·lectiu, això és més que música, és una postura, eh? Una posició al qual dir aquí estic, és a dir, no estem aquí només per entretenir, eh? Estem aquí per dir alguna cosa. I ho diuen amb màscares, amb misteri i, sobretot, amb un so que sembla d'un altre planeta, però amb els peus ben clavats a terra. I sí, riuen, eh? Perquè ho entenen, eh? Que s'ha de tenir els peus, s'ha de ser humil, no? És aquest tema que no morirà mai, sens dubte, aquest King of the Jower, amb aquest Underground Resistance del 1992, el qual doncs, és la evolució directa a lo que ja arribem al final. I jo crec que aquest sí que és el que marca el punt ja... anem a dir de ruptura total entre el que veníem veient des del més hip-hop a el que semblava venir, provenia del funk i del soul fins al que porta aquesta vertent més electrònica, més del house, més concretament lo que del techno. I estic parlant del gran Jeff Miles. Això ja és una altra història. Aquí ho estem veient, no? El seu tema de The Bells. Amb això, doncs aquí Jeff Miles redueix tota a l'essència, el ritme, repetició, hipnosi. Aquest The Bells és gairebé un mantra. Ja no cal una melodia complexa ni una lletra. El missatge. El missatge està a la repetició, en el trance. En l'experiència física, l'evolució de tot el que hem escoltat avui, el funk, el soul, el hip-hop i el techno. De l'humà al mecànic i de tornada a l'humà, perquè fins i tot dir que estàs dins d'una màquina segueix tenint un pols i aquest pols el portes tu, però el condueix una màquina. Això és una connexió, és un, sincerament. I recordeu que el hip-hop, el funk, el house, el techno no són només estils, són llenguatges. Com si... aquí un tio està... S'ha d'analitzar això, no? Que sobretot ha anat muntant per explicar-nos doncs, nosaltres mateixos, no? Són aquests llenguatges del qual... perquè la música no es queda quieta, no sap fer-ho, no vol fer-ho. La música evoluciona perquè nosaltres evolucionem i quan nosaltres ens desconfigurem, ella també, no? Per qual, doncs, abans els gèneres eren fronteres, ara són ponts. I això és d'agrair, tenir alguna cosa amb el que puguis creuar. El funk es va convertir en groove, el groove en hip-hop i el hip-hop en actitud. I l'actitud en una manera de mirar el món. El house va néixer per ballar junts, el techno per perdre'ns dins nostre, realment, no? I avui barregem tot allò, doncs, és que se'm cau les llàgrimes del moment número, perquè això em toca i m'agrada, perquè és un tema que realment... és aquesta unió, no? Al final és aquesta simbiosi, no? Entre la màquina i l'home que dona peu doncs, a sonar com sona, o sigui, un instrument, no? Però com canalitza, no? I doncs, avui doncs, barregem tot això com si fos una sola pell sonora, perquè la música no canvia d'estil, no? Canvia de pell, però la generació, cada generació doncs, remescla i ho agafa d'una forma a la seva pròpia realitat, no? Agafa el passat, el sampleja, el distorsiona i li posa un bombo nou. I així avancem, no en línia recta. Només en Seba es pot dir tot correcte i decidir si va recte o torçar.
1: Tot bé, tot correcte.
0: Correcte, I anem en espiral, així és com es mou per això. I aquí diu que la música ara ja no és com la d'abans, i tenen raó, perquè nosaltres tampoc som com la d'abans, no? Llavors cada beat doncs, és nou, és una decisió. Cada drop és un tall a la història. Cada silenci és un espai per escoltar què queda de nosaltres quan tot s'atura. I potser, al final, l'únic que no canvia és aquesta necessitat primitiva de vibrar junts, de reconèixer-nos doncs, en el so, de sentir que encara que tot muta, encara hi ha alguna cosa que ens connecta i si aquesta sessió t'ha deixat alguna cosa, doncs no és una resposta. És una pregunta. Qui és el teu so ara mateix? I, sobretot, què està disposat a deixar enrere perquè el següent pugui néixer? No ho pengis, no ho etiquetis, no ho monetitzis, no? Fes una cosa radical en aquest món que tot ho absorbeix. És escolta, escolta de veritat i batega, perquè no oblideu sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier, serà sempre un plaer.
1: Bona nit.
0: Good night, everybody. I love you. Fefelas, fefelas, fefelas. End of transmission.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.